Programa 252. Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Cada vegada són més els moviments i estudis a realitzar pels professionals i gent interessada pel jazz. És incalculable les persones que estan interessades i busquen fórmules perquè el jazz estigui més present amb els mitjans de comunicació com són la ràdio, premsa i televisió. Encara queden de la vella guàrdia treballant per obtindre bons resultats amb l'objectiu de prioritzar i buscar fórmules perquè el jazz obtingui un nivell alt i representatiu. En general, el que sí és veritat que està augmentant cada curs el número de nois joves que obtenen la matrícula per a ser estudiants de música i ho hem comprovat preguntant als centres més representatius d'ensenyança a la música, que és l'increment bastant voluminós e interessant. Vol dir que tenim un futur esperançador per l'interès dels joves de la nova generació, que es tracta despertant tant interès mai en tant volumen d'interessat. I això és un bon símptoma de present i futur. I hem arribat al moment de presentar aquesta nova edició del Club del Jazz que iniciem amb el swing. El saxofonista barítono americà Frank Foster va ser un gran col·laborador de Courvoisier durant molts anys i aixeca el taló del Club del Jazz amb aquest swing mitges brillants.

de Frank Foster no es troba cap trajectòria professional. Diana Krall, de Canadà, pianista, i Nel, guitarrista i cantant de Ponte Nova, Brasil, fan duet i ens acompanyen al Club del Jazz perquè els escoltarem la bossa nova Noia d'Ipanema.

0: dos grans músics amb reconeixement universal. El legendari i popular trompetista de Nova Orleans, Louis Armstrong, convidat al Club del Jazz pel seu reconegut ídol universal i prestigi de professió artístic, i escoltarem el blues Negre en Blau.
1: Thank you very much, folks. Here's one of our recordings, beautiful number called Black and Blue.

En Lluís era tradició amb el jazz clàssic i el swing, i el blues, per suposat. Tots els dimarts, a les 10 de la nit, estic presentant el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. El guitarrista de Pittsburgh, Pennsylvania, Estats Units, George Benson, músic d'estil de la nova generació, ens acompanya al Club del Jazz per la seva versabilitat, al que li escoltarem un gran tema jazzístic a ritme de funky. Prenguen Nessing.

El saxofonista Sonny Criss, de Memphis, Tennessee, Estats Units, convidat al Club del Jazz, el que li escoltarem a ritme de bebop, El somni de Sonny. Les tendències jazzístiques d'en Sonny són el jazz i el bebop, i ha compartit escenaris amb la pianista Wynton Kelly i Sonny Clark.

el vibrafonista Martin Sánchez, novetat per primera vegada al Club del Jazz, ens acompanya perquè l'escoltem el blues celebrando el vibrafon.

tots els dimarts a les 10 de la nit podeu escoltar el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. La Sant Andreu Jazz Band, sota la direcció d'en Joan Chamorro i Jesse Davis, ens acompanyen al Club del Jazz per escoltar-los els diners, el blues, diners fàcils.

La filosofia d'en Joan Chamorro és promocionar els seus alumnes amb enregistraments acompanyats de professionals d'alt nivell. I això ha sigut tot per avui. Esperant haureu gaudit, donarem les gràcies a l'estimat Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica. I com a cloenda us deixem amb els germans Michael i Randy Brecker per escoltar-los el blues Corretja Penjant.

0: de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària. I ens fixem ara en els termòmetres perquè les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total seran 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya. Per precaució, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb, tots dos espais naturals a la Noguera. Aquest dissabte, la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Són declaracions a 3CAT Info.
1: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
2: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
3: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
4: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
0: Al llarg de dissabte, els bombers també han treballat en diversos incendis. A Ripollet han estabilitzat un foc de vegetació al voral de la C-58 que ha obligat a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, han donat per controlat un incendi forestal que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Les flames han afectat alguns patis, però no els habitatges.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'Estat, per defensar pluralisme i diversitat davant la deriva autoritària. La formació alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots, tindrà la majoria absoluta i podrà governar en solitari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. Una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. Ens ho explica el nostre enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
6: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
7: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola amb vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
6: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
7: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
6: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic promogut principalment per Alternativa per Alemanya i de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
0: Encara de la crònica internacional us expliquem que enmig d'un fràgil alto al foc, Vladimir Putin es reuneix al Kremlin amb els dos enviats especials de la Casa Blanca per aturar la guerra a Ucraïna, però els adverteix que serà difícil aconseguir-ho.
8: Estimats col·legues, una cordial benvinguda a Moscou. La situació que abordarem avui no és senzilla, però abans vull transmetre els meus millors desitjos al president Trump.
0: Després de veure's amb Putin, els dos homes de confiança de Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner, es traslladaran aquest diumenge a Kiev per entrevistar-se amb el president Volodymyr Zelensky. És la primera trobada entre la diplomàcia nord-americana i el Kremlin per abordar la guerra amb Ucraïna després que al febrer les negociacions es van aturar arran de l'operació militar dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Fa dues setmanes, el cap de la CIA va visitar Moscou. Abans de la trobada, Putin ha ordenat un alto al foc de 3 dies per facilitar la missió diplomàtica i, tot seguit, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha ordenat aturar els atacs contra Rússia fins dilluns. Però a última hora, Moscou ha informat que un dron ucraïnès ha matat una persona i n'ha ferit una altra a la ciutat russa de Belgorod. Unes hores abans de la treva, Rússia ha bombardejat una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk i ha atacat un edifici de Kiev i els aeroports de Kiev i de la ciutat veïna de Borispil. Les importacions de gas rus van créixer un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya va aprofitar els primers mesos del 2026 per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Des de la patronal Cedigas, Joan Batalla en fa una altra lectura. Són declaracions a aquesta emissora.
9: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini ho podran fer, amb la qual cosa és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
0: Rússia ocupa la tercera posició de les importacions de gas. Al davant hi ha els Estats Units i Algèria. Prop de la meitat del gas que es consumeix a Espanya prové de l'Àfrica. Malgrat les sancions als atletes russos, Rússia continua sent una potència en molts esports, entre els quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen que només amb 11 anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem entrevistat a Catalunya Ràdio. Moscou, Cristina Solias.
10: L'any passat, el Roman Chakhjev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Saglara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
11: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
12: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
10: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Saglara, la mare, ho recorda amb orgull.
12: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
10: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
0: Els Estats Units i l'Iran tensen la corda després d'una jornada d'hostilitats obertes. Teheran ha atacat 3 petroliers que transitaven per l'estret d'Hormuz i 3 vaixells nord-americans que navegaven per una ruta no autoritzada com a resposta als atacs previs de Washington que han inutilitzat 3 petroliers iranians. Les hostilitats es desencadenen mentre el portal de notícies Axios assegura, citant fonts de la Casa Blanca, que l'administració Trump ja treballa en una estratègia de postguerra. L'estratègia buscaria contenir Teheran i ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. El pla s'articula al voltant de 2 esdeveniments claus per a l'estratègia nord-americana: les eleccions del 27 d'octubre a Israel i les eleccions de mig mandat als Estats Units el 3 de novembre. Axios sosté que hi ha 3 elements centrals en l'estratègia: alinear els aliats americans per contenir l'Iran, amb els Estats Units com a garants, assegurar la següent fase del pla de futur per a Gaza, implementant el fràgil acord actual entre Israel i el Líban, i ampliar els acords d'Abraham per segellar una entesa entre l'Aràbia Saudita i Israel.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Després d'un dia càlid, en què s'han produït rècords altra vegada de calor en un mes de setembre, preveiem diumenge en què repeteixi aquesta situació. Tindrem temperatures extremes, que altra vegada podrien arribar entre els 35 i 40 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Les més altes, a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs de la Conca de Tremp, podrien assolir aquestes xifres, tot i que durant el diumenge aniran arribant algunes capes de núvols prims, núvols potser una mica més gruixuts en alguns llocs de l'Alt Pirineu, i podrien atenuar una mica l'acció del sol i fer baixar lleugerament el termòmetre. A la resta, molta calor, temperatures altra vegada que podrien batre rècords, i en previsió que es mantingui la calor de cara a dilluns i dimarts. Segurament baixarà un palet la temperatura, 1-2 graus a tot estirar aquests dos dies, a l'espera que la baixada més important dels termòmetres la tindrem a partir de dimecres, amb una entrada vent del nord, de mestral, amb més inestabilitat, hi haurà tempestes, i durant la segona meitat de la setmana les temperatures posaran al lloc que toca en aquesta època.
5: 3CAT Info.
0: Tres persones moren en menys de 24 hores a tres platges catalanes i ja són 26 les víctimes mortals en el que portem de temporada de bany, segons ha informat Protecció Civil. Les tres darreres víctimes s'han ofegat entre divendres i dissabte. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa de 69 anys que s'estava banyant a la platja de la Rovellada, al municipi de Colera, a l'Alt Empordà, i tot el desplegament dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. A un altre home, també de nacionalitat francesa de 78 anys, l'han tret sense vida de la platja de Lloret de Mar, a la Selva, i divendres va morir ofegat un home de 45 anys de nacionalitat anglesa, quan va saltar d'un ferri que feia el trajecte entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que celebra aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà. Els metges estan preocupats per la difusió de contingut sobre suposades propietats curatives que no es corresponen amb el coneixement científic disponible. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona.
14: Qualsevol producte a nivell sanitari, abans no s'aprova, passa tot un regulatori, tot una sèrie de proves, una sèrie d'assajos, fins no surt al mercat, vull dir que, clar, no podem anar dient coses, no?, que ens semblen que són beneficioses si no hi ha l'estudi al darrere que ho avali.
0: Entre els ponents del Congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut, entre d'altres, per promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. L'Ajuntament de Llançà cedeix al local on se celebra el Congrés i, si bé inicialment l'alcaldessa havia de fer el Parlament inaugural aquest diumenge, finalment el farà l'entitat local Som Mar. Entre les activitats que es fan destaca una recollida d'aigua de mar conjunta per part dels participants, així com una caminada en silenci amb els peus a l'aigua. També està previst degustar un gazpatxo fet amb aigua de mar. Prop de 300 persones s'han inscrit a aquest Congrés. I no ens movem de les comarques de Girona, perquè s'ha fet una nova protesta d'entitats animalistes a Vidreres, a la Selva, a l'inici dels correbous, que s'hi fan per festa major. Denuncien que fer servir animals per a l'entreteniment és una forma de tortura, mentre que els organitzadors asseguren que no hi ha cap debat al poble i que cada any tenen més gent. Anem a Vidreres, Gerard Vilà.
15: Amb banderes i pancartes, una vintena de manifestants d'entitats animalistes han protestat, com sol ser habitual, a l'entrada de la plaça de Bous de Vidreres per demanar que es posi fi al que qualifiquen de tortura. A Isabel Sáenz és una de les manifestants.
16: Nosotros estaremos allí en cualquier lugar donde se explote a los animales, sean los correbous, sea un matadero o sea en un centro de experimentación animal.
15: Des de l'associació de correbous de Vidreres, però, asseguren que al poble no hi ha cap polèmica, que ja es va fer una consulta fa 5 anys i que cada any tenen més gent. Jordi Vilabosc és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
17: Molta gent de la que ho critiquen no han ni entrat mai a veure el Correbous Vidreres, no? Molta de la gent que no han vingut mai t'estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltractament. Cada vaca surt 10 minuts i no pot tornar a sortir fins al cap de 24 hores.
15: Les entitats asseguren que seguiran protestant i carreguen contra l'Ajuntament per no prohibir els correbous.
0: No deixem els correbous perquè una dona de 64 anys procedent de Catalunya ha mort aquest dissabte després de ser embestida durant un correbou a Aina, a Albacete. L'accident ha passat durant la celebració de les festes patronals. Els serveis d'emergència l'han atesa al mateix lloc dels fets, però ha mort mentre la traslladaven a un centre sanitari. Un altre home d'uns 60 anys també ha resultat ferit en un braç durant el mateix correbou. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès els actes festius que hi havia programats per aquest dissabte. Detingut un home de 42 anys acusat d'haver pallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona estava ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir la matinada de dijous a divendres. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. Els Mossos d'Esquadra han escorcollat el pis de Manresa, on viu un dels menors detinguts per l'homicidi del veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, mort apunyalat aquesta setmana a la capital del Bages. Es va acordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Segons fonts de la Fiscalia, un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Als menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut prèviament per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un d'ells hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. La investigació continua oberta. Un macrocontrol de camions dels Mossos d'Esquadra a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, ha acabat amb un conductor detingut i un altre investigat. El primer està acusat de falsedat documental, mentre que el segon està sent investigat per una presumpta manipulació del tacògraf. El dispositiu s'ha fet aquest dissabte i s'han inspeccionat 35 vehicles. Els agents han interposat 16 denúncies, 15 per incomplir els temps de conducció i descans i una altra per no tenir la ITV en regla. L'objectiu del control és reduir la sinistralitat en un dels principals eixos viaris de Catalunya.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Bicing, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, tanca un estiu de rècord, amb un 19% més d'usos diaris que l'hivern. Durant els mesos de juliol i agost hi ha hagut una mitjana superior als 55.000 usos. En les 100 estacions amb més activitat de la ciutat aquest estiu s'ha agafat una bicicleta cada 4 minuts durant les hores punta, mentre que el servei ha arribat a registrar 4.500 usos en una sola hora en el conjunt de Barcelona. Tot i que els episodis de calor extrem a l'inici de l'estiu van afectar els processos de càrrega de les bateries, es van prendre mesures per resoldre-ho, com explica Francesc Delgado, director de Mobilitat de Barcelona, Serveis Municipals.
18: Hem adaptat els sistemes de les bateries, hem fet ajustos en els sistemes de recàrrega de les estacions i també hem reforçat el seu manteniment i hem intensificat la redistribució de bicicletes cap als punts amb més demanda.
0: A més del rècord d'usos d'aquest estiu, també ha crescut un 4% més la seva utilització en relació a l'estiu anterior.
5: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
19: Aquest diumenge de primera divisió de futbol hi ha un València-Barça i un Espanyol-Sevilla. Aquest dissabte el Barça d'handbol ha guanyat una vegada més la Supercopa Ibèrica.
5: 3CAT Info.
19: Aquest diumenge un quart de cinc en directe a Catalunya Ràdio València-Barça. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Flick recorda als seus jugadors que el Madrid ha perdut el camp del Betis.
20: I think when you see the game yesterday...
21: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a un quart de cinc de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
20: And it's not easy there.
19: També aquest diumenge a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla. El tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza i recupera Leandro Cabrera.
1: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar per, bueno, pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguint objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
19: També de primera, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3, amb gol decisiu d'Aubameyang. Ha debutat amb l'equip gallec Marc Casado. Per altra banda, Rayo 3, Racing de Santander 2 i Athletic Club 3, Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez ha jugat 30 minuts. Li han demanat a Simeone.
2: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes. Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
22: ¿En serio?
2: Sí.
22: No tengo nada que comentar.
19: A segona, Sporting 0, Girona 2. Gols d'Esprilla i de Carles Pérez 8 minuts després de debutar. Segona victòria seguida dels de Quique Álvarez.
23: En un partit lleig en el que no pots fer el que vols o el que t'agradaria més estona. Hem fet alguna estona bona, però més estona. Ja et dic, més per mèrit de rival que per de mèrit nostre, doncs, bueno, hem sapigut fer l'altre futbol que a vegades en aquesta categoria és important.
19: A la primera ref, a Can Dragó, Sant Andreu 2, Àguiles 0 i Cartagena 0, Nàstic 0. A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, amb gol de Llompart i Sevilla 0, Barça 4, amb gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky. Aquest dissabte s'han complert 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a les Palmes i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. A Catalunya Ràdio hem estrenat el documental de la sèrie Rècords Puyal 50, disponible a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
5: 3CAT Info.
19: El Barça d'handbol guanya la Supercopa Ibèrica. Victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Antonio Carlos Ortega, tècnic blaugrana, en declaracions a l'Esport 3.
24: La temporada passada va ser increïble. Repetir-la va ser molt, molt difícil, però volem competir. El Barça sempre ha d'estar ahí. Volem guanyar el títol domèstic i volem arribar a la Final Four, sense dubte. Però pas a pas.
19: Cinquè títol dels blaugranes que han guanyat totes les edicions de la Supercopa Ibèrica, segon títol de la temporada, després de la Supercopa de Catalunya. Al Palau Blaugrana, el Barça juga aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia, la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
25: Es cierto que los dos mejores equipos de l'any passat en la Liga Regular fueron el Barça y el Pozo y no hay mejor final que esta para mañana.
19: El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. El Balear té ara 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic. La 14a etapa, en final al port de primera de la Pandera a Jaén, l'ha guanyada l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. L'equip Emirates ha anunciat la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032 i confirma igualment que l'eslové no tornarà a competir aquesta temporada. Toni Bou ha guanyat la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos i aquest diumenge tindrà l'opció matemàtica d'aconseguir el seu 40è títol mundial.
26: Molt content com hem començat el cap de setmana, ja ahir vam aconseguir la pole, hem sortit a darrere, hem controlat molt bé la carrera la primera volta, la segona volta ha costat una mica més, hem comès un error al principi, amb una carrera tan fàcil on s'anaven secant les zones, sabia que els petits detalls marcarien la diferència, així que he guanyat fins al final, hem pogut aconseguir una altra victòria, una altra doble victòria, aquest any les coses estan anant molt bé i estem molt, molt a prop del títol.
19: El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pole per al francès Pierre Gasly, amb Alpine, al davant de George Russell, amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els dos Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder, Antonelli, sortirà des de l'onzena fila per canvis al motor. Primera pole de Gasly a la Fórmula 1 en 190 grans premis i primera pole d'un francès des del 1997.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: A l'Open dels Estats Units de tennis passa la tercera ronda Francisco Cerúndolo, l'argentí, que supera Taylor Fritz, el nord-americà, i Iga Swiatek, la polonesa, ha superat la txeca Buskova i es classifica també pels vuitens.
5: 3CAT Info. Són dos quarts de set.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i del sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialp, a la Noguera, per precaució. I eleccions clau aquest diumenge al Land alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. A partir d'ara us explicarem que els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La Colla Joves i la Colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional, en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. I una dada curiosa, a Espanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. I en esports, què destaques, Damià Aguilar?
1: El blaugrana Lamine Yamal és a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla. El Barça d'handbol s'ha adjudicat la Supercopa Ibèrica.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als 35-40 graus a tot l'interior, amb sol, però també amb alguns núvols prims a l'oest del país. El govern espanyol ja ha començat les obres al port de Ceuta per acollir-hi 1 miler de migrants. La cessió de l'espai s'havia acordat amb el govern de la ciutat, que a últim moment s'hi ha negat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha signat una ordre per imposar el seu criteri i prendre així el control del port i autoritzar-ne l'ús. Madrid, Tània Tàpia.
2: Cop de puny sobre la taula del govern espanyol davant la negativa del govern de Ceuta de cedir terrenys per acollir persones migrants que fa setmanes que malviuen als carrers. Ceuta controla el port i la cessió estava acordada, però el govern de Juan Jesús Vives s'ha fet enrere en el darrer moment al·legant motius de seguretat. El ministre Òscar Puente s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri i, tot i reconèixer que pot afectar una infraestructura crítica, defensa que hi ha motius humanitaris i d'interès general que justifiquen obrir aquests espais. S'habilitaran 16.000 metres quadrats per posar-hi carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. I estarà disponible fins a finals d'any. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi i per haver apartat Marroc de l'autoria. Alberto Núñez Feijó, Isabel Díaz Ayuso.
3: Gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
4: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
2: A la pressió del PP s'hi ha sumat també Podem i Ione Belarrap veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc.
5: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
2: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
6: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
2: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
0: Precisament aquest dissabte a la tarda, poc més d'un centenar de persones s'han manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta que poden acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total seran 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya. Per precaució, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialp. tots dos espais naturals a la Noguera. Aquest dissabte la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Són declaracions a 3Cat Info.
8: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
9: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
10: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
11: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
0: Al llarg de dissabte, els bombers també han treballat en diversos incendis. A Ripollet han estabilitzat un foc de vegetació al voral de la C-58 que ha obligat a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, han donat per controlat un incendi forestal que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Les flames han afectat alguns patis, però no els habitatges. Els bombers voluntaris de Serós, al Segrià, ja disposen d'un nou parc després de prop de 20 anys de reivindicacions. L'equipament, inaugurat aquest dissabte, ha suposat una inversió de gairebé 2 milions d'euros i reforça la capacitat de resposta dels bombers al Baix Segre. Anem a Serós, Roger Segura.
12: Les primeres demandes d'un nou parc al municipi es remunten al 2008, però no va ser fins al 2021, quan l'espai que ocupaven es va haver de clausurar per deficiències estructurals, que el govern hi va posar fil a l'agulla. Després de 5 anys en espais provisionals, ara disposen d'un equipament segur i digne, com destaca el cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
13: És una instal·lació moderna, necessària i llargament esperada. És un parc funcional, concebut perquè els bombers voluntaris i les bomberes puguin desenvolupar la seva tasca amb més comoditat, més seguretat i les millors condicions possibles.
12: Durant l'acte inaugural davant uns 400 veïns, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat el paper dels bombers voluntaris dins l'estratègia d'extinció i prevenció d'incendis de Catalunya.
14: L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal. I aquest és el compromís amb el que estem treballant.
12: El Parc de Bombers Voluntaris de Serós és el primer que es construeix mitjançant mòduls prefabricats a Catalunya. Segons el govern, aquest model permet agilitzar calendaris i mantenir els estàndards de qualitat, per la qual cosa servirà d'inspiració per a futures obres públiques.
0: Anem ara a Alemanya perquè Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'estat, per defensar pluralisme i diversitat davant la deriva autoritària. La formació alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots tindria la majoria absoluta i podrà governar en solitari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. Una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. Ens ho explica el nostre enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
15: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
16: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola en vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
15: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
16: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
15: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic promogut principalment per Alternativa per Alemanya. i de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
0: Sèrbia continua enaltint i homenatjant Ratko Mladic, mort aquesta setmana passada als 84 anys a la presó de La Haia, on complia condemna per genocidi i crims de guerra. Aquest dissabte, desenes de militars, familiars, el ministre de Justícia serbi i funcionaris del govern ultranacionalista del país li han fet una cerimònia d'homenatge en un quarter militar de Belgrad. Era un acte organitzat per una associació de generals serbis retirats i en actiu, i els parlaments s'ha lluat constantment la seva figura.
17: El general Ratko Mladic és una persona que va fer una gran contribució a la defensa del seu poble i que mereix ocupar un lloc digne a la història al costat de coneguts ducs, generals i soldats serbis.
0: Dilluns està previst que enterrin Ratko Mladic en un cementiri de Belgrad, on s'esperen milers de persones. Brussel·les ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia als 27. Mladic va ser condemnat per genocidi al Tribunal de La Haia pel seu paper en la matança de Srebrenica del 1995, la pitjor matança a Europa des de la Segona Guerra Mundial, i van morir unes 8.000 persones.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El PP carrega contra Pedro Sánchez per la reforma del model de finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model pactat amb Esquerra per garantir-se el seu suport.
3: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
18: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
0: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diners públics per part del govern de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha acusat els polítics catalans de viure molt bé.
18: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
0: Això mentre el PSOE retreu al PP que torpedini un sistema que aportaria 21.000 milions extres de les comunitats autònomes. Pilar Bernabé diu que Feijóo té una espanyolitat mal entesa.
6: Su espanyolitat le hace que, oye, que es mucho mejor que haya confrontación, porque su espanyolitat le dice que lo mejor es que España esté en este momento crispada. Que vivan bien los ciudadanos y las ciudadanas con mejores recursos, eso no importa.
0: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir en alguna cosa davant de Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés.
19: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Encara en clau econòmica, us expliquem que a Espanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. Pel que fa a l'acceptació dels diners en efectiu, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
20: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
0: Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu dona llibertat d'ús i més seguretat i control del que paguem. Afirma que arran de la pagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic. Entre un 40 i un 60% de la collita de la patata amb denominació IGP de Prades està afectada per la necrosi. Es tracta d'una afectació provocada per la calor que compromet el desenvolupament dels tubercles i que es manifesta amb taques marrons a l'interior de les patates. Anem a Prades, Ariadna Escoda.
1: Actualment hi ha menys d'una desena de pagesos que es dediquen a fer patates amb segell IGP en finques repartides pels municipis de les muntanyes de Prades. Un dels més joves és l'Enric Domènech, qui amb més de 50 anys calcula que haurà de descartar la meitat de la collita d'enguany.
21: M'he trobat doncs, que al moment d'arrencar les patates, tot i que havia anat comprovant durant la campanya doncs, que les patates estessin en condicions, anant fent cates i proves, ha resultat que quan hem decidit treure-les, doncs han sortit amb això, amb la necrosis aquesta per calor i també amb picades de cuc de filferros. Hi ha zones que estan molt més afectades, hi ha zones que potser no hi estan tant. No sabem si és ben bé pel tipus de rec o perquè la terra és una mica diferent. Això és una cosa que hem d'estudiar per intentar, si pot ser, que no torni a passar. Però doncs, ens hem trobat amb aquest problema. I el problema jo crec que en el meu cas pot arribar a un 40-45% segur entre les dues malalties.
1: El seu cas no dista massa de la resta de pagesos que es dediquen a aquest conreu, que han avançat tant la sembra com l'arrencada de les patates davant l'increment de temperatures. Ho explica Eugeni Coll, president de la IGP Patata de Prades.
22: El normal era començar a sembrar finals d'abril, primers de maig, més aviat primers de maig, i s'arrencava doncs, a primers de setembre. Ara estem adelantant la sembra, a mitjans d'abril, i estem arrencant ja a l'agost.
1: En canvi, el que sí que es posposarà serà la posada en venda de les patates amb denominació IGP, que es retardarà fins a finals de setembre. Amb aquesta espera, els pagesos confien d'estriar més fàcilment aquelles peces que estiguin afectades per la necrosi.
7: El temps.
0: Eloi Cordomí.
23: Després d'un dia càlid, en què s'han produït rècords altra vegada de calor en un mes de setembre, preveiem diumenge en què repeteixi aquesta situació. Tindrem temperatures extremes, que altra vegada podrien arribar entre els 35 i 40 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Les més altes, a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs de la Conca de Tremp, podrien assolir aquestes xifres, tot i que durant el diumenge aniran arribant algunes capes de núvols prims, núvols potser una mica més gruixuts en alguns llocs de l'Alt Pirineu, i podrien atenuar una mica l'acció del sol i fer baixar lleugerament el termòmetre. A la resta, molta calor, temperatures altra vegada que podrien batre rècords, i en previsió que es mantingui la calor de cara a dilluns i dimarts, segurament baixarà un palet la temperatura, 1-2 graus a tot estirar aquests dos dies, a l'espera que la baixada més important dels termòmetres la tindrem a partir de dimecres, amb una entrada vent del nord, de mestral, amb més inestabilitat, hi haurà tempestes, i durant la segona meitat de la setmana les temperatures posaran el lloc que toquen en aquesta època.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Xiquets de Valls han fet història aquest dissabte amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. Hi ha assistit la colla Ballester.
24: Els castells es veuen ínfims dins la Sagrada Família, que aquest dissabte ha combinat el so de les gralles amb els cants de la missa internacional, que començava amb dos pilars dels Xiquets de Valls, amb la Colla Vella i les Joves. Gaudí admirava i coneixia el fet casteller i feia referència, i segons alguns historiadors s'hi va inspirar per fer les torres de la Sagrada Família. Segons un dels seus deixebles, César Martinell, Gaudí defensava les figures amuntegades dels sants dels seus vitralls perquè li feien referència als castells i arribar al cel, per arribar-hi ens hem d'enfilar, deia, els uns amb els altres. Molt a prop dels vitralls, avui els Xiquets de Valls li han tornat a demostrar amb 2, 3 de 8 simultanis. Xavi Pons és el president de la Vella i Marc París de les Joves.
25: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català
2: de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans, com som els castellers, no? Com els Tiquets de Valls.
4: Ens omple d'orgull perquè sabem de què s'ha inspirat en el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre, i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
24: La imatge ha estat meravellosa, impactant tant que la missa ha inclòs un gran aplaudiment pels castellers de Valls.
0: L'energia del rock i les emocions per una reconciliació llargament esperada conviuen al documental Oasis Don't Look Back in Anger, que s'ha presentat aquest dissabte al Festival de Cinema de Venècia.
5: Oasis, the world's biggest rock band.
8: The popularity likened to that of the Beatles.
5: The pop group Oasis is in.
0: Després de 15 anys sense parlar-se, els germans Gallagher es despullen emocionalment en aquesta cinta sobre el seu retrobament en la gira del 2025. Liam i Noel Gallagher han exhibit la seva renovada complicitat a la catifa vermella, però no han comparegut a la roda de premsa. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
9: La pel·lícula documenta durant dues hores com va ser l'apassionada reconciliació fraternal i musical del cantant i el guitarrista d'Oasis, des de la seva primera trobada al local d'assajos fins als concerts internacionals massius de l'any passat, on cada cop van anar retrobant la confiança i la complicitat fins al moment actual, dominat pel perdó i l'oblit dels retrets. El tercer gran protagonista de la cinta és el públic, desenes de milers de persones a qui veiem cantar, vibrar i plorar cada cop que senten en directe algun dels himnes del rock, com Wonderwall o Live Forever. Sentim el director, Steven Knight.
25: They were astonished.
26: Estàvem perplexos per la resposta a l'anunci de la gira, perquè hi havia una demanda tan gran d'entrades que es va veure clar que no només era la generació que als 90 havien estimat els Oasis, sinó que també la següent havia descobert la seva música. La gran pregunta era, per què això va passar? Per què la seva música perdura? I aquest és l'interrogant que hem volgut respondre.
9: I una connexió catalana. La figura de cartró a mida real de Pep Guardiola, idolatrat pels Oasis, el Manchester City, apareix en mitja dotzena d'ocasions al documental perquè formava part de l'escenografia de la gira.
0: Victoria Luengo se situa al radar de Hollywood amb el seu paper protagonista a El ser querido.
27: ¿Qué quieres que te diga yo?
28: Nada, no quiero que me digas nada.
27: O sea, me echas toda esta mierda en la cara.
0: L'actriu mallorquina que ha passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que en una conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
29: I la Victoria Luengo està absolutament superbia amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba E.T. I jo em vaig posar a plorar perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
0: Luengo també ha explicat que comença a fer passos en la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El ser querido, que es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost, està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Oscar, juntament amb La bola negra i Los domingos. Al cinema, una pel·lícula que ha tingut una estrena de rècord i que es pot veure des d'aquest divendres, és Cronos.
30: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria.
31: Hem passat algunes Rambles, sí, ambulàncies.
32: Aquí compta el 4-0, què ha passat a les Rambles?
0: Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017. En el primer dia en cartellera, Cronos va aportar més de 16.000 espectadors als cinemes i va recaptar prop de 120.000 euros, unes xifres que la converteixen en la millor obertura d'una producció catalana i en llengua catalana. Més endavant, s'emetrà per TV3 i també estarà disponible a la plataforma 3CAT.
7: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
33: A la primera divisió de futbol, el Barça visita aquest diumenge al València a 4:45 de la tarda en directe a Catalunya Ràdio. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. La visió del Barça des de València la posa el tècnic local Corberán.
34: Un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones. Es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, que es el vigente actual campeón de Liga, pues ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones en invirtiendo en fichajes, ¿no?, en jugadores, y eso hace que sea un equipo pues con unas posibilidades muy grandes, pero nosotros nos centramos en el Valencia.
33: També aquest diumenge a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla, el tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza, un dels últims fitxatges.
3: Ja té més ritme que fa uns dies i, bueno, a poc a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible perquè agafi el ritme també el més aviat possible. Llavors, Brian demà anirà convocat segur i esperem que pugui tenir minuts durant el partit. I, bueno, el partit l'afrontem amb moltes ganes de fer un bon partit, de tornar a guanyar i, sobretot, a casa, que sabem que és més important encara.
33: Manolo recupera Leandro Cabrera. També de primera, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3, amb gol decisiu d'Aubameyang. Ha debutat amb l'equip gallec Marc Casado. Per altra banda, Rayo 3, Racing de Santander 2 i Atlètic Club de Bilbao 3, Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez ha jugat 30 minuts. Li han demanat a Simeone.
6: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
10: ¿En serio?
6: Sí.
10: No tengo nada que comentar.
33: A segona, Sporting 0, Girona 2, amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez, 8 minuts després de debutar el davanter granollerí. Segona victòria seguida de Quique Álvarez. Parla Carles Pérez a Catalunya Ràdio.
11: Individualment molt content, al final pel gol, però sobretot més per l'equip, per la victòria. Sabíem que veníem a un cap complicat i que millor que treure aquest resultat.
33: A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, gol de Llompart i Sevilla 0, Barça 4, gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky i el comentari de Marta Torrejón.
12: Estic molt contenta, jo crec que s'ha vist una primera part bastant més fluida, potser la calor al final se'ns ha notat una miqueta tant a nosaltres com a elles. Contentes per la primera sortida, pels primers tres punts, per un gran resultat, per la continuïtat de l'equip i el bon joc que estem assolint, que tot just acabem de començar, això és molt llarg i que l'equip continuï així.
33: Aquest dissabte s'han complert 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a les Palmes i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. A Catalunya Ràdio hem estrenat el documental de la sèrie Rècords Puyal 50, disponible a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
33: El Barça d'en Bol guanya la Supercopa Ibèrica. Victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Cinquè títol dels blaugranes que han guanyat totes les edicions d'aquesta competició. Ricardo Costa, el tècnic de l'Sporting de Portugal, ha estat expulsat a 10 minuts pel final. La Copa, l'aixecada, el porter del filial, Albert Casada. Declaracions a l'Esport 3.
13: Potser el somni sí, però no, he vingut, he fet tot el que he pogut, al màxim sempre donant el 100% i ha sortit com ha sortit.
33: Segon títol de la temporada després de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Al Palau Blaugrana, per altra banda, el Barça juga aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia a la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
14: Contento por pasar a la final, pero tengo que decir que un equipo como nosotros no podemos regalar tres goles como hemos regalado hoy. Regalar tres goles en un partido de tanto nivel, de tanta tensión, es complicado remontarlos. Un día te va a salir bien, como ha salido hoy, pero lo normal es que te pasen estas eliminatorias que caigas.
7: 3CAT Info.
33: El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. El Balear té ara 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic a la General. La 14a etapa, en final, al port de primera de la Pandera, a Jaén, l'ha guanyada l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. L'equip Emirates ha anunciat, per la seva banda, la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032. També ha confirmat que l'eslové, el millor ciclista del món, no tornarà a competir aquesta temporada. Per tant, d'entrada es perd el Mundial del Canadà. Anem al trial. Toni Bou guanya la primera cursa del Mundial a l'aire lliure als Països Baixos i aquest diumenge tindrà l'opció matemàtica d'aconseguir el seu 40è títol mundial.
1: Ara no hem de cometre cap error, intentar disfrutar del dia de demà, serà un dia especial quan jugues un títol i quan el tens tan a prop. Sembla mentira, però costa estar concentrat, així que bueno, intentarem tirar experiència i sobretot disfrutar.
33: En trial 2, Arnau Ferrer també podria proclamar-se campió del món. El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pol per al francès Pierre Gasly, d'Alpine, al davant de George Russell amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder Antonelli sortirà des de la cua de la graella per canvis al motor. Primera pole de Gasly a la Fórmula 1 en 190 grans premis i primera pole position d'un francès a la Fórmula 1 des de l'any 1997.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 6 de setembre del 2026, el 8 d'agost passat, no fa ni un mes, molta gent estava de vacances, als informatius la crisi de Ceuta ja ocupava tots els titulars i a les sobretaules l'arribada de l'eclipsi del segle es disputava les converses amb l'estira i arronsa pel fitxatge de Julián Álvarez. Aquell 8 d'agost, un dissabte, la Maria

0: 15, la Clara va néixer gràcies a l'instint de la seva mare. I just en el moment en què coneixia el món, els sanitaris del SEM entraven per la porta de casa i de seguida van pronunciar una frase fatídica: la nena no respira. La perícia dels serveis sanitaris, però, van aconseguir el miracle. La Clara se'n va sortir. Està sana. Avui, diumenge, gairebé un mes després, la Clara i els seus pares, acompanyats de la infermera del SEM que va guiar per telèfon els 15 minuts més intensos de la seva vida, ens acompanyaran aquí, al suplement, per recordar-nos que som mamífers i que la vida ens pot confirmar en qualsevol instant que som un accident meravellós i que les idees més ben planificades sovint només serveixen perquè la realitat les atropelli. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I avui també amb el Marc Güell. Marc, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Nit de mal dormir, aquestes altes temperatures fan triplicar el nombre de municipis que avui estan en risc màxim d'incendi.
2: Hi ha més d'un centenar de municipis de 17 comarques en perill extrem de foc, sobretot de l'interior i el sud de Catalunya. Els agents rurals també tanquen avui els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialp, a la Noguera.
0: Avui eleccions clau al Land alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar govern.
2: Malgrat el cordó sanitari dels altres partits, Alternativa per Alemanya lidera els sondejos i podria governar amb majoria absoluta. 15.000 persones s'han manifestat a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat.
0: El govern espanyol tira pel dret i instal·larà al Port de Ceuta un nou espai temporal per acollir migrants.
2: N'hi cabran un miler. El govern saudí s'hi havia negat i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. En les últimes hores, Donald Trump ha tornat a atacar Pedro Sánchez per aquesta crisi migratòria.
0: El Kremlin valora molt positivament les negociacions amb els enviats de la Casa Blanca per Ucraïna.
2: Putin assegura que les converses han estat molt útils, però admet que una sortida negociada per acabar amb la guerra no serà fàcil. Avui els emissaris de Trump viatgen a Kiev per reunir-se amb Zelensky.
0: I Bad Bunny ha guanyat el primer premi Emmy de la seva carrera.
2: Gràcies a l'actuació de la mitja part de la Super Bowl, el cantant porto-riqueny ha estat premiat aquesta matinada en els guardons tècnics i artístics que es lliuren abans de la gran gala dels Emmy.
0: Els esports, el Barça busca aquesta tarda el liderat en solitari de la Lliga amb la incògnita de Lamine Yamal. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia, sí, els veuran a visita en el València Mestalla a un quart de cinc amb l'objectiu d'aprofitar les relliscades de Madrid i Atlètic. Lamine ha viatjat, però ahir no es va entrenar amb el grup per un cop i podria no ser titular.
0: També ha entrat a la convocatòria Gabriel Jesús,
3: que segons Flick està preparat per tenir els primers minuts com a blaugrana. L'entrenador, per cert, ha confirmat els cinc capitans: Rafinha i Pedri, escollits pel tècnic, i Eric, De Jong i Lamine, votats pel vestidor.
0: Enric Agut, fins quan durarà la broma? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs encara paciència, perquè avui calor molt intensa. Demà també en farà, però perdrem un parell de graus. Dimarts, un dia similar al de demà. I a partir de dimecres, sí, arriba un canvi de temps, amb un front, ruixats, i baixarà la temperatura, es notarà. Avui, com comentàveu, la calor serà novament extrema, amb moltes màximes a l'interior entre els 35 i els 40 graus. També calor, molta calor a la costa, sol amb alguns núvols prims, a la tarda alguns intervals de núvols en àrees de muntanya i de ponent, bona mar, marinada al litoral, i ahir dissabte novament la calor va ser molt excepcional, per un mes de setembre amb més de 40 graus en alguns indrets i nou rècord a 64 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades. Realment impressionant. La temperatura ara mateix, Lleida marca 22 graus, Barcelona molt alta, nit tòrrida 27, Tarragona 23 i Girona 21 graus.
1: Avui el suplement.
0: A partir de les 9, tertúlia amb Carles Munguilot, Oriol Marc i Núria Oriols. A les 10, el retorn de la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking Views, el Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. Avui, valorant les finances, els números i el fair play financer del Barça després del tancament del mercat de fitxatges. I a les 11, una estrena que sonarà d'aquesta manera. Nova sintonia, sintonia arriscada, per rebre amb tots els honors que es mereix el nou espai que cada diumenge a les 11 defensarà l'Empar Moliner, Cartes a l'Empar. La idea és que vosaltres, els oients, pugueu traslladar a l'Empar totes aquelles inquietuds de la vostra vida quotidiana que considereu que tenen gràcia de ser compartides. Relacions de parella, de família, d'animals de companyia, hàbits saludables, hàbits menyspreables, decepcions amb els homes del temps, passions literàries. A partir d'aquí l'Empar hi dirà la seva i fins i tot potser ens ho relliga amb un bon vi. A les 11, el debut d'Empar Moliner al suplement. Just després, les Amigues de les Arts, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb recomanacions gastronòmiques i serièfiles. A les 12, l'eclipsi del suplement. Avui estrenem temporada amb les nits de la periodista Glòria Serra, una dona que va començar la seva carrera

0: en aquesta casa i acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb els malalts de ràdio de la Marina Laminós. Passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Avui tanquem aquest primer cap de setmana de setembre amb una nova jornada de temperatures disparades. El govern fa una crida a la prudència i extremar la precaució davant la calor intensa i l'elevat risc d'incendi al medi natural. De fet, avui s'ha triplicat el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi.
2: Sí, els agents rurals han ampliat a 106 els municipis de 17 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem de focs forestals. Aquestes comarques són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Ebre, el Baix Llobregat, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha pràcticament 300 municipis en nivell 3 per perill molt alt i avui queda restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, a la Noguera, per aquest perill extrem d'incendi. La titular d'Interior, Núria Parlon, demana prudència a la ciutadania.
3: Molta precaució amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
2: Tot plegat l'endemà d'un dissabte en què els termòmetres han tornat a superar àmpliament els 40 graus en diferents punts de l'interior de l'Ebre, a Ponent, al Camp de Tarragona i a la Catalunya Central. Platges i piscines s'han tornat a omplir.
4: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
5: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
6: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
2: Ahir els bombers van treballar en diversos incendis. A Ripollet, un foc de vegetació al voral de la C-58 va obligar a tallar la carretera en sentit nord durant una hora, i a Tordera, al Maresme, una dona va acabar ferida lleu per inhalació de fum després d'un incendi que va obligar a confinar durant unes hores un parell d'urbanitzacions.
0: Atenció, perquè amb tanta calor i amb tants banys, 3 persones han mort en menys de 24 hores a 3 platges catalanes. Ja són 26 les víctimes mortals en el que portem de temporada de bany.
2: Un home de nacionalitat francesa de 69 anys va morir ahir mentre es banyava a la platja de la Rovellada al municipi de Colera, a l'Alt Empordà. Un altre home, també de nacionalitat francesa de 78 anys, va perdre la vida a la platja de Lloret de Mar, a la Selva. I divendres, un altre home de 45, en aquest cas de nacionalitat anglesa, va morir després de saltar d'un ferri que feia el trajecte entre Cambrils i Salou perquè volia arribar nedant a la platja.
0: El focus informatiu d'aquest diumenge també se situa a Alemanya. D'aquí una hora obren els col·legis electorals de Saxònia-Anhalt. Són unes eleccions clau en aquest land, on l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya pot obtenir la majoria absoluta. Seria el primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial que els ultres governarien, amb conseqüències especialment rellevants pel sistema educatiu. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia.
7: Bon dia. Saxònia-Anhalt vota avui en unes eleccions que, tot i que són regionals, tenen una gran transcendència a escala estatal. La incògnita principal, veure si Alternativa per Alemanya aconsegueix la majoria absoluta que necessita per governar. Seria el primer cop que a Alemanya una formació d'extrema dreta tornaria a ostentar el poder des de la Segona Guerra Mundial. Si pogués formar govern, el partit d'Alice Weidel podria decidir en temes com l'educació, la política familiar o la cultura. Tindria també accés a informació sensible perquè podrien nomenar el ministre de l'Interior. Manarien sobre la policia. Fins i tot el fiscal de l'Estat hauria de seguir les seves indicacions. Seria un terrabastall monumental. La por dels partits democràtics és que aquesta victòria es pugui convertir en el precedent de moltes altres. De fet, és l'objectiu de l'extrema dreta.
0: Nou xoc entre el govern espanyol i el govern de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acusa el govern de la ciutat autònoma de deslleialtat i de tornar i de donar l'esquena a Ceuta. En una entrevista a La Vanguardia ha demanat responsabilitat tant al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, com al líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo.
8: Me parece irresponsable que haya líderes de la oposición que señalan a un gobierno, en este caso de Marruecos, y que exigen a un gobierno de España, sin pruebas y sin evidencia, no sé exactamente el qué.
0: A Ceuta, el govern espanyol ha pres el control del port per ordenar que s'obri i s'instal·lin carpes per acollir temporalment un miler de migrants. La sessió estava acordada, però el govern ceutí es va fer enrere a l'últim moment. Les obres ja han començat i els espais estaran disponibles fins a finals d'aquest any. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Bon dia. Argumenta Òscar Puente en l'ordre que ha signat que impera l'interès general per sobre dels riscos per a la seguretat o l'explotació del port, riscos que alegava Ceuta i que l'Estat es compromet a minimitzar. Ja han començat els treballs per construir carpes i habilitar espais de descans, mèdics i d'atenció social per a les persones migrants que fa setmanes que dormen al carrer. Són en total dues parcel·les de 16.000 metres quadrats. Mentrestant, la Moncloa continua acumulant crítiques a la gestió i al relat per excloure el Marroc de l'autoria.
10: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
11: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
9: Crítiques de Feijóo i Ayuso, les quals se suma l'esquerra, Ione Belarra, de Podem.
12: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
9: Des del PSOE apelen a la prudència.
13: Prudència, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
9: Defensa Pilar Bernabé, membre de l'executiva federal, que sense proves no es pot acusar Rabat.
0: Gràcies, Tània. A tot això, en relació a la situació a Ceuta, aquesta matinada Donald Trump ha tornat a ficar cullerada en la crisi migratòria.
2: El president nord-americà assegura que el govern espanyol ha perdut el control de la frontera amb el Marroc. En un missatge a la seva xarxa Truth Social, també ha afirmat literalment que el que està passant a Espanya és molt trist.
0: El Kremlin valora positivament les negociacions que van mantenir ahir amb els enviats de la Casa Blanca per traçar un nou pla de pau a Ucraïna, tot i que per ara no ha transcendit cap gran avenç.
14: First of all, President Putin, thank you so much for having us.
0: El president Vladimir Putin assegura que les converses amb els diplomàtics nord-americans van ser molt útils, però admet que una sortida negociada per acabar la guerra no serà fàcil.
2: I els Estats Units han tret pit dels esforços diplomàtics que lideren i han explicat que anunciaran mesures concretes durant les pròximes setmanes. Tot això malgrat que encara no s'han reunit amb els representants ucraïnesos. Els emissaris de Donald Trump viatgen avui a Kiev, on el rebrà el president Volodymyr Zelensky per discutir el full de ruta proposat per Washington. Ucraïna i Rússia van acordar ahir una treva de 3 dies per facilitar les negociacions. Moscou reitera, però, que Rússia manté els seus objectius a Ucraïna i les condicions dels dos països per cessar definitivament les hostilitats continuen molt allunyades.
0: I en un altre front, l'Iran ha atacat amb míssils balístics 3 patrullers i 3 vaixells nord-americans, entre els quals un portaavions a l'estret d'Hormuz, en represàlia pels atacs nord-americans d'ahir que haurien inutilitzat 3 embarcacions iranianes que transportaven cru. La Guàrdia Revolucionària ha amenaçat d'intensificar els atacs contra vaixells militars dels Estats Units si continua el bloqueig al trànsit de cru.
2: Adverteix tots els vaixells al Golf Pèrsic i a prop de l'estret davant de qualsevol moviment sospitós. Les dades de trànsit marítim mostren com el volum de petroliers a l'estret d'Hormuz continua molt per sota de l'habitual, malgrat que Donald Trump insisteix que ja controlen les vies marítimes principals. Els Estats Units i l'Iran van reprendre els atacs creuats ara fa una setmana, després d'un mes de relativa calma. A banda de l'ofensiva contra embarcacions, els darrers dies Washington també ha bombardejat posicions al sud de la República i prepara noves sancions per ofegar econòmicament Teheran.
0: I ara ens situem a Indonèsia, on l'erupció del volcà Anak Krakatau ha obligat a suspendre centenars de vols a l'aeroport internacional de Jakarta per la presència de cendra volcànica a l'espai aeri.
2: Segons el Ministeri de Transports, l'afectació supera els 200 vols. El volcà està en erupció des de divendres a la nit i aquest diumenge la columna de cendra ha assolit fins a 15 quilòmetres d'altura. Diverses escoles han suspès les classes després que alumnes i veïns hagin tingut irritacions oculars per la cendra. L'activitat pesquera també ha quedat interrompuda en algunes zones afectades. Les autoritats descarten de moment que hi hagi un risc imminent de tsunami.
0: El Partit Popular ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del model de finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model pactat amb Esquerra per garantir-se el seu suport.
2: Sentim la presidenta de la Comunitat de Madrid, que ha acusat els polítics catalans de viure molt bé.
15: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
2: El PSOE ha retret al PP que vulgui posar pals a les rodes a un sistema que portaria 21.000 milions extres a les comunitats autònomes des de Catalunya. La consellera d'Economia, Alicia Romero, admetia ahir aquí al suplement que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir en alguna cosa davant de Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés.
16: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També, doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
2: Romero va insistir a aprovar el nou model abans d'acabar l'any perquè pugui entrar en vigor el gener que ve.
0: Sobre aquesta qüestió, segur que també hi diu la seva, demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, entrevistat al Matí de Catalunya Ràdio pel Ricard Ostrell. L'independentisme viurà divendres vinent una altra diada nacional sense unitat estratègica de partits i d'entitats. Les mobilitzacions previstes mesuraran la seva força social al carrer després que l'últim CEO apuntava una recuperació del moviment independentista, Jordi Corbalán.
17: El baròmetre de començaments d'estiu donava aire a l'independentisme. El suport a la independència pujava 6 punts i se situava en el nivell més alt des del 2020. Un 45% dels enquestats votaria a favor de la independència en un hipotètic referèndum. Aquest ampli, però minoritari, suport social fa anys que no es tradueix en unitat d'acció dels partits i les entitats. Les reivindicacions compartides, com la defensa de la llengua que va marcar l'última diada, el malestar pel funcionament dels serveis públics o el dèficit fiscal, no són suficients per alinear el moviment independentista. La irrupció de l'extrema dreta d'Aliança Catalana ha fragmentat encara més la divisió. En aquest context, caldrà veure quina capacitat de mobilització tindrà la diada d'aquest any, amb manifestacions convocades a Barcelona, Girona i Amposta. Oriol Junqueras es tornarà a manifestar després de 5 anys d'absència del líder d'Esquerra a la mobilització de la diada i de fredor amb les anteriors direccions de l'ANC. Podria ser, si no hi ha contratemps judicials, l'última diada amb el president Puigdemont i els exconsellers a l'exili.
0: Els préstecs al consum s'han disparat. Segons l'última estadística del Banc d'Espanya, aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances, Cristian Roldán.
18: Bon dia. Segons l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit, els viatges d'estiu suposen un 17% de les sol·licituds de préstec. El president de l'organització de consumidors FACUA a Catalunya, Gerard Hernández, reconeix que han augmentat molt les consultes sobre aquests deutes.
19: Ha estat un increment, no, d'aquestes consultes, tant condicions draconianes, no, d'interessos elevats, de comissions per tot arreu, que volen amortitzar i els cobren un dineral.
18: L'experta en hipoteques, Montse Cespedó, assegura a Catalunya Ràdio que molts joves recorren aquests productes davant la frustració que els provoca no poder accedir a un habitatge.
20: Les persones estan molt desmotivades per realment que estalvin, no arriben amb aquest increment constant del preu de la vivenda i totes les dificultats que hi ha per la concessió d'hipoteques, i aquesta desmotivació a l'estalvi al mig llarg plaç fa que necessitin compensacions econòmiques o lúdiques de manera immediata.
18: Els experts també alerten que tenir aquest tipus de crèdits contractats dificulta que els bancs ens concedeixin hipoteques.
0: Gràcies, Cristian. I ara ens situem a la Sagrada Família, que ha tornat a deixar una imatge per la història. Han sonat gralles dins la basílica i s'han aixecat castells. Les dues colles de Valls, la Vella i la Jove, van homenatjar la figura d'Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller i van deixar una altra foto històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte. L'acte el va seguir la Colla Ballester. Colla, bon dia.
21: Bon dia. Els castells es veuen ínfims dins la Sagrada Família, que aquest dissabte ha combinat el so de les gralles amb els cants de la missa internacional, que començava amb dos pilars dels Xiquets de Valls, amb la Colla Vella i les Joves. Gaudí admirava i coneixia el fet casteller i feia referència, i segons alguns historiadors, s'hi va inspirar per fer les torres de la Sagrada Família. Li agradaven i els defensava. I ahir, sota les torres de Gaudí, s'hi feien 2, 3 de 8 simultanis en unes construccions impactants i meravelloses dins de la basílica. Javi Pons és el president de la Vella i Marc París de les Joves. En una missa que no se'n va poder estar d'incloure aplaudiments pels castellers de Valls.
0: I ara música.
22: El Titi me pregunto si tengo mucho novio, ey.
0: És Bad Bunny, que continua col·leccionant premis. Aquesta matinada s'ha endut el premi Emmy de la seva carrera. Ha estat per aquesta actuació durant la mitja part de la Super Bowl, la final de la Lliga Nord-Americana de Futbol Americà.
2: Sí, el cantant de Puerto Rico s'ha endut el guardó al millor espectacle televisiu en directe en qualitat d'intèrpret i productor del show. La seva actuació a la Super Bowl també ha estat premiada en 7 categories més de les 9 a les quals estava nominada, la majoria de caràcter tècnic. Ha estat reconeguda en apartats com la coreografia, el so i la direcció musical i tècnica. Els premis lliurats aquesta matinada són l'avantsala de la gran gala dels Emmy, que tindrà lloc d'aquí una setmana i que reconeixerà les millors produccions de televisió comercial i les millors sèries de l'any als Estats Units.
0: I de Bad Bunny als Oasis. L'energia del rock i les emocions per una reconciliació llargament esperada conviuen al documental Oasis, d'en Luke Buckinenger, que s'ha presentat aquest dissabte al Festival de Cine de Venècia. Després de 15 anys sense parlar-se, els germans Gallagher es despullen emocionalment en aquesta cinta sobre el seu retrobament a la gira del 2025. Liam, Liam i Noel Gallagher han exhibit la seva renovada complicitat a la catifa vermella, però no han comparegut a la roda de premsa. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: La pel·lícula documenta durant dues hores com va ser l'apassionada reconciliació fraternal i musical del cantant i el guitarrista d'Oasis, la banda més emblemàtica dels anys 90. Des de la seva primera trobada al local d'assajos, dominada pels nervis, la desconfiança i la por a una nova baralla, fins als concerts internacionals massius de l'any passat, on cada cop van anar retrobant la confiança i la complicitat, fins al moment actual, dominat pel perdó i l'oblit dels retrets. Sentim el director, Steven Knight. The first time that Liam
3: walks into the rehearsal... El primer cop que Liam entra a la sala d'assaig, el primer cop que es disposen a tocar junts després de tants anys, encara no s'havien parlat. D'aquesta manera va començar la relació, que es va anar desenvolupant davant les nostres quatre càmeres, tal com Raja. Fins que van de gira, els seus fills es fan amics i són una família de nou.
1: I una connexió catalana. La figura de cartró a mida real de Pep Guardiola, idolatrat pels Oasis, pels seus triomfs amb el Manchester City, apareix en mitja dotzena d'ocasions al documental perquè formava part, i molt destacada, de l'escenografia de la gira.
0: I encara al cine...
4: ¿Qué quieres que te diga yo?
23: Nada, no quiero que me digas nada.
4: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
23: No te estoy echando nada.
0: L'actriu Victoria Luengo és en boca de tots, se situa al radar de Hollywood amb el seu paper protagonista, El ser querido.
2: Sí, l'actriu mallorquina va ser ahir una de les protagonistes del suplement, on va revelar que en una conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
24: I la Victoria Luengo està absolutament soberbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven, i jo penso, no sé qui és. Y le digo, Javier, qué bonito el mensaje, pero ¿quién es? Y me dijo, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba Ete. Y yo me voy a poner a plorar, porque era Steven Spielberg, ha escrito el meu nom en un WhatsApp.
2: El ser querido es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost i està preseleccionada com a candidat a ser nominada als Oscars juntament amb La Bola Negra i Los Domingos.
25: L'informatiu del suplement.
26: Aquest cap de setmana el Tot Gira torna en la seva màxima expressió.
27: Tornen les tardes de Ràdio Esportiva.
26: Avui obrim a un quart de vuit després de la TDT del València-Barça.
25: Des del Palau, transmissió de la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala.
26: En joc el primer gran títol de la temporada, el primer test important per a l'equip de Javi Rodríguez.
25: Transmissió amb Francesc Ripoll i l'anàlisi de Roger Serrano.
26: I a partir de les 9...
28: Gol! No m'ho puc creure!
26: Espanyol-Sevilla. El partit del debut de Brian Zaragoza davant l'afició.
27: Aquesta tarda tot gira en futbol sala i lliga.
26: Tot gira, fent ràdio esportiva des del 2004.
27: Tenim passió per l'esport.
25: L'informatiu del suplement.
0: El Barça visita aquesta tarda Mestalla amb el liderat en solitari de la Lliga en joc. Els blaugranes volen aprofitar la relliscada del Madrid i de l'Atlètic. Roger Nau, què tal? Bon dia.
29: Bon dia, sí, és una oportunitat d'or per agafar avantatge al capdavant del campionat. El Barça-València començarà un quart de cinc de la tarda, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. La gran incògnita és Lamine Yamal. El davanter és a València, però ahir no es va entrenar amb el grup per un cop i es dubta per ser titular. També ha entrat a la convocatòria Livakovic i Gabriel Jesús. El brasiler està a punt per tenir els primers minuts amb la samarreta blaugrana. Ho ha confirmat Hansi Flick, que també ha oficialitzat el nomenament dels capitans.
30: When I see the team, also the players,
31: Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència. I crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els cinc capitans. Volia escollir-ne dos, aquests dos. Perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Estic content amb els capitans.
30: And I'm happy with this team.
29: Els dos primers capitans, Rafinha i Pedri, els ha escollit Flick, i els altres tres, Eric, De Jong i Lamine, els ha votat al vestidor. Del partit i del Barça també n'ha parlat Carlos Corberán, el tècnic del València, que afronta el xoc d'aquesta tarda amb urgències i només un punt després de tres partits.
32: Un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones, es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones, y eso hace que sea un equipo pues, con unas posibilidades muy grandes.
29: Avui també juga l'Espanyol, que rebrà el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre. Serà el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava.
33: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci, i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot, perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
29: El conjunt blanquiblau recupera Leandro Cabrera i Brian Zaragoza podria debutar. L'Espanyol Sevilla, com sempre, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I al marge dels partits del Barça i l'Espanyol, avui es disputen dos enfrontaments més de primera, a 7:15, a l'Alavés Osasuna i després també Màlaga Llevant, mentre que hi es van jugar el Villarreal 2 Deportivo de la Corunya 3, amb gol decisiu d'Aubameyang i debut de Marc Casador a l'equip gallec, el Rayo 3 Racing 2 i l'Atlètic Club Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez va jugar els últims 30 minuts i després també va estar present a la roda de premsa de Simeone.
5: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
6: ¿En serio?
5: Sí.
6: No tengo nada que comentar.
29: I a segona, cop d'autoritat del Girona, victòria per 0-2 al Molinón contra l'Sporting, amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez, en aquest cas, 8 minuts després de debutar.
7: Individualment molt content, al final pel gol, però sobretot més per l'equip, per la victòria. Sabíem que veníem a un cap complicat i què millor que treure aquest resultat.
29: L'altre equip català de segon, el Sabadell, rep demà el Còrdoba a la nova Creu Alta. I encara en futbol, a la Lliga F, victòria incontestable del Barça al camp del Sevilla per 0-4. Triomf també per 0-1 del Badalona Women en el derbi contra l'Espanyol. I més coses en crònica poliesportiva. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Supercopa Ibèrica després de derrotar l'Sporting de Portugal per 39-34. El tècnic blaugrana, Antonio Carlos Ortega, Esports 3.
8: La temporada passada va ser increïble. Repetir-la va ser molt, molt difícil, però volem competir. El Barça sempre ha d'estar ahí. Volem guanyar el títol domèstic i volem arribar a la Final Four, sense dubte.
29: És el cinquè títol dels blaugrana que han guanyat totes les edicions d'aquesta competició. Per cert, una altra secció blaugrana, la de futbol sala, aquesta tarda pot aixecar la Supercopa Espanyola. Juga en la final al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez de les semifinals van superar ahir el Jaén als penals. I en ciclisme, Enric Mas consolida el lideratge a la Vuelta després de la 14a etapa en final al Pol de la Pandera. Jaén, el mallorquí, ara té 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gol i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic. La 15a etapa d'avui, en final a Còrdoba, s'ha retallat 80 quilòmetres per la calor. L'equip UAE Emirates, per cert, també en ciclisme, ha anunciat la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032. L'equip també ha confirmat que l'eslové no tornarà a competir aquesta temporada. I en motor, Toni Bou, en trial, pot aconseguir avui el seu número 40, títol mundial de trial. El pilot de Piera ahir va guanyar la primera cursa del Gran Premi dels Països Baixos i el mundial de trial de l'aire lliure pot quedar avui decidit ja matemàticament. Té l'opció matemàtica d'aconseguir aquest títol, que seria el 40è consecutiu des del 2007.
9: Ara no hem de cometre cap error, intentar disfrutar del dia de demà, serà un dia especial quan jugues un títol i quan el tens tan a prop. Sembla mentir, però costa estar concentrat, així que bueno, intentarem tirar experiència i sobretot disfrutar.
29: I encara en motor, el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pole pel francès Pierre Gasly d'Aspin, al davant de George Russell de Mercedes des de la segona fila. Sortiran els dos Ferraris, de Leclerc i de Hamilton, mentre que el líder Antonelli sortirà des de la 11a línia de la graella per canvis al motor. És la primera pole de Gasly a la Fórmula 1 després de 190 grans premis i la primera d'un francès des del 1997.

0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
2: Bon dia, Roger.
3: 3, 2, 1... Se ganya!
1: Joan Anton Català, ben tornat.
2: Roger Escapa, ben trobat. Que bé, eh? Que bé.
1: Això és la 9a temporada de La Terra es Plana, aquest espai que celebrem cada diumenge a l'hora que surt el sol, el suplement, des que ens hi vam posar amb aquesta etapa, que mica en mica es va allargant, Joan Anton. Per tant, molts èxits per tu.
2: I per tu.
1: I celebrar, doncs, que continuem parlant de ciència, mirant cap al cel, astronomia, física, química quàntica, quan fa falta, també.
2: Jo t'ho agraeixo molt, Roger. Recordo el dia en què em vas trucar per telèfon, t'acabaven d'oferir la direcció del suplement, i em vas trucar. Em vas dir, escolta, Joan Anton, què et sembla si féssim una secció i vàrem anar a dinar? I allà vàrem parar, et vas inventar el nom aquest, La Terra es Plana, que recordo que no, al començament vaig arrufar el
1: nas. Tu no el veies gens clar.
2: Home, no, deia, hòstia, La Terra es Plana, fotrem de nom.
1: I mira, el temps m'ha donat la raó, perquè cada dia són més els adeptes que pensen que la Terra és plana, eh? Sort que tu, amb la teva divulgació tan didàctica, t'encarregues
2: de... No parlo amb ells de fa molt de temps, però ja són 9 temporades, qui ho diria, eh?
1: Joan Anton, tinc la sensació una mica que ets l'home de l'estiu. Eh?
2: No fotis.
1: Sí. Sí, perquè...
2: Home, saps què em recorda, això? A la cançó de l'estiu que feien aquells...
1: Doncs tu ets l'home de l'estiu, perquè ens vam passar tota la temporada passada, vam ser dels primers que vam parlar de l'eclipsi del segle, que això seria tan important, i realment, jo fins i tot vaig arribar a pensar, que no n'havia viscut mai cap, escolta'm, n'estem fent un gran massa, no vols dir que ens estem passant...
2: Sí, ho vas arribar a pensar?
1: Jo vaig arribar a pensar, o sigui... No de que n'estiguéssim fent un gran massa en el sentit de que crec que com a esdeveniment de país, mobilització, impacte econòmic, transcendència, seria molt, molt important, però com a fenomen astronòmic extraordinari, no m'havia imaginat mai que em pogués arribar a sorprendre i a fascinar tant com aquell minut i mig que vam viure en directe al Trabucador, per TV3, també per Catalunya Ràdio, i que a més vam poder viure plegats.
2: Sí. Per tant, el teu titular quin seria?
1: Que va estar per sobre de les expectatives.
2: Uau, que xulo. Sí, que bé, que sí, bé. Sí. Me n'alegro molt. De les meves també, i mira que ja n'havia vist un, el 2017. Diuen que cada eclipsi és diferent, és de debò, i aquest va ser diferent. Per mi no es va semblar res, el del 2017. Vaig comentar-ho en directe, em faltava la família, però érem tu. Ens vàrem poder abraçar també amb aquesta emoció que vàrem viure i vàrem tenir molt de sort amb la meteo. Recordo que vas patir una mica,
1: Home, a primera hora de la tarda estàvem cagats.
2: Sí, es va aixecar allà un núvol, sí. Que la Gemma Puig ho anava explicant en el programa especial i deia, hi ha dues tempestes en aquest moment que veiem pel radar, una sobre Prades i l'altra a Terres de l'Ebre, aquesta era la que ens preocupava una mica, però va acabar marxant cap a Castelló. De fet, molta gent de Castelló, bueno, alguns de Castelló que m'han contactat, allà van tenir núvol a molts llocs i va ser aquesta tempesta que nosaltres vèiem i que es va anar movent i que ens va deixar un cel claríssim, afortunadament, al Trabucador.
1: Joan Anton, va ser realment una meravella poder-ho viure-ho plegats. Et vas emocionar moltíssim, et van caure les llàgrimes.
2: Sí, una mica.
1: I fins i tot vas atrevir a dir que havia estat més espectacular que el que vas viure el 2017.
2: Sí.
1: Jo crec que una mica Catalunya es va quedar amb aquesta sensació també de prèviament potser n'estem fent un gran massa, però després tothom va abraçar a 9:15 del vespre aquell fenomen tan extraordinari que es va poder veure tan bé des de casa nostra.
2: Sí, i t'haig de dir que s'ha adreçat molta gent, gent desconeguda per mi, però que fins i tot m'han aturat pel carrer, alguns.
1: T'has tornat famós, Joan Anton,
2: digue-ho. No.
1: Per això et dic que ets l'home de l'estiu.
2: Que no. Mira, les meves filles dirien famosete. Que potser és més una mica despectiu, però... No, la qüestió és que hi ha gent que s'hi ha adreçat i m'han dit justament això. Pensàvem que exageraves quan ho explicàveu i no. Hem quedat fascinats, enhorabona, ho hem gaudit moltíssim. Jo penso que va sorprendre. És molt difícil explicar-ho en paraules. Ara, si haguessis explicar aquell moment en paraules, oi que és superdifícil, per molt que tu utilitzis...
1: És una llum que no tornarem a veure mai més.
2: No.
1: Perquè realment, sobretot el Trabucador, com que era un espai tan obert, fosc del tot, negra nit, no es va fer.
2: No, enlloc.
1: Però... la llum que hi havia als instants previs de la totalitat i els posteriors era una llum que no havia vist mai.
2: No.
1: I això m'ho emporto per sempre. I després, el cercle.
2: Wow.
1: del sol
2: amb
1: la circumferència, allò m'ho porto per sempre, fins al punt també que, quan va acabar, de seguida vaig dir, jo això ho vull tornar a viure alguna vegada a la meva vida. I ja hi ha una data
2: molt bé
1: marcada al calendari, que és el 2 d'agost sí. del 2027.
2: Exacte.
1: No a Catalunya, no. sí en alguns punts de la península uh-huh. i sobretot al nord de l'Àfrica.
2: Correcte, sud d'Espanya, nord d'Àfrica, això és una part de la província de Cádiz i de Màlaga, i agafa Ceuta, Melilla, nord d'Àfrica, Marroc, i això se'n va cap a Egipte, ho havíem comentat també, això passa per sobre dels temples de Luxor, imagina't. Òbviament no queda res allà a preus raonables. Encara hi ha llocs que es poden trobar a la part del Marroc a preus raonables. Els preus aquests dies a Cádiz s'han disparat d'una manera que trobo, no sé...
1: No, a Cádiz no hi podrem...
2: No.
1: No hi podrem anar.
2: A veure, jo perquè tinc reservat de
1: d'abans,
2: fa
1: d'abans
2: molt...
1: Del fa... No. Exacte. O sigui, a Cádiz el problema és que si tu has fet com la immensa majoria del personal de dir vull tornar a viure després de l'eclipsi que vam viure el 12 d'agost...
2: Ja has fet tard.
1: Aleshores, has de buscar alternatives sí. a Cádiz i fins i tot alternatives a la península.
2: Segurament
1: has d'anar cap al Marroc.
2: Jo crec que sí. Allà els preus encara estan raonables, però continuaran pujant. És un eclipsi que és, ara ho dic així de memòria, 2:15 o 11:15 del matí, amb el sol molt elevat, 2 d'agost, probabilitat que estigui núvol és molt baixa, i a més dura més de 4 minuts i mig, vora 5 minuts en alguns llocs.
1: És molta estona. Aquí sí que hi ha una transformació del comportament dels animals, que és una cosa que en aquest no vam acabar de veure, perquè els mosquits no van tenir temps ni de sortir.
2: Els mosquits no van sortir, els ocells ja havien anat cap a casa en aquell moment. Sí que vàrem viure alguna cosa, no? Vàrem viure, per exemple, que hi havia nuvolets finets, a la part parcial, si t'hi vas fixar, hi havia aquells nuvolets finets que ho vàrem comentar, i quan va arribar la tonyina d'aquells nuvolets tan finets, havien desaparegut totalment, que això ho havíem comentat, que són els canvis de temperatura que hi ha, que fan que en aquells instants també l'atmosfera respongui i la meteo respongui i canviï, no? Això sí que ho vàrem viure. La il·luminació, com deies, va ser espectacular. De fet, estàvem amb els càmeres de TV3 i ells també van quedar al·lucinats en aquell moment d'aquella llum tan bonica que hi havia. No es va fer de nit. Això és curiós perquè alguna gent m'ho ha dit. Ah, però és que deies que es faria de nit. Cada eclipsi és diferent. Jo no podia preveure...
1: Es va fer molt fosc.
2: Sí, però jo crec que ningú, ni la gent que n'ha vist molts, podia preveure, perquè cadascun és diferent. Què ens va passar en aquest eclipsi? Que el sol anava molt baix, això ho sabíem. Quan tu mires un eclipsi, el de l'any vinent, el 2 d'agost, la gent que hi vagi, que s'hi fixi, si tu mires al voltant, a sota, no a l'eclipsi, si tu mires l'horitzó, el veuràs il·luminat, 360 graus, perquè a 200 quilòmetres d'on ets tu, encara és de dia, encara no hi ha un eclipsi total allà, no? Què va passar aquí? Que com que el sol anava molt baix, integràvem a la visió el sol amb l'horitzó. I, per tant, aquesta llum dels horitzons feien que veiéssim l'escena il·luminada, no totalment fosca. Tot i que va sortir Venus, que recordo que et vaig dir, mira, allò és Venus, no? Mm. Però no es va fer negra nit, com sí que, per exemple, el 2017, l'eclipsi que vàrem anar a veure als Estats Units, es va fer.
1: Tot això en un minut i mig, que és el que va durar l'eclipsi a casa nostra, en els punts on més estona durava, sí. Crec que 1:37, en
2: exacte.
1: Alguns punts de les Terres de l'Ebre. Aleshores, aquest del 2 d'agost de l'any que ve, que es veurà a Cádiz i al nord de l'Àfrica, dius que 4, 5, 6 minuts? Això
2: sí,
1: és una animalada.
2: És una bestiesa. Ara t'ho dic també de memòria. A la zona de Cádiz són més de 4 minuts i mig. A la zona de Marroc, en alguns llocs de Marroc, arriba vora els 5 minuts. I a la part d'Egipte arriba vora els 6 minuts. T'ho dic de memòria. Això és una passada, perquè imagina't com dura aquesta emoció sostinguda que la pots aguantar durant uns instants, que és la que vàrem viure un minut i mig. Nosaltres, imagina't-la multiplicada per 3, que és això el que tindrem el 2 d'agost de l'any vinent.
1: Mm-hmm. Tu ja t'ho has organitzat, eh?
2: Bueno, sí. A veure, corro el perill de que el propietari de l'apartament que vàrem llogar quan els preus estaven raonables s'ho repensi i ens foti patada al cul. I no sé què faré. Potser faré una reserva preventiva d'aquestes que no cal pagar de moment. En faré una altra de preventiva, però tenim claríssim que hi volem anar. Claríssim. I no només això, Roger. No només això. L'any 2028, al gener, aquí tenim un eclipsi anular a Catalunya. Serà molt bonic. Però el mateix any 2028, crec que és el 22 de juliol, n'hi ha un que travessa Austràlia d'est a oest.
1: I passa, com ho poses més difícil?
2: Collons, passa per sobre de la ciutat de Sydney. Ah. Imagina't, un eclipsi total és l'excusa per anar a Austràlia.
1: Ja veig que a partir d'ara hauré de condicionar les meves vacances
2: als
1: fenòmens astronòmics.
2: Jo penso que paga la pena fer-ho. Dius, home, sempre hauria volgut anar a Austràlia. Doncs mires el moment, 2028, i ho fas coincidir.
1: El que sí que vam aprendre aquesta última vegada és que a casa nostra això ja no ho tornarem a viure, almenys nosaltres, no. Perquè era el 2180.
2: Sí, 2000. Mira, hi havia una nena, el trabucador, ui, que maca que era. Tenia 4 o 5 anys i estava parlant amb la seva iaia per telèfon. Jo era al costat i l'escoltava. Iaia, sí, estem aquí a punt de veure un eclipsi. Sí, iaia, és quan la lluna tapa el sol. Em sap greu, iaia, que no estigués aquí. Mira, n'hi ha un altre el 2180. Però em sap molt de greu, iaia, tu aquest dia no el podràs veure. Em va fer una...
1: Ella tampoc.
2: Ella tampoc. Una gràcia, i m'hi vaig acostar, ara no recordo com es deia, i vaig parlar amb ella, i li vaig regalar unes ulleres de 3CAT. Va estar il·lusionadíssima en aquestes ulleres, ella ja en tenia.
1: Ah, molt buscades, aquestes
2: molt,
1: ulleres.
2: Home, molt bones, eh? Mm.
1: Joan Anton, doncs bé, això és el que ens espera una mica aquesta temporada. Parlar del cel sí. I fixar-nos en tot allò que ens il·lumina i que ens meravella. I suposo que també un dels grans reptes d'aquest any que ens tocarà explicar és aquest retorn de l'home a la Lluna. No sé si serà ben bé aquesta temporada, quan tornarem a explicar la notícia.
2: No,
1: però serà... bé, anava pel 2027, la
2: sí,
1: cosa.
2: Serà 2028, sí, però ho van endarrerir. Això ja aquí ho havíem parlat fa algunes temporades. Jo havia dit, i es pot recuperar el tall, això que fan els polítics de vaig dir, no? Doncs vaig dir que no seria el 2027, no arribarien. Efectivament, a l'anunci és 2028, però 2027 veurem Artemis 3, que encara no és la baixada a la Lluna, però és una missió superimportant perquè serà una prova en òrbita de la Terra on haurà de participar les naus d'Elon Musk i o de Jeff Bezos, el primer que arribi, el primer que tingui les naus disponibles per provar a acoblar la seva nau amb l'Orion de la NASA, que és el pas previ al retorn a la Lluna. Ens divertirem moltíssim perquè hi ha aquesta guerra, aquesta competició entre aquests dos egos, Elon Musk i Jeff Bezos, vaya dos, a veure qui té abans aquesta nau preparada. I això haurà de ser 2027, perquè si els nord-americans volen tornar a baixar la Lluna el 2028, obligadament, sí o sí, 2027 ha de funcionar això. I explicarem també, ja veuràs com hi haurà alguna notícia, que mentre la Xina, sense dir res, o apenas sense dir res, anirà fent la seva, amb el seu objectiu de portar els seus astronautes al l'any 2030 a la Lluna.
1: I no vols dir que, com que la Xina explica tan poques coses, no pot ser que s'avanci i que ens trobem un dia, per sorpresa de tots, que hi ha 4 astronautes xinesos a la Lluna que ens saluden?
2: Podria ser. A veure, no crec que fins a aquest punt, tan extrem, perquè avui jo diria que se sap tot, però sí que es pot mantenir com en secret o molt confidencial fins que realment ho anuncies i podria ser que la gent ens donés una sorpresa. Jo no ho crec. Ara també m'atreveixo a dir que no ho crec, perquè la Xina és molt fiable amb les coses que diu. Si diu que ho faran el 2030, pots apostar que ho faran el 2030. Els nord-americans varen dir que ho farien el 2027, i aquí varen dir, no arribaran a temps. I, efectivament, ara la data és 2028. I ja veurem. Ja veurem, perquè si els hi falla Elon Musk o Jeff Bezos, hauran d'endarrerir a 2029, escenari que no descartaria. La Xina ho farà, sí o sí, el 2030, que es podria avançar. No ho crec que ho facin.
1: Escolta'm, Joan Anton, és que es van fent preguntes encara als oients, també, sobre algunes de les coses que hem comentat. El Joan, per exemple, ens diu sobre aquest punt vermell brillant al costat del Sol, que va durar tanta estona d'aquest eclipsi del 12 d'agost.
2: Sí.
1: Et va sorprendre que durés tant, pregunta?
2: Jo el recordo, aquesta perla de color vermell intensa, al costat esquerre. Recordes el costat esquerre del disc fosc de la Lluna? Això és era una protuberància solar, que són grans com bucles, grans formacions de plasma a molta temperatura, que el Sol té a molts llocs, però mira, aquí resultava que la tenia a la cantonada esquerra del Sol, i quan la Lluna va ocultar del tot el Sol, es va poder veure, com que ja la llum del Sol no ens encegava, es va poder veure perfectament aquesta prominència, aquesta protuberància solar, que, perquè ens fem una idea, tenia una mida equivalent a unes 3 o 4 cops al planeta Terra. I nosaltres la vèiem com una perla, però recordo, molt intensa, no oblidaré mai aquesta visió.
1: I després he d'explicar que tothom va anar fent amb molta paciència la ruta de tornada cap a casa des d'allà al trabucador, aquests milers de cotxes que hi eren, i tu et vas quedar mirant els passeigs tota la nit, pràcticament.
2: No, de fet em vaig quedar perquè teníem connexió a TV3, a 3CAT, pel tema del programa de després del Telenotícies, que es va fer un especial, i ja vaig aprofitar per sopar perquè vaig veure la cua de cotxes parats sortint del trabucador i veies les llums allà avall, i vaig dir, bueno, amb la gent de l'equip vàrem decidir sopar, i el cel va quedar fosquíssim, clar, sense lluna, la lluna l'havíem tingut de vespre, i vaig aprofitar per veure els parcells, els de Sant Llorenç, em vaig veure forces. Hi havia gent estirada, que també alguns em reconeixien, els altres no, però jo m'hi acostava quan veia que feien alguna exclamació. Què heu vist? Què heu vist? I m'ho vaig passar superbé, parlant amb la gent i veient els fugissers, fins que ja vaig dir, bueno, ara sí que estic patat, haig d'agafar una furgoneta que l'havia llogat, una furgoneta, ja em diràs tu. No havia trobat cotxes per llogar i em va tocar una furgoneta de les grosses i em tocava el camí cap a l'hotel Amposta, que ens havien reservat, on tu també hi eres amb la família, i estava molt patat, molt patat. I vaig dir, no em puc quedar més estona, perquè si no encara tindré un accident.
1: Joan Anton Català, content de que hagis sobreviscut a l'eclipsi del segle.
2: Tu també.
1: Et vas posar malalt després d'allò que vas dir, que em posaré malalt?
2: No, però vaig fer un baixón tremendo.
1: Sí,
2: però
1: et quan va dic... sortir tot el cansament físic i mental.
2: Sí, mental.
1: No m'estranya.
2: Mental, però vaig quedar, no sé...
1: Fregit.
2: No servia per res, de debò.
1: Durant una setmana al llit,
2: pràcticament.
1: Sí, sí,
2: sí. No vaig estar al llit, però, Roger, no tenia ganes de fer res. Però res és res. I pensava, uah, que malament que ho estic passant. I per això va donar una setmana, eh?
1: Joan Anton, fins diumenge que ve.
2: Això mateix, Roger.
1: Ara tornem.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
6: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: La defensa de l'Àfrica disposa a atacar... Amb...
8: Tot és possible un dia de partit.
7: Mala centrada cap al punt de penal i arriba Fermín! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
8: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio.
9: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
10: M'expliques un conte, papa?
11: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
12: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
14: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça...
15: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
16: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència...
15: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
16: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
17: Bon dia.
1: 3 morts ofegats a les platges catalanes en menys de 24 hores.
17: Es tracta d'un home ofegat a Colera, a l'Alt Empordà, un altre home a Lloret de Mar, a la Selva, i divendres va morir ofegat un home quan va saltar d'un ferri que feia el trajecte entre Cambrils i Salou perquè volia arribar nedant a la platja. Amb aquestes ja són 26 els ofegats aquest estiu.
1: És el primer diumenge de setembre amb els termòmetres disparats.
17: I es tripliquen avui el nombre de municipis que estan en risc màxim d'incendi. Més d'un centenar estan en perill extrem de foc, sobretot de l'interior i del sud del país. Els agents rurals també tanquen avui els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb, a la Noguera.
1: Aquesta hora estan a punt d'obrir els col·legis electorals al Land alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar govern.
17: Malgrat el cordó sanitari dels altres partits, Alternativa per Alemanya lidera els sondejos i podria governar amb majoria absoluta. 15.000 persones s'han manifestat a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat.
1: El govern espanyol tira pel dret i instal·larà al port de Ceuta un nou espai temporal per acollir migrants.
17: I n'hi cabran un miler. El govern saudí s'hi ha negat i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. En les últimes hores, dona Donald Trump ha tornat a atacar Pedro Sánchez per aquesta crisi migratòria.
1: Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso carreguen contra el nou model de finançament pactat entre el govern espanyol, PSC i Esquerra.
17: Acusen Pedro Sánchez d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa i també de voler imposar el model pactat amb Esquerra per garantir-se el seu suport.
1: Els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família.
17: La Colla Vella i la Colla Jove es van aixecar ahir 2, 3 de 8 simultanis en homenatge a Antoni Gaudí. L'arquitecte català seguia el fet casteller i el considerava una metàfora del treball col·lectiu.
1: Bad Bunny ha guanyat el premi Emmy de la seva carrera, el primer.
17: Gràcies a l'actuació de la mitja part de la Super Bowl, el cantant porto-riqueny ha estat premiat aquesta matinada en els guardons tècnics i artístics que es lliuren abans de la gala dels Emmy.
1: I els esports del Barça visita aquesta tarda a Mestalla amb el liderat en solitari de la Lliga en joc.
17: Avui també juga l'Espanyol, que rebrà el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre.
1: Fem un cop d'ull a les portades dels diaris. Marina Laminos, amb la mirada posada ja a l'efemèride de divendres que ve, que són els 25 anys dels atemptats a les Torres Bessones.
18: Sí, perquè tant l'Ara com la Vanguardia en parlen en portada. En el cas de l'Ara, de fet, la commemoració ocupa pràcticament tota la plana principal. 11S, 25 anys dels atemptats que van canviar el món. És el titular que acompanyen d'una il·lustració de dues pinzellades verticals negres que simbolitzen les dues torres. L'Ara, que en portada també destaca una entrevista a Alicia Romero, consellera d'Economia, que deixa aquest titular: Junts sap que no hi haurà un concert econòmic per a Catalunya. A la Vanguardia, ho dèiem, també es fixen en l'11S, ho fan amb una fotografia, en aquest cas dels atemptats, a la part superior de la portada, on diuen 25 anys del dia que va canviar Amèrica. Espai a la part inferior per a una altra fotografia, en aquest cas de Manresa, destaquen les paraules d'una veïna que confessa que ha deixat de sortir tranquil al carrer, i el titular central de la portada, una entrevista a Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, que deixa aquest titular sobre la crisi migratòria, diu: l'ansietat per resoldre la crisi de Ceuta no ha de significar saltar-se la llei. I el periòdico, imatge en aquest cas d'una motxilla amb un pedaç al centre on es llegeix AI, parlen de l'educació del futur.
1: En canvi, la crisi migratòria a Ceuta és un dia més protagonista de la premsa editada a Madrid. A El País, el govern pren el control a Ceuta davant del bloqueig de Vives.
18: La lectura d'aquest nou xoc institucional entre els governs espanyol i de Ceuta és ben diferent a La Razón. Aquí parlen d'un govern que rebenta la col·laboració amb Vives i pren el control del port. I tant El Mundo com a l'ABC es fan ressò d'enquestes que reflecteixen l'estat d'ànim de la població. A El Mundo, un terç dels ceutins valora marxar de la ciutat després de l'assalt. Parlen de Salt. I a l'ABC fan servir el concepte invasió. El 79% dels espanyols pensen que el Marroc està darrere de la invasió.
1: Albert Postils, anys i anys per molts anys. Avui bufarà 60 espelmes Jordi Turull.
19: El nostre lideratge a Catalunya és el president Puigdemont. Ja sé que hi ha gent que vol que ens distraiem amb altres debats. És ell. Nosaltres el que
20: figura històrica de l'antiga Convergència, va ser portaveu del govern de Carles Puigdemont i actualment és el secretari general de Junts. Va ser un dels polítics empresonats per 1 d'octubre que va rebre l'indult del govern espanyol.
1: 78 espelmes Carlos Arguiñano.
21: La Loles, la Loles, el conejo de la Loles.
20: El popular cuiner guipuscoà, tota una estrella de la televisió, és famós per les seves receptes, però sobretot pel seu peculiar sentit de l'humor. Té un restaurant a Zarautz, que és tota una referència, i que en el seu dia comptava amb una estrella Michelin.
1: 79 espelmes Jane Curtin.
22: Damn times change and so does the nature of relationships. People are reluctant to get married these days and looking
20: at... La fama li va arribar quan formava part del repartiment original de la sèrie de televisió de comèdia Saturday Night Live. Més endavant va guanyar un Emmy com a millor actriu en una sèrie de comèdia per Kate and Ali.
1: Vida social. Marta Ferrer, aquest que sona és Mamaduixa, és el plat fort de la Festa Major de Sant Celoni.
17: I presentarà el seu nou disc, Tothom té raó, a l'aparcament del pavelló 11 de setembre a 3:15 de la matinada. Abans, pel mateix escenari, hi hauran passat els germans Serra Solses de Ginestà i després tocaran les Gamberres. Tots els concerts de Festa Major són gratuïts.

0: escriurem fins al final.
1: Aquesta Judit Nederman tancarà l'edició d'aquest any de la Fira de Llibres del Pirineu.
2: La cantant i compositora oferirà un concert especial per posar punt final a una nova edició de la Fira a l'espai de la plaça d'Organyà a 2:15 del migdia. L'entrada també és gratuïta.
1: I al Teatre Texas posa en escena Desaparellats.
2: Esther López i Ricard Ferrer protagonitzen aquesta comèdia sobre segones oportunitats i les decisions més transcendentals de la vida, escrita per Ramon Pardina i dirigida per Roc Esquius. Una història sobre una parella que viu atrapada en la rutina fins que un dia descobreixen dins de casa un univers paral·lel en què viuen versions millors d'ells mateixos. Avui a funció a 6:15 de la tarda, les entrades a partir de 19 euros.
1: I el Romea, el hijo de la cómica.
2: José Sacristán protagonitza un homenatge íntim i emotiu a l'actor, director i escriptor Fernando Fernán Gómez, que connecta amb les seves dues àvies. Avui la funció és a 6:00 de la tarda i les entrades es poden comprar a partir de 21 euros.
1: I avui, primer diumenge de setembre, portes obertes als equipaments culturals de Barcelona.
2: El Museu Blau, el MNAC i el CCCB són alguns dels centres que tenen entrada gratuïta cada primer diumenge de mes. Es poden consultar totes les exposicions i els horaris d'obertura dels museus a través dels seus webs.
1: 4 minuts per les 8 és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte es titula Òptica d'una parella.
3: Hi ha una parella valenta que va decidir compartir la vida malgrat mirar-se-la del tot diferent. La seva primera cita va ser a la platja. En un moment donat, ell es va posar transcendental. Va dir: "El mar em recorda que sempre hi ha un nou horitzó esperant i que l'infinit no està tan lluny." Ell, en canvi, només veia una gran massa d'aigua salada de dimensions inferiors a un oceà i, sense cap consideració diplomàtica, ho va comentar en veu alta. A partir d'aquí, el seu amor es va consolidar a una velocitat incomprensible. Feien moltes coses plegats. Anaven al futbol. A ell només li semblaven 22 energúmens corrent darrere una pilota. Però per a ella era un element fonamental de la seva identitat. Anaven a concerts. Ella ho vivia com si es tractés d'una experiència mística. Ell només veia un individu cridant a un micròfon. I també celebraven els aniversaris, per bé que ell trobava absurd commemorar un esdeveniment tan arbitrari. Ara estan sopant en un bon restaurant perquè fan 10 anys de relació. 10 anys que per a ell, confessa tot enrojolat, han estat els més bonics de la seva vida.
1: Música.

0: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Què ens portes per arribar a les 8 avui?
1: Arribarem amb Entretén-me, el nou senzill de Guillem Gisbert, una cançó que estarà al seu segon disc en solitari i que publicarà el 13 de novembre. De moment, mentre Manel fa una pausa, tenim en Guillem Gisbert per entretenir-nos.
0: Al peu del canó. Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 6 de setembre del 2026, una calorada enorme que fa, de seguida l'Enric Agut amb aquesta previsió del temps que ens asfixia, almenys fins dimarts, ben bé dimecres. Mirem una mica enrere, el 8 d'agost passat, no fa gaire, no fa ni un mes, molta gent estava de vacances, als informatius la crisi de Ceuta ja ocupava tots els titulars i a les sobretaules l'arribada de l'eclipsi del segle es disputava les converses amb l'estira i arronsa pel fitxatge de Julián Álvarez. Aquell 8 d'agost, un dissabte, la Maria Camps i el Carles Otero, una parella de 30 i tants, amb un fill de 2 anys, l'Àlex, i un gos, es disposaven a passar el dia a la platja Nova de Roses. Esperaven la segona criatura. La Maria estava embarassada de 35 setmanes de la Clara, per tant, encara no li tocava. Però alguna cosa dins seu es removia. Tots junts van tornar de pressa cap a l'apartament i, sense temps ni de treure's la sorra de la platja, la Maria es va posar de part amb unes contraccions fortíssimes. D'espectadors, el marit, la criatura de 2 anys i el gos. Amb l'afegit que la Clara venia de natges. El nadó no s'havia arribat a girar i, per

No vull dir adeu, és la propera manera. La lletra és de Josep Lluís Ortega Monasterio i la música de Josep Lluís Ortega. Ens interpreta el grup Cavall Bernat. Ortega Monasterio ens va dient adeu. Adeu al calor de la gent. Adeu a les cantades amb el cor ple de sentiments. Després de cantar a moltes contrades, ha pujat al mar al firmament. Ell, amb la guitarra i quatre tonades, ha sentit arreu acolliment, però l'adeu s'està apropant. Malgrat tot, ell no vol dir adeu, però malauradament ens va dir adeu l'any 2004.

d'Ortega Monasterio, ens han quedat les seves tonades que dia rere dia tothom va cantant i recordant. José Luis, ets amb nosaltres, els amics de les habaneres. No vull dir adéu, cavall Bernat.

Vinga, amics, anem tots a la taverna. Allí hi ha bon vi, bon menjar i un aroma de cremat ens hi acompanya. Escoltarem allí cantar cançons de mar. Anem a la taverna i escoltarem els cantaires que sense cap pressa ni programa hi seran fins la matinada. A la taverna hi ha un ambient desinhibit i eclèctic. El tema es diu així, La taverna, i ens la canten els amics, però bo.

Ha arribat el vell de Rams, i amb ell una havanera amb el ritme d'un vals jota. És un vals molt ràpid. La lletra i la música són de Josep Casas i Auger. Ell no es farà el distret com fan molts homes, i costi el que costi, li comprarà el ram a la seva formosa Maria, cantant-li totes les seves excel·lències i demanant-li també que es casi amb ell, tot i esperant la resposta amb un somriure sorneguer als seus ulls. A tots els pobles, al fer la festa major, era típic fer el ball de rams, on els homes compraven un ram de flors o a cops un nino per oferir-lo a la mossa a qui demanaven el ball. Ens interpreta el grup Mar Brava, Vell de Rams.

Antònia Vilàs va ser una gran poetessa i cantant d'havaneres. Va morir l'any 2013 i ella va composar aquesta preciosa havanera que es diu El mar i la pàtria. En ella, lloa la mar, els pescadors, les barques, els mariners, a la Costa Brava, on per capricis de la natura, les roques, modelades per el pas dels anys, i els pins, torturats per la tramuntana, en fan el més bell paratge. És un cant a la seva pàtria, Catalunya. Ens la canta el grup Mar Endins, que, si no estic mal informat, penso que va ser el primer grup en fer un concert d'havaneres al Palau de la Música. Escoltem amb Mar Endins, El mar i la pàtria.

Val, val, molt bé, molt bé, molt bé, d'acord. Accepto. M'esteu demanant molts de vosaltres escoltar de tant en tant la cançó, la vanera, més estimada per tots els catalans, el meu avi. Però abans, deixeu-me explicar unes coses d'aquesta cançó. La va composar el mestre Ortega Monasterio, el 1968. Fa referència als temps de guerra entre Espanya i els Estats Units per la possessió de la illa de Cuba. La lletra de la cançó és molt precisa. Parla del meu avi. Diu que tots els mariners eren de Calella i la història ens diu que tot això era veritat. Parla d'un barco, anomenat el Català. Això no és veritat. El barco es deia Montserrat. El va voler anomenar el Català per solidaritat amb la gent de l'Empordà, que tenien unes fortes arrels catalanistes i no estaven d'acord amb el règim polític imperant en aquells anys. Parla també la lletra dels valors familiars i d'identitat del poble català. Amb aquest tema, avui acomiado el programa. Com escoltareu, el públic participa d'una forma molt activa, cantant tota la cançó. Els grups cantaires són Peix Fregit, Bergantí, Porbó i Sílvia Pérez Cruz. Amics, em comiado de vosaltres fins la setmana vinent a la mateixa hora. Espero comptar amb la vostra escolta. Una forta abraçada del vostre amic en les habaneres, que us desitja molta, molta salut. El meu avi.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Benvinguts, amigues i amics de Les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Comencem avui amb una havanera molt popular. No té un autor conegut. Es diu Calavera. És una composició una mica escabellada, molt divertida. Es canta molt a les escoles i el públic s'apunta a cantar-la per la seva fàcil tornada. Ens la canta el grup Cavall Bernat. El va fundar Ortega Monasterio l'any 1965. Som-hi, Cavall Bernat i Calavera.

0: Fem un canvi total amb la tonada. La propera es diu Oració del pescador. La va composar en Carles Casanovas. Canta una pregària marinera. És difícil de valorar la religiositat d'aquells pescadors, però aquí en tenim una mostra de la seva fe. Ens la canten Alfons Carreras i Càstor Pérez. Són un conegut duet de cançons de taverna. Oració del pescador per al duet Alfons Carreras i Càstor Pérez.
1: Qui ens crea el mar i la terra i dona vida als seus fills, qui quan en pluja i tempesta

La poetessa Antònia Vilàs fa una bella poesia en la lletra de la propera havanera, que es diu El Pla de l'Empordà. La música és de Francesc Salce, que va néixer a Pont de Muntanya, a prop de Tremp, a Lleida. És el fundador del grup Mar Endins. La van composar el 1983. Ell actuava molt als clubs de jubilats, on és molt conegut a tot el nostre país. Aquesta havanera ens canta l'amor d'un pastor amb una sirena, al vell Pla de l'Empordà, explicant-se el seu idili amorós totes les nits. Al trencar l'alba, el pastor torna amb el seu ramat d'ovelles i la sirena torna a la seva mar, tot i esperant la nit amb dos per tornar-se a trobar i reviure el seu amor. Ens la canta el grup Xató, El Pla de l'Empordà.

Bé, amics, fem un canvi total. Ha arribat l'hora. Ens n'anem a Andalusia. I especialment a Cadis. Allí van arribar per primer cop a la península les primeres habaneres, amb tot el seu sabor del Carib. El periodista Antonio Burgos i el músic Carlos Cano han contribuït molt a difondre les habaneres a l'Andalusia. Escoltem, doncs, Habaneras de Cádiz i ens la canta Carlos Cano, Habaneras de Cádiz.

Bueno, continuem el recorregut per Espanya, per l'Espanya de les habaneres. I ara escoltarem una habanera basca, molt popular, a l'autor no és conegut. I l'habanera es diu Joche Miguel. Al País Basc, cada poble que va canviant totes les estrofes per fer-se l'habanera més seva. Però els canvis en la lletra sempre són al voltant de dues coses: de la gelosia i de les banyes. Tots els bascos la coneixen i tots la canten, tot i fent molta conya, una mica pujada de to, amb totes les lletres que incorporen. Ens la canta el grup Bufa Marinada i la manera, repeteixo, es diu Joche Miguel.

Vull atendre ara una petició de l'Àlex, un oient del programa. Vol sentir Mare vull ser pescador i la dedica a Lucía, la seva mare. La música i la lletra són de la poetessa Antònia Vilàs. Va escriure el seu primer poema, l'Antònia, l'any 1978, i al morir la seva mare ja no va poder parar d'escriure. La lletra d'aquesta manera ens diu que un jove, malgrat la seva mare volia que fos frare, ell volia ser pescador, com ho fou el seu pare, tot i que va morir a la mar. La seva mare no vol tornar a patir una altra mort i vol que sigui frare. Àlex, per tu i per la teva mare, Lucía, Mare, vull ser pescador. Ens la canten les veus del mar. Amb aquesta havanera me'n vaig, amigues i amics de les havaneres. Molta salut. Us espero la setmana vinent. Us ha entretingut Ramon. Les veus del mar, amb Mare, vull ser pescador.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. Ràdio
3: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Un jove de 16 anys ha mort com a conseqüència de les ferides patides per un atropellament registrat durant la matinada de dissabte a la zona de Llumineta a Castelldefels. L'accident es va produir al voltant de les 12:05 de la matinada i va deixar dues persones més ferides. Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius de la policia local de Castelldefels, els Mossos d'Esquadra i el sistema d'emergències mèdiques, que van atendre les tres persones afectades. Malgrat l'assistència rebuda, el menor va morir a causa de la gravetat de les ferides. Les altres dues persones implicades també van necessitar atenció sanitària, tot i que no s'han facilitat informació oficial més concreta sobre el seu estat de salut. Segons la informació comunicada per la policia local, el conductor del vehicle va abandonar el lloc dels fets després de l'accident. Posteriorment, els agents el van localitzar al seu domicili on va quedar detingut. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació amb l'objectiu d'esclarir com es va produir l'atropellament i determinar-ne totes les circumstàncies. En aquests moments no s'han comunicat oficialment les causes de l'accident i, per tant, la investigació continua oberta. El cos policial ha traslladat el condol a la família, a les amistats i les persones pròximes al jove mort. També ha expressat el desig d'una ràpida recuperació per les altres dues persones ferides i ha manifestat el seu acompanyament als familiars i als éssers estimats de la víctima en aquests moments de dolor.

0: Trenet y por tanto, pues bueno, en cifras muy parecidas a las del año pasado, ahora cuando termine la temporada del Trenet Turístic.
1: Les xifres registrades durant la temporada mostren una afluència constant de passatgers. Ja a principis d'agost, el servei havia superat els registres dels mateixos períodes de l'any 2024 i 2025. Les dades disponibles fins al 23 d'agost apuntaven a més de 4.000 usuaris acumulats, una xifra a la qual encara s'han d'afegir els resultats d'aquests dos últims finals d'agost i els primers dies de setembre. Una part destacada dels viatgers correspon a les famílies amb infants, però també a col·lectius que han utilitzat el servei de forma organitzada. Durant l'estiu, diferents escoles bressols, casals i activitats de lleure del municipi han reservat places per realitzar desplaçaments en grup. Entre elles hi figuren la Llar Niu de Somnis, Escola Bressol Angelots o participants de les activitats de divers esports que han aprofitat el Trenet com una activitat complementària dins la programació estival. La major part dels usuaris han fet ús del servei en franges de tarda i vespre, coincidint amb les hores de més afluència a la zona de platges i amb més temperatures agradables. Aquesta tendència ja s'havia observat en temporades anteriors i reforça el paper del Trenet com una alternativa de mobilitat i lleure durant els caps de setmana de l'estiu. La temporada només s'ha vist afectada per dues incidències puntuals. El 5 de juliol el servei no va poder funcionar a causa del pas del Tour de França per Castelldefels, mentre que una avaria va obligar a suspendre una altra jornada durant el mateix mes. Tot això i la resta de les activitats s'han desenvolupat amb normalitat. Les tarifes assequibles i un recorregut que permet descobrir diferents espais emblemàtics de la ciutat d'una manera diferent fan que el Trenet Turístic es prepari per acomiadar una nova temporada estival amb excel·lència. L'experiència acumulada durant els darrers anys i la fidelitat d'un públic familiar que repeteix cada estiu consoliden aquesta proposta com un dels serveis turístics i de lleure més reconeguts de Castelldefels. Les ballades de sardanes d'estiu van posar diumenge el punt i final a una nova temporada a la plaça de l'Església després de dos mesos de programació. Organitzades pel grup sardanista de Castelldefels, les sessions setmanals han tornat a convertir aquest espai del centre de la ciutat en un punt de trobada per als aficionats a la cultura popular catalana. Des de l'entitat fan una valoració positiva de la temporada i destaquen tant l'assistència de públic com la participació de balladors procedents d'altres municipis de l'entorn que han contribuït a mantenir l'activitat i l'ambient habitual de les ballades d'estiu. La secretària del grup sardanista Castelldefels, Pepa del Cacho, també posa en valor la qualitat de les cobles participants i algunes de les novetats que s'han incorporat aquest any, com la col·laboració amb la representació de la llegenda del Garigot durant la Festa Major.
2: La veritat que estem contents perquè ha vingut bastant de públic. Sempre, com sempre, venen també balladors d'altres pobles, aquí, dels de Gavà, a Viladecans, a Begues, normalment sempre també venen a ballar. I bueno, doncs ha hagut bastant de públic aquest any i bueno, estem contents. També amb les cobles han estat molt bé, totes les cobles. Hem de posar en evidència de que per la Festa Major va venir la Cobla Sant Jordi, de Ciutat de Barcelona, que es diu així, i que bueno, és una cobla que té un prestigi i és molt bona. I clar, aquesta la va llogar l'Ajuntament i bueno, hem pogut gaudir d'aquesta cobla tan bona i ho vam passar molt bé. Aquest any també hem fet una cosa que no havíem fet mai, que ens van convidar els de l'agrupació cultural a que participéssim a la llegenda del Garigot. Aleshores vam fer una sardana curta, que és com diguéssim la sardana que es ballava en un inici, no la sardana com la coneixem ara, sinó la que es ballava en origen, que és com més fent com una rotllana, com si agafes de les mans, però no és tant amb els punts tan marcats com fem ara, no? Són uns altres passos. I bueno, doncs vam estar molt contents perquè vam poder participar, ens vam disfressar de poble, vam fer de poble, vam fer d'actors i bueno, ens ho vam passar superbé. I bueno, pensem i ens agradaria que comptessin amb nosaltres per altres ocasions també per col·laborar amb l'Agrupació de Cultura Popular.
1: La darrera ballada es va celebrar diumenge amb l'actuació de la Cobla de Ciutat de Cornellà i va incloure diversos sortejos entre les persones assistents. Amb aquesta cloenda, el cicle estival s'acomiada fins l'any vinent després d'haver mantingut una de les cites tradicionals de l'estiu a Castelldefels. Més enllà del tancament de la temporada, l'entitat ja prepara activitats pels pròxims mesos. Entre elles destaca una nova edició del curs per aprendre a ballar sardanes que començarà a l'octubre i que enguany arribarà a la tercera edició. El grup sardanista també treballa en l'ampliació dels continguts de la seva pàgina web, on vol incorporar material històric, fotografies i informació sobre activitats que organitza el municipi. La mateixa Pepa Cachó explica quines seran les pròximes cites del calendari de l'entitat.
2: Finalment, a la ballada de l'11 de setembre també farem una participació amb una petita exhibició, com hem fet aquests últims anys, que tots els diners que ha presentat tu, ja te diré. També estarem a la trobada d'entitats que es farà el dia 26 de setembre. Farem un taller, que ara ho tenim que acabar de perfilar, tot el que farem, però bueno, la idea és fer un taller d'ensenyar a ballar sardanes i després també una exhibició. O sigui que això ho estem ara mirant de perfilar tot com ho farem i la gent que podem comptar per fer-ho, perquè clar, això és, també és estar tot el dia allà i bueno, mirarem aviam si ens ho podem repartir o si algú ens dona un cop de mà, perquè clar, nosaltres som quatre persones només els de la Junta, llavors mirarem si algú ens ajuda.
1: Una de les preocupacions del grup sardanista continua sent la incorporació de noves persones sòcies i voluntàries, especialment entre el públic més jove. L'entitat considera que comptar amb més col·laboradors facilitaria impulsar projectes de divulgació i activitats a les escoles per donar a conèixer la sardana entre les noves generacions. Escoltem Pepa Cachó, secretària del grup sardinista.
2: Perquè gent jove no s'acosta, vull dir, la gent que s'acosta si és una gent ja d'una edat madura, no? I clar, ens agradaria que la gent jove o crios tinguessin aquest interès, no? Què passa? Que ja et dic, nosaltres som quatre persones, hem pensat de fer coses als col·les, oferir-nos per ensenyar a ballar les sardanes a les escoles, però, clar, és que som molt poca gent nosaltres, llavors també no podem arribar a fer tantes coses, no? Sí que ens agradaria, la veritat, és una de les coses que tenim en ment ja fa temps, però, bueno, tot això requereix una feina, requereix una preparació, parlar amb els directors de les escoles, veure si estan interessats, després veure quins dies es pot fer, veure quina gent comptem per poder anar a fer el curs.
3: És complicadet.
2: Si tinguéssim més ajuda, més gent, més voluntaris, pues suposo que podríem tirar endavant. I la gent jove, pues, bueno, pocos, eh? Vull dir que la gent jove, n'hi ha nenes que potser sí que quan estem allà ballant es posen allà i volen fer el pas, i nosaltres sempre quan veiem algú que intenta, l'enganxem perquè s'hi posi i l'ensenyem, no? Però bueno, que jo entenc, la gent jove ara si té estudis i coses d'aquestes tampoc no pot disposar del temps, no?
1: D'aquesta manera, les ballades de sardanes tanquen una nova temporada d'estiu després d'haver tornat a omplir la plaça de l'Església de Música i Cultura Popular. Mentre el grup sardanista ja posa la mirada en les activitats de tardor i en els projectes de futur per mantenir viva aquesta tradició a la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels va estrenar un nou portal estadístic dedicat a l'activitat aeroportuària i els seus efectes sobre el municipi. La plataforma, impulsada per l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, l'OMSICA, permet consultar de forma visual i interactiva diferents indicadors relacionats amb el trànsit aeri i el soroll associat als sobrevols que afecten la ciutat. L'espai incorpora dades sobre els nivells acústics, nombre de vols que sobrevolen Castelldefels i les diferents configuracions de pistes de l'aeroport. Un factor clau perquè determina les rutes que segueixen els avions durant les operacions d'enlairament i aterratge. L'objectiu és oferir informació pública i accessible perquè la ciutadania pugui conèixer amb més detall l'evolució de l'activitat aeroportuària i contrastar-la amb la seva experiència quotidiana. El responsable de l'OMSICAT, Daniel Lirio, explica que la nova eina neix per donar resposta a una percepció ciutadana molt estesa sobre l'increment dels sobrevols al municipi.
4: Hemos habilitado en la web de la UMSICA, ¿no? En la web del ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no? Con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, bueno, como se sabe, bueno, hay una afectación acústica relevante en el municipio de Castelldefels. Y bueno, muchos ciudadanos pues tienen la percepción, ¿no? Pues que está habiendo pues un incremento de vuelos y demás. Entonces, estos datos pues vienen a contrastar pues esta percepción que tienen los ciudadanos, pues aquí se pueden consultar exactamente cuántos vuelos están pasando por Castelldefels y por qué motivos, básicamente.
1: A través del portal es poden consultar dades diàries i mensuals que permeten analitzar tant l'evolució dels vols com els nivells de soroll registrats pels sistemes de monitoratge. La voluntat municipal és ampliar progressivament la informació disponible perquè els usuaris puguin comparar diferents períodes temporals. Escoltem Daniel Lirio.
4: Este apartado de la página web lo hemos puesto disponible esta misma semana, ya está disponible, ya se pueden consultar los datos y estamos ahora pues ampliando el rango de fechas que se pueden consultar, ¿no? Estamos intentando, bueno, de los últimos meses, por ejemplo, el mes de junio ya está disponible, de julio también hay algunos datos y también vamos a ir incorporando pues datos de los meses pasados para que así la ciudadanía pues pueda comparar pues cuántos vuelos sobrevolaron otros meses, ¿no? Y han sobrevolado ahora. Entonces, pues mira, por ejemplo, de niveles sonoros, ¿no? Que es uno de los gráficos así más interesantes que hay, pues son los eventos acústicos que ha habido sobre el municipio, donde se muestra pues los decibelios, ¿no? Que ha provocado cada uno de los aviones. Este apartado, pues tenemos pues día a día, pues todos los eventos que hemos tenido en el mes de junio, por ejemplo.
1: Entre les funcionalitats més destacades hi ha la possibilitat de conèixer quants avions han sobrevolat la ciutat en un dia concret, quins nivells acústics van generar i en quines franges horàries es van concentrar aquests episodis. També es poden comparar les dades entre mesos i distingir si els moviments corresponen a operacions d'aterratge o d'enlairament. Escoltem el Daniel Lirio.
4: En este gráfico es muy curioso, pues eso, porque se ven pues las franjas del día donde ha habido más eventos seguidos, en las franjas del día que ha habido eventos aislados, entonces pues en un día concreto pues se puede acceder y mirar en qué momento del día y cuánto ha sido pues el nivel acústico pues que generaron esos aviones que pasaron.
5: ¿Qué más nos ofrece esta estadística?
4: Pues mira, además de poder contrastar el ruido máximo, ¿no? Que hizo pues cada uno de los aviones que pasaron, también se puede comparar mes a mes el número total de aviones que sobrevolaron el municipio. Además, se puede consultar si fue porque operaciones de aterrizaje o operaciones de despegue. Entonces, pues se puede ver ahí un poco la comparativa de los últimos meses, la evolución de este incremento, ¿no? De los vuelos totales que tiene el aeropuerto y de esos vuelos, ¿cuántos son los que han pasado sobre Castelldefels?
1: Una de les altres informacions que incorpora el portal és la relacionada amb les configuracions de pista. Segons expliquen des de l'OMSICA, les condicions meteorològiques, especialment el vent, poden obligar a modificar l'operativa habitual de l'aeroport. Quan això passa, augmenta la probabilitat de que els avions sobrevolin Castelldefels de manera continuada. Escoltem com ens ho relatava el responsable de l'OMSICA.
4: Bueno, muchos ciudadanos saben, bueno, y para quien no lo sepa, pues lo explicamos ahora. Muchas de las operaciones de aviones que pasan sobre el municipio de Castelldefels son motivadas por una situación de viento especial, ¿no? Digamos que existe una cosa, que es la configuración preferente, en la que los aviones no deberían sobrevolar sobre Castelldefels. Cuando hay una situación de viento adversa, cambia esta configuración de pistas, se aplica a la configuración de pistas que se denomina no preferente, y entonces en estos días es cuando continuamente está sobrevolando un avión tras otro sobre Castelldefels. Entonces, ¿qué ocurre? Hay meses en los que esta situación de viento es más frecuente, ¿no? Esta situación no tan, digamos, habitual, y otros meses pues que esta situación pues es un día tras otro, como muchos ciudadanos pues conocen y saben, ¿no? Y padecen.
1: Paral·lelament a la posada en marxa del nou portal, l'Ajuntament també ha difós informació sobre les conclusions de diversos estudis científics i informes internacionals que analitzen els efectes del soroll ambiental en la salut. Segons la documentació recollida per l'OMSICA, l'exposició contínua del soroll aeronàutic s'ha relacionat amb alteracions del descans nocturns, efectes sobre el benestar psicològic i un major risc de determinades afeccions cardiovasculars. Des de l'entitat Prou Soroll, el seu membre, Josep Maria Casanella, recorda que la contaminació acústica és una problemàtica que afecta a nombroses poblacions situades a l'entorn dels aeroports.
6: És un problema de Castelldefels, de Gavà, de Viladecans, del Prat, del mateix aeroport. Hi ha una sobrecàrrega de contaminació acústica. Pensem que la contaminació acústica per la Comunitat Europea és la tercera causa de morbilitat i mortalitat. La primera és l'ambient, el que és l'aire que respirem. La segona, ja ha pujat ara el que és el canvi climàtic, la calor. I la tercera és la contaminació acústica. I això és curiós perquè ens sobta, de fet, estem parlant sempre, curiosament, de la contaminació insonora, és a dir, que no ens n'adonem de l'efecte que ens dona a la nostra salut. No en som conscients. Comentava ara fa una estona, comentàvem i parlàvem sobre la revista Castells, l'últim número que parlava de la contaminació acústica i parlava la molèstia. Evidentment que per moltes persones és una molèstia, però si només fos una molèstia, no seria aquesta tercera causa de mortalitat i morbilitat. Estem parlant que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectades pel soroll dels cotxes, no ho hem d'oblidar, hi ha un volum de 90 milions de persones afectades pel soroll dels trens i uns 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions. El soroll dels avions el notem bàsicament a aquelles poblacions que estem a prop d'un aeroport, d'on a terra ni on s'enlairen els avions.
1: Els experts assenyalen que un dels elements que fan especialment rellevant aquest tipus de contaminació és que els seus efectes no sempre són immediatament perceptibles. Tot i això, la literatura científica analitzada per organismes com la Organització Mundial de la Salut indica que l'exposició prolongada al soroll pot acabar repercutint en la qualitat de vida i en la salut de la població. Escoltem a Josep Maria Casanellas, membre de l'entitat Prou Soroll, com ens explica l'impacte sobre la nostra salut.
6: Encara no som plenament conscients a nivell de població de l'impacte que té el soroll dintre de la nostra salut. Clar, ja us deia, us parlo només del que és l'impacte a nivell cardiocirculatori, que és un impacte importantíssim, estem parlant de morts, estem parlant de patologia invalidant de les persones, però també hem de parlar del son, de com el soroll altera el son. De fet, a Castelldefels, en moltes zones de Castelldefels, hi ha gent que són conscients de que a partir de la 1:30 passarà aquell avió que despega i que se'n va a Xile, o d'aquell avió que despega i se'n va a l'Àsia, a l'avió de l'Evel, i que el seu soroll és tan fort que una o dos espero a dormir que hagi passat aquest avió, perquè aquest avió desperta. Com també són conscients d'aquella discoteca que tenim a la platja i que a les 5:30 en despertarà perquè surten els de la discoteca. És a dir, el soroll altera el son de les persones. I dius, com us deia abans, sempre, doncs no sempre en som conscients. El son és necessari perquè ens puguem recuperar física i mentalment.
1: Des de l'Ajuntament recorden que el nou portal té una finalitat informativa i divulgativa i que continuarà incorporant noves dades durant els pròxims mesos. La intenció és oferir una eina de transparència que permeti seguir l'evolució de l'activitat aeroportuària i disposar d'informació contrastada sobre una qüestió que genera interès entre part important de la ciutadania de Castelldefels.
7: Ha estat notícia aquest dijous.
1: La plaça de l'Església va acollir aquest dimecres la concentració de suport a la població de Ceuta convocada per l'Ajuntament de Castelldefels, adherint-s'hi així a la iniciativa impulsada per la Federació Espanyola de Municipios i Províncies. Segons les dades facilitades pel consistori, més de 1.500 veïnes i veïns van participar en l'acte sobre el lema Castelldefels amb Ceuta. L'acte va començar amb la lectura d'un missatge institucional que emmarcava la convocatòria dins de les mostres de solidaritat que es van celebrar simultàniament en diversos municipis de l'Estat. Durant la concentració, l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, va agrair la resposta de la ciutadania i va destacar el significat de la jornada coincidint amb la celebració del Dia de Ceuta. També va posar en valor el caràcter plural de la ciutat autònoma i la convivència entre diferents comunitats que formen part. Així ho explicava l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.
8: Quiero, por tanto, en primer lugar, daros las gracias por estar presente en este acto de apoyo a la ciudad de Ceuta, un acto convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias y Castelldefels, como no podía ser de otra manera, como municipio que forma parte de esa red, se ha adherido a esta concentración. Hoy, 2 de septiembre, se celebra el Día de Ceuta. Hoy, por tanto, es un día importante para esa ciudad, pero también para todo nuestro país, que vivió como los días 30 y 31 de julio unas 80.000 personas entraron de manera masiva y sin control en la ciudad autónoma. Quiero mostrar, por tanto, a todos vosotros nuestra gratitud por estar hoy aquí presente para que Castelldefels pueda también mandar ese anhelo, esa solidaridad con el pueblo de Ceuta. Muchísimas gracias. Pero Ceuta también es una ciudad singular, es una ciudad pacífica, es una ciudad plural, es una ciudad diversa en la que desde hace cientos de años conviven diferentes tradiciones, culturas y religiones, cristianos, musulmanes, judíos, forman parte de la realidad social de esa ciudad que también forma parte de su identidad. Una convivencia que durante muchos años ha sido pacífica y que hay que preservar y proteger.
1: En la seva intervenció, Reyes també va defensar la necessitat que les administracions donin resposta a les situacions excepcionals que afecten els territoris i la seva ciutadania en referència a les sis circumstàncies que viu actualment la ciutat autònoma. L'alcalde de Castelldefels ho expressava en aquests termes.
8: Y queremos también trasladar un mensaje. Ceuta no se puede sentir abandonada. España no puede mirar a otro lado cuando una de sus ciudades está atravesando una situación extraordinaria y el gobierno tiene la responsabilidad que no la puede delegar. No es suficiente con comunicados, no nos valen declaraciones, no vale decir que estamos preocupados. No, cuando una ciudad española necesita ayuda, el Estado tiene que responder y responder con hechos. Eso es lo que tiene que hacer nuestro país.
1: La concentració es va tancar amb un missatge de fraternitat i suport a la població ceutí. Des del govern municipal es va remarcar que l'adhesió a la convocatòria responia a la voluntat d'expressar solidaritat institucional amb una altra ciutat de l'Estat en un moment complex. Sobre els motius que han portat Castelldefels a sumar-se a la iniciativa, també parlava l'alcalde Manu Reyes.
8: Desde los ayuntamientos sabemos lo que significa perfectamente lo que es estar en primera línea. Cuando hay un problema, cuando un ciudadano o una familia necesita ayuda, cuando nuestros vecinos necesitan algo, acuden evidentemente a la puerta de su ayuntamiento. Por eso entendemos lo que Ceuta está padeciendo y lo que está atravesando en esta situación excepcional. Y por eso Castelldefels ha decidido hoy estar aquí, porque el municipalismo también va de esto. Porque el municipalismo también va de ayudar a otras ciudades. en que los vecinos de Castelldefels sepan más, mirar más allá de las fronteras del límite territorial de nuestra ciudad. Y que cuando una parte de España tiene un problema, el resto de España responde. Y hoy quiero que desde esta plaza salga un mensaje que llegue hasta Ceuta, a sus instituciones, a sus trabajadores, a sus familias, a sus jóvenes, a su gente mayor, a todos sus ciudadanos. Castelldefels está con vosotros.
1: Paral·lelament, aquest dijous a les 7 de la tarda està prevista una nova concentració a la plaça de l'Església convocada per Movem en Comú Podem Castelldefels, conjuntament amb altres forces polítiques i entitats socials. Segons el manifest difós pels organitzadors, l'acte vol defensar la convivència, els drets humans i rebutjar els discursos d'odi i la divisió social davant la situació que afecta Ceuta. D'aquesta manera, la plaça de l'Església tornarà a ser escenari d'una mobilització ciutadana relacionada amb els esdeveniments que viu la ciutat autònoma, aquesta vegada des d'una iniciativa impulsada per diferents actors socials i polítics del municipi. Una actuació de la policia local de Castelldefels la matinada del 27 d'agost va donar lloc a un operatiu en conjunt amb els Mossos d'Esquadra que va acabar amb la detenció i la intervenció de droga. Els fets es van produir la nit del 27 d'agost quan una patrulla de la policia local de Castelldefels va observar el comportament sospitós de dos vehicles a la zona de l'avinguda de la Pineda. Segons ha explicat el sotinspector de la policia local, Leo Piqué, en declaracions a Ràdio Castelldefels, l'actuació va començar a partir de l'observació dels agents durant el seu servei ordinari.
9: Va ser una detenció on va intervenir molt la intuïció dels agents, no? Que se'n van adonar que allà passava alguna cosa estrany. I de vegades aquestes intervencions que acaben amb detencions de transcendència, de certa rellevància, comença moltes vegades de la forma més simple, no? D'un detall, un moviment, un vehicle, qualsevol cosa. En aquest cas va ser per la nit, sobre les 12:30 de la nit, el dia 27, doncs, una patrulla dels nostres que anaven a un control d'economia, que anaven amb cotxes camuflats, se van adonar que n'hi havia uns vehicles ja alçada de l'Avinguda Pineda, abans del pont cap al carrer 11. Dos vehicles sospitosos i la patrulla va... Bueno, o sigui, els camuflats nostres se van aturar i la reacció d'aquests dos vehicles va ser marxar d'una forma desproporcionada. Van fugir del lloc d'una forma desproporcionada, la qual cosa ja donava una pista de que aquella gent estaven cometent algun tipus d'acte il·lícit, perquè normalment la gent quan para un cotxe, i més que era de paisà, no se'n va amb aquesta velocitat.
1: La intervenció va activar un dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra després de que els vehicles abandonessin el lloc de manera precipitada. La coordinació entre els diferents cossos policials va permetre fer un seguiment de la situació i desplegar els protocols previstos per a aquest tipus d'incidències. El sotinspector de la policia local, Leo Piqué, explica com es va desenvolupar la persecució d'un dels vehicles i els resultats de les primeres actuacions policials.
9: Un dels vehicles va marxar cap a la C32, l'autopista, se van activar tot el protocol de persecució d'aquest vehicle, juntament amb Mossos, i se va poder detenir al peatge de la C32. Durant la fugida d'aquest cotxe van estar llançant fardos del que després van veure que era cocaïna, i de tres individus que n'hi havia, se va detenir un allà a l'acte, i després va continuar, doncs, l'altre cotxe, una vegada se va recollir la cocaïna i la que duia també al vehicle, cal destacar que duia una pistola, una Glock, de marca Glock, 9 mil·límetres, municionada i en condicions de fer-la servir. I se van intervenir concretament al final, després de fer l'esbrinament d'aquest cotxe, 31 fardos d'un quilo cadascú de cocaïna.
1: Segons la informació facilitada per la policia local, el dispositiu va culminar amb la detenció d'una persona i la intervenció de diverses substàncies. El Leo Piqué detalla el material intervingut i l'estat actual de les diligències policials.
9: En concret, se van detenir 24 paquets d'un quilo que duien cocaïna, 36 quilos de haixís i un arma de foc, una ACP, o és una arma de defensa personal, prohibida, salvo força de seguretat, dos caixes de munició 9 mil·límetres I material que diu molt de l'afer d'aquestes persones, sobretot material inhibidor d'antenes i ropa de camuflatge, antenes i telèfons. És a dir, duien material per tal de poder actuar de forma desapercibida i ropa de camuflatge i màscares. Al final, tota aquesta intervenció va ser traslladada al jutjat que ha diligenciat aquesta actuació i està en mans d'investigació de l'equip d'investigació de Mossos per tal d'anar analitzant a veure aquesta gent d'on provenien, què volien fer, quines intencions tenien i d'on venia tota aquesta droga.
1: El responsable policial també ha destacat la importància de la coordinació entre els cossos de seguretat per gestionar situacions d'aquestes característiques. Sobre aquest treball conjunt entre els cossos policials, el sotsinspector de la policia local de Castelldefels n'explica el funcionament.
9: Nosaltres disposem d'una emissora conjunta. Nosaltres, tant Mossos, nosaltres tenim una emissora en conjunta, ell nostre, nosaltres d'ell, de tal forma que qualsevol actuació d'ell l'estem escoltant nosaltres en directe també, no?, de la nostra central. Això agilitza molt qualsevol intervenció, vull dir, sorgeixen sinergies de, per tal forma de que es comunicat de tal... Moltes vegades no cal ni fer-los, perquè ja estan escoltant el que està passant. En quan algú detecta un moviment estrany o alguna situació que pot ser, com en aquest cas els agents nostres de policia local van detectar això, el que es fa ja és activar, doncs, a tot el conjunt de policia a través del comandament responsable del torn, del que estan veient, del que pot passar, això sempre quan doni temps, i del que se disposen a fer per tal de demanar un recolzament. A part, el comandament que està de torn aquella nit, el que fa és també trucar a Mossos d'Esquadra i posar el coneixement del que pot arribar a passar o del que va fer la patrulla, i una vegada salta ja una persecució, doncs aquí ja se van activant tot el que són els protocols d'anar avisant, doncs, per exemple, si el cotxe se'n va a direcció Sitges, ja cal avisar immediatament Mossos de Sitges, policia local de Sitges, fins i tot de Vilanova, de Cubelles, de Cunit, per tal de que se vagin trobant obstacles en la seva fugida. Si és cap a Barcelona, immediat se truca als companys de PL de Gavà, Viladecans, El Prat, saps? Vull dir, és una mica anar treballant en situacions de risc, de perill, però nosaltres el que sempre intentem sempre com inculcar a tots els agents és que per davant de tot està la integritat de les persones.
1: Des de policia local també s'ha remarcat que en qualsevol persecució o intervenció de risc la prioritat és garantir la seguretat ciutadana dels agents i de la resta d'usuaris de la via pública. Així, Leo Piqué ha volgut posar en valor la tasca dels agents que van participar en el dispositiu i la col·laboració dels Mossos d'Esquadra.
9: Hem d'intentar que qualsevol persecució, qualsevol actuació no ha d'acabar mai amb una persona atropellada, o hem d'intentar sempre reduir si veiem un risc per tercers, és a dir, una persona, si estem en un cotxe temerari que està fent barbaritats, que estan pujant per voreres i demés, poder val la pena calmar aquella persecució per tal de que allò no provoqui uns danys que siguin molt més greus. En aquest cas, per sort, ja has vist que no va succeir res, va haver una gran actuació per part nostra i de Mossos d'Esquadra, i felicitar una vegada més als companys per la intervenció que van fer aquell dia.
1: La investigació continua oberta i haurà de determinar ara la procedència de la droga intervinguda, així com les possibles activitats delictives relacionades amb aquest cas. Des de la policia local destacen que l'actuació es va iniciar gràcies a l'atenció i la capacitat d'observació dels agents sobre el terreny, un element que sovint resulta clau en la detenció dels fets delictius. La Biblioplatja Carme Romaní ha tancat una nova temporada d'estiu amb un balanç positiu tant pel que fa pels visitants com la participació en les activitats programades. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Castelldefels, l'equipament ha rebut aquest estiu 4.840 persones i ha registrat 1.125 participants en les 25 propostes que s'han desenvolupat durant els mesos de juliol i agost. La directora de la Biblioteca, Ramon Fernández Jurado, i responsable de Biblioplatja, Míriam Huguet, destaca les bones xifres registrades aquesta temporada i la resposta del públic a les diferents activitats organitzades.
10: La Biblioplatja aquest any també ha funcionat molt bé. Han assistit a moltes persones i també participants, a uns bons números els participants a les activitats. Hem realitzat un total de 25 activitats durant tot l'estiu. que podríem destacar les que han portat a més gent ha estat els dos espectacles de màgia que vam realitzar per tancar els mesos. Vam fer un espectacle de màgia amb la maga Melanie per tancar el mes de juliol, que va ser tot un èxit, i després també el mes d'agost, per tancar una miqueta el mes d'agost, vam també tenir un espectacle de màgia amb el Marcos Mago, que també va anar molt bé. La resta de dies, doncs també, sí que és veritat que aquest any algunes de les activitats que fem han sigut com més en petit comitè, però que també han funcionat. Per què? Perquè enguany el que volíem donar era el protagonisme a l'astronomia, a l'eclipsi, i per això vam realitzar activitats relacionades amb l'astronomia, en col·laboració amb Astrofels i d'altres que també vam buscar des de la biblioteca per donar a conèixer tant a petits o grans temes relacionats amb l'astronomia i sobretot per parlar de l'eclipsi i preparar-nos per l'eclipsi del 12 d'agost.
1: Un dels moments més destacats de l'estiu va arribar el passat 12 d'agost amb l'eclipse solar, un esdeveniment que va reunir unes 2.000 persones a la platja de Castelldefels i que va marcar bona part de la programació de la Biblioplatja. Al llarg de les setmanes prèvies es van organitzar activitats, propostes divulgatives relacionades amb l'astronomia per apropar aquest fenomen tant al públic familiar com les persones adultes. Míriam Huguet recorda l'impacte que va tenir aquella jornada i el paper que continua desenvolupant la Biblioplatja com a espai de lectura, activitats i trobada ciutadana.
10: I la veritat és que va ser una mica bogeria. Va venir molta gent a la Biblioplatja a poder-ho veure des d'allà, però tot i així, doncs molt bé, molt contents d'haver pogut comptar, no, amb aquest event tan especial des de la Biblioplatja. També hi ha préstec de llibres a la Biblioplatja. I sí, la gent, bueno, troba el seu lloc per passar una bona estona, participar de les activitats, hi ha ambient familiar, però també d'adults. Sí que és veritat que aquestes dades, clar, potser les hauríem de separar, perquè, clar, dins d'aquestes dades estan les 2.000 persones que van assistir al dia de l'eclipsi, però en general estem contents de com ha anat la Biblioplatja enguany. Mm-hmm.
1: L'equipament compleix ja 5 anys a l'actual ubicació, al Passeig Marítim, i segons s'ha assenyalat des de la biblioteca, la resposta del públic confirma que aquest emplaçament s'ha consolidat progressivament com una proposta cultural integrada dins de l'oferta estival de la ciutat. La responsable de Biblioplatja valora aquesta evolució del creixement que ha experimentat el servei durant els darrers anys.
10: Bueno, la lectura és que el lloc s'està consolidant. Clar, veníem d'estar molt de temps en una altra ubicació on també va tenir el seu recorregut, les seves dinàmiques. Al canviar de lloc també estàvem una mica a l'expectativa. Llavors, bueno, jo crec que es va consolidant l'emplaçament, es va consolidant i la gent va coneixent ja més l'espai com una oferta més a l'estiu. A més, també les activitats també marquen, també són el que jo crec que marquen també una miqueta, depèn del tipus d'activitat, també porta més gent o menys.
1: Pel que fa a la programació dels espectacles de màgia, han tornat a ser una de les activitats amb més assistència, especialment les actuacions de la maga Melanie i Marcos Mago. La temporada també ha inclòs hores del conte, activitats mediambientals i col·laboracions amb diverses entitats, configurant una oferta pensada per arribar a públics de totes les edats. Míriam Huguet fa balanç de les activitats que han tingut una millor resposta aquest estiu.
10: La màgia agrada molt, la veritat és que sí. Molta, a més, jo crec que la màgia sí que és més... Bueno, tot és per tots els públics, perquè jo sóc de les que penso que unes hores del conte ben explicades, si ens enganxen els adults, és que ho estan fent molt bé pels petits. Però sí que és veritat que la màgia doncs, agrada molt i la veritat és que han agradat molt els dos espectacles. T'haig de dir que les hores del medi ambient, que també fem, i aquest any hem pogut col·laborar amb el CRAM i amb d'altres entitats, agraden moltíssim. Són molta sensibilització que trobo que és molt necessària i que hem de fer des de la Biblioplatja, així com també la col·laboració en guany d'Astrofels ha sigut molt interessant i les altres activitats. Les hores del conte, doncs jo et diria que les que hem triat aquest any ha vingut gent de tot arreu, vam tenir una contacontes que ve de Menorca, que ho va fer fantàstic i que va atrapar a tots els que estaven aquell dia. També, també han funcionat. La gent que hi ha assistit jo crec que ha agradat molt, ha agradat molt.
1: Les darreres activitats celebrades abans del tancament també van registrar una bona participació. Entre elles va haver-hi una nova sessió dedicada a l'astronomia, l'espectacle de màgia de Marcos Mago i una activitat de sensibilització ambiental relacionada amb la fauna marina, posant el punt i final a 2 mesos d'intensa activitat cultural a la platja. Després del tancament de la Biblioplatja, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado es prepara ara per reprendre el seu ritme habitual. L'equipament recuperarà el seu horari ordinari a partir del dia 14 de setembre i posarà en marxa novament les activitats regulars adreçades als diferents públics.
7: Ha estat notícia aquest divendres.
1: Castelldefels va rebre aquest dijous la visita oficial d'una delegació japonesa integrada per 25 representants de l'Associació de Foment Municipal de la Prefectura d'Ibaraki. La jornada va començar amb una recepció institucional a l'Ajuntament encapçalada per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que va donar una càlida benvinguda als representants japonesos i va posar en valor l'aposta de la ciutat per l'educació, la formació i les oportunitats per als joves. La visita va ser organitzada amb l'objectiu de donar a conèixer diferents projectes i serveis municipals vinculats a l'orientació educativa i professional, així com afavorir l'intercanvi d'experiències entre ambdós territoris. Durant l'acte de recepció, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, Ramon Amador, va destacar la importància d'aquesta trobada.
11: En nombre del Ayuntamiento de Castelldefels, queremos agradecer la visita de los 25 representantes de la Asociación de Fomento Municipal de la Prefectura de Ibaraki. Nos hace especial ilusión que hayan viajado desde tan lejos para conocer nuestra ciudad y nuestro trabajo en los ámbitos de educación, sobre todo de la orientación, de la formación y la transición educativa y profesional. Esperamos que esta jornada nos permita compartir experiencias, aprender unos de otros y abrir nuevas vías de colaboración.
1: Després de la recepció institucional, la delegació va visitar el Servei Local de Transició Escola-Treball, l'ESLET, un recurs municipal que desenvolupa programes d'orientació educativa i professional per ajudar els joves a definir el seu itinerari formatiu i reduir l'abandonament escolar prematur. El servei impulsa diferents projectes en col·laboració amb centres educatius i altres agents del municipi. La delegació japonesa també va exposar alguns dels reptes que afronta actualment el seu territori, especialment en àmbit com l'envelliment de la població i la necessitat d'oferir una educació cada vegada més personalitzada, destacant la importància de la cooperació entre les institucions educatives i la comunitat local. Escoltem a la seva traductora.
12: Nuestra provincia, Ibaraki, se sitúa a unos 100 kilómetros de la capital, Tokio, Y la parte este de la provincia da al océano con una costa que alcanza unos 180 kilómetros. Y en la parte norte hay zonas montañosas. Es una provincia bendecida por la belleza y la riqueza de la naturaleza, también con un clima benigno a lo largo del año. Es un honor para nosotros tener esta oportunidad de conocer la experiencia en la política educativa de la ciudad de Castelldefels, una ciudad con gran historia. En Japón, si hablamos un poco de los problemas actuales con los que nos afrontamos, y por ejemplo podríamos mencionar el tema del envejecimiento de la población, y la necesidad cada vez más diversificada en el tema de la educación y la necesidad de hacer más personalizada la educación para cada uno de los alumnos. En este contexto, cada vez se hace más importante una buena cooperación entre las instituciones educativas y la comunidad local para mejorar y para dar una respuesta educativa para los menores, aprovechando, fomentando su autonomía y fomentando también la diversidad, dando respuesta a la diversidad del alumnado.
1: Al llarg de la jornada, la comitiva va conèixer també l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, la Casa dels Oficis de la Guaita i l'Institut Mediterrània. A més, van assistir a diferents presentacions sobre el sistema educatiu català i els programes municipals que faciliten la transició dels joves cap als estudis postobligatoris i al món laboral. Des de l'àrea d'educació municipal es fa una valoració molt positiva de l'experiència. La cap de programes educatius de l'Ajuntament de Castelldefels, Carmen Ferrer Panillo, destaca tant l'interès mostrat pels visitants com el clima de confiança que es va generar durant tota la jornada.
13: Doncs va ser realment una trobada molt, molt especial, molt maca, i la vam viure amb molta emoció, perquè la veritat, no? Veure que 26 persones es desplacen d'un lloc tan llunyà i tan diferent, no? A la nostra cultura per conèixer, doncs això és un motiu d'orgull i realment les expectatives i l'agraïment per part nostra doncs estava ja latent en tot moment. Va ser molt bonic perquè venien, bueno, la cultura japonesa, jo no la coneixo massa, però realment van ser molt educats, molt agraïts, molt respectuosos, molt puntuals. I en tot moment, conforme anava passant el dia, des de la recepció al final del dia, doncs vam poder veure, no?, com anaven entre ells, no? Perquè clar, la dificultat de l'idioma amb nosaltres doncs era complicat, tot i que teníem una intèrprete, doncs, però va ser com que a poc vam veure que el grup anava relaxant-se, que anaven inclús a les cares d'expressió d'ells i d'elles, doncs anaven canviant i estaven com més contents.
1: La visita ha permès donar a conèixer l'experiència de Castelldefels en matèria d'orientació educativa i acompanyament als joves, alhora que ha afavorit l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre professionals de dos territoris separats per milers de quilòmetres, però amb interessos compartits en l'àmbit d'educació i la formació.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Les 11 del matí, bon dia.

0: Els enviats de la Casa Blanca viatgen avui a Kiev per presentar el pla de pau per a Ucraïna que proposa Washington. Els diplomàtics es van trobar ja ahir a Moscou amb Vladimir Putin, que afirma que les negociacions van ser molt útils, tot i que l'acord no serà fàcil. Durant la visita a Rússia i Ucraïna han acordat una treva de 72 hores. Israel torna a bombardejar el sud del Líban en un atac que ha matat com a mínim 4 persones i n'ha ferit 20. Tel Aviv assegura que l'ofensiva és en resposta al llançament de drons per part de Hezbollah contra posicions israelianes a l'àrea ocupada al sud del Líban. L'Iran ha atacat diversos vaixells petroliers i militars nord-americans a l'estret d'Hormuz. Ho ha fet en represàlia al bombardeig nord-americà d'ahir contra 3 embarcacions que transportaven cru de la República Islàmica. La Guàrdia Revolucionària amenaça d'intensificar els atacs si continua el bloqueig en aquesta via marítima. Pugen de to les acusacions mútues entre el govern espanyol i el de Ceuta per la gestió dels espais per allotjar les persones migrants. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha qualificat el govern ceutí de deslleial, l'ha acusat de posar pals a les rodes i ha demanat col·laboració. Donald Trump ha tornat a carregar contra el govern espanyol per aquesta qüestió i afirma que ha perdut el control de la frontera amb el Marroc. En marxa les eleccions al Land de Saxònia-Anhalt, a Alemanya, on l'extrema dreta podria arribar a governar si assoleix la majoria absoluta. Les enquestes la situen molt a prop. Seria la primera vegada des de la Segona Guerra Mundial que l'extrema dreta arriba al poder. Es disparen els préstecs al consum, segons l'última estadística que ha fet el Banc d'Espanya. Al juliol s'ha concedit a famílies i particulars un 11% més de diners que ara fa un any. Les vacances es converteixen en un dels principals motius per endeutar-se. Es triplica el nombre de municipis en alerta màxima avui per risc d'incendi. Els agents rurals han ampliat a 106 els municipis de 17 comarques, on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem, i n'hi ha gairebé 300 en nivell 3 per perill molt alt. També s'ha restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i de la Serra de Montroig, a la Noguera. Bad Bunny ha guanyat un premi Emmy per la seva actuació a la mitja part de la Super Bowl. S'ha emportat el guardó a millor espectacle televisiu en directe. El show també ha estat guardonat en 7 categories tècniques, com ara millor so, millor coreografia i millor direcció musical.
1: Esports.
0: El Barça juga avui a la tarda contra el València a Mestalla amb el liderat en solitari de la Lliga en joc. Lamine Yamal, amb un cop, ahir no es va entrenar amb el grup i podria no titular. Gabriel Jesús, d'altra banda, podria tenir minuts com a blaugrana. Avui també té partit l'Espanyol. Rep el Sevilla a les 9 de la nit. Brian Zara.

0: Encetem ara el nostre espai de seguretat i convivència amb la policia local de Castelldefels. Ens acompanya el sotsinspector d'aquest cos de seguretat local, Leo Piqué. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Estefania.
0: Doncs farem ara una mica de balanç de la temporada d'estiu, repassarem algunes també de les principals incidències dels darrers dies aquí a la ciutat i parlarem també de prevenció i seguretat viària. Si et sembla bé, Leo, entrem una mica en perspectiva més general. Venim d'un estiu, tot just aquesta primera setmana del setembre, moltes persones tornen. De fet, tant en el teu cas com en el meu, tornem tot just, no? Ahir 1 de setembre ens tocava ja tornar a la feina. Moltes persones estan en aquesta situació. S'acaben aquests mesos de gran afluència. Encara continua, òbviament, encara tenim el setembre, molt bon temps aquí a Castelldefels, i encara ens arriben més festes, més celebracions, més esdeveniments que tenim a una ciutat molt activa com la nostra. Però venim d'un estiu on hem tingut la festa major que l'hem tingut a tocar, el juliol teníem la festa del mar, hem tingut les pantalles gegants, hem tingut el Tour de França, tenim el Palm Market, que tot just està en la darrera setmana també, amb moltes activitats, no heu parat. Quin és el balanç una mica general d'aquesta temporada?
1: Doncs molt bé, com tu dius, Estefania, ha estat un estiu molt intens, a més de molt calorós, que aquesta ja no és notícia, no? Perquè portem tot l'estiu, fins i tot ara encara continua apretant la calor. Doncs ha estat molt intens en actes, en events, en actes que ja més o menys ja tenim constància d'elles, tenim programes de cada any, com pot ser la Festa del Mar, que aprofito a dir que van ser unes festes multitudinàries, la Festa del Mar concretament, ens situem a mes de juliol, tornem a mes de juliol, no? Vull dir que a vegades podem perdre la perspectiva, com hi ha hagut tants eventos, podem perdre perspectiva. Doncs la Festa del Mar van ser molt, molt intenses, molta afluència de gent en tots els actes, des del marcament pirata, tot el que representava el Palm Market, no, les actuacions musicals, els focs artificials, va ser tot el que era la fira, no? molt activa. No van haver incidents, que és el que ens importa naturalment, que la gent pugui gaudir del nostre municipi, passar-ho bé i que doncs, estigui tranquil·la, perquè no n'hi hagi cap incident ni passi res. Això, per una banda, que està programada. Després, no programada, vam tenir el Tour de França, multitudinari, recorda't, el mes de juliol va ser també uns dies molt, molt, molt potents, no? de gent, de preparatius, una mica del desconegut, no? Nosaltres de la policia, el Tour de França era com un repte, havíem tingut ja la Volta a Catalunya, la tenim cada any, hem tingut la Volta a Espanya en alguna ocasió, l'havíem tractat, però faltava el Tour de França, no? El Tour de França va ser com un repte, un desafiament a la policia local per tal de que allò ens sortís bé, i crec que va sortir bé, no hi va haver cap incident, no va haver cap problema, multitudinari també, a pesar de que va fer molta, molta calor, però estem orgullosos també del desenvolupament d'aquest acte, no? I de que sobretot de que era un dia històric que passés pel nostre municipi un event d'aquesta transcendència. Després ja és el tema del Mundial, no? Vull dir, el Mundial ja van començar, la selecció espanyola anava avançant, anava passant, i a poc a poc doncs, se van plantar la semifinal, ja se va decidir de muntar una pantalla gegant, se va muntar ja des de Claramunt, se va desenvolupar un acte multitudinari també, amb unes 4.000 persones aquell dia, a la semifinal, va guanyar Espanya, no hi ha cap incident, la gent va gaudir, s'ho va passar bé, va haver-hi DJs, i ja van passar la final, al cap de 4 dies de la semifinal, el diumenge, també, doncs, en aquesta ocasió ja no eren 4.000, eren unes 13.000 persones que van acudir a Tres de Claramunt, pantalla gegant, DJs, molta afluència, no va passar res greu allà, algun altercat al centre, però la veritat és que de la policia local fem un balanç molt positiu d'aquest tipus d'eventos, no? Que solen ser de vegades doncs, hi ha sempre alguns individus que aprofiten aquesta multitud alegria, aquest goig multitudinari per fer alguna malifeta, doncs encara estem orgullosos perquè al final doncs, va haver-hi algun trencament d'alguna marquesina de Constitució, però el més important és que no va haver-hi cap ferit greu ni cap dany greu a cap persona, que és el que sempre es preocupa i que en aquests events doncs, de vegades pot passar. Ja saltaríem després a la Festa Major, una cronologia, la Festa Major multitudinària. Aquest any sí que cal més que cap any, perquè van tenir l'afegit de les penyes, no? Vull dir, va ser una entrada brutal, no? Les penyes, amb més de 1.000 penyistes a Castelldefels, allò va suposar doncs, un ambientasso molt més gran pel municipi, més festa, més música, més activitat, i doncs, també estem molt contents d'haver-se desenvolupat una Festa Major sense que hagi hagut cap incident a les persones. Perquè, desgraciadament, de tant en tant hem de parlar, i ara, mira, m'estava recordant de la Festa de Manresa, no? que ha succeït avui, que ha acabat amb una persona morta. No? Són fets imprevistos que no sap mai on pot passar, però, evidentment, com a policia local, i a Mossos igualment, ens costa que la màxima preocupació nostra és que aquestes nits que són de risc, que no haurien de ser-ho, però ho són, perquè hi ha persones que perden el control o aprofiten aquestes masses grans de gent en situació d'eufòria per cometre, per provocar o per fer malifetes. O sigui que el balanç de l'estiu és molt positiu per part nostra, una mica esgotaix, també t'ho tinc que dir, però la policia local continua recolzant el municipi i fent-ho el millor possible per tal que la ciutadania, tant els veïns com la gent que ens ve a visitar, gaudeixi dels nostres actes i tingui una bona imatge de Castelldefels.
0: Uh-huh. I a més de tot aquest recopilatori, aquest recull de tots els actes que hem tingut al llarg de l'estiu, hi ha tota una altra feina que feu des de policia local. Ara hem de fer una mica de repàs, també una mirada a més curt termini. Aquests darrers dies hem tingut algunes incidències de les que ara entrarem en detall. Si et sembla, comencem amb aquesta detenció que es va produir el 27 d'agost, una detenció que, pel que m'explicaves una miqueta abans d'entrar aquí a l'entrevista, bastant de pel·lícula.
1: Sí, va ser una detenció on va intervenir molt la intuïció dels agents, no? Que se'n van adonar que allà passava alguna cosa estrany, i de vegades aquestes intervencions que acaben amb detencions de transcendència, de certa rellevància, comença moltes vegades de la forma més simple, no? D'un detall, un moviment, un vehicle, qualsevol cosa. En aquest cas va ser per la nit, sobre les 12:30 de la nit, el dia 27, doncs una patrulla nostra que anava a un control d'alcoholèmia, que anaven amb cotxes camuflats, se van adonar que n'hi havia uns vehicles ja de l'Avinguda Pineda, abans del pont cap al carrer 11, dos vehicles sospitosos i la patrulla va, bueno, o sigui, els camuflats nostres se van aturar i la reacció d'aquests dos vehicles va ser marxar d'una forma desproporcionada. Van fugir del lloc d'una forma desproporcionada, la qual cosa ja donava una pista de que aquella gent estaven cometent algun tipus d'acte il·lícit, perquè normalment la gent quan para un cotxe, i més que era de paisà, no se'n va amb aquesta velocitat. Un dels vehicles va marxar cap a la C32, l'autopista, se van activar tot el protocol de persecució d'aquest vehicle, juntament amb Mossos, i se va poder detenir al peatge de la C32. Durant la fugida d'aquest cotxe van estar llançant fardos del que després van veure que era la cocaïna, i vam, de tres individus que n'hi havia, se va detenir un allà a l'acte, i després va continuar, doncs, l'altre cotxe, una vegada se va recollir la cocaïna, i la que duia també al vehicle, cal destacar que duia una pistola, una Glock, de marca Glock, 9 mil·límetres, municionada i en condicions de fer-la servir. I se van intervenir concretament al final, després de fer l'esbrinament d'aquest cotxe, 31 fardos d'un quilo cadascú de cocaïna. En concret se van detenir 24 paquets d'un quilo que duien cocaïna, 36 quilos de haixís i una arma de foc, un ACP, o és una arma de defensa personal, prohibida, salvo força de seguretat, dos caixes de munició 9 mil·límetres, i material que diu molt de l'afer d'aquestes persones, sobretot material inhibidor d'antenes i ropa de camuflatge, antenes i telèfons, és a dir, duia material per tal de poder actuar de forma desapercibida, i ropa de camuflatge i màscares. Al final, tota aquesta intervenció va ser traslladada al jutjat que ha diligenciat aquesta actuació i està en mans d'investigació de l'equip d'investigació de Mossos per tal d'anar analitzant a veure aquesta gent, d'on provenien, què volien fer, quines intencions tenien i d'on venia tota aquesta droga.
0: Com és un dispositiu d'aquestes característiques, Leo? Perquè ens explicaves que tot va començar per l'instint, per veure aquests vehicles que semblaven sospitosos per part d'uns agents que en aquell moment estaven de paisà, i una vegada que detecten això i precisament els cotxes comencen una fugida, què s'engega? Quin és el procediment? Com s'arriba a aquesta col·laboració amb Mossos també?
1: Mira, nosaltres disposem d'una emissora conjunta. Nosaltres, tant Mossos, nosaltres tenim una emissora en conjunta, ell nostre, nosaltres d'ell, de tal forma que qualsevol actuació d'ell l'estem escoltant nosaltres en directe també, no?, de la nostra central. Això agilitza molt qualsevol intervenció, vull dir, sorgeixen sinergies per tal forma de que es comunicat de tal... Moltes vegades no cal ni fer-los, perquè ja estan escoltant el que està passant. En quan algú detecta un moviment estrany o alguna situació que pot ser, com en aquest cas els agents nostres de policia local van detectar això, el que es fa ja és activar, doncs, a tot el conjunt de policia a través del comandament responsable del torn, del que estan veient, del que pot passar, això sempre quan doni temps, i del que se disposen a fer per tal de demanar un recolzament. A part, el comandament que està de torn aquella nit, el que fa és també trucar a Mossos d'Esquadra i posar el coneixement del que pot arribar a passar o del que va fer la patrulla, i una vegada salta ja una persecució, doncs aquí ja se van activant tot el que són els protocols d'anar avisant, doncs, per exemple, si el cotxe se'n va a direcció Sitges, ja cal avisar immediatament Mossos de Sitges, policia local de Sitges, fins i tot de Vilanova, de Cubelles, de Cunit, per tal de que se vagin trobant obstacles en la seva fugida. Si és cap a Barcelona, d'immediat se truca als companys de PL de Gavà, Viladecans, El Prat, saps? Vull dir, és una mica anar treballant en situacions de risc, de perill, però nosaltres el que sempre intentem sempre com inculcar a tots els agents és que per davant de tot està la integritat de les persones. Vull dir, hem d'intentar que qualsevol persecució, qualsevol actuació no ha d'acabar mai amb una persona atropellada, o hem d'intentar sempre reduir si veiem un risc per tercers, és a dir, una persona, si estem en un cotxe temerari que està fent barbaritats, que estan pujant per voreres i demés, poder val la pena calmar aquella persecució per tal de que allò no provoqui uns danys que siguin molt més greus. En aquest cas, per sort, ja has vist que no va succeir res, va haver una gran actuació per part nostra i de Mossos d'Esquadra, i felicitar una vegada més als companys per la intervenció que van fer aquell dia.
0: Doncs amb aquesta actuació gran també, pel que ens destacaves, aquests 24 paquets, un quilogram cadascun de cocaïna, més els quilograms també de haxís, l'arma de foc, doncs, malauradament, a part d'aquesta detenció, que va acabar amb una detenció d'una persona i sense cap més incidència, el que sí que hem de parlar ara és d'un fet especialment greu i tràgic que va succeir la setmana passada, on un jove de Castelldefels de només 16 anys va morir després de ser atropellat durant la matinada de dissabte la zona de Llumineres.
1: Sí, mira, aprofitaria els vostres micròfons per mostrar les nostres condolències des de la policia local a la família d'aquest nen, perquè el tema és molt, molt trist, molt gros, i ja vull mostrar de la nostra part, ja ho hem fet en el seu moment, però des d'aquí aprofitar per lamentar tot aquest fet tan lamentable que, del que tots estem una mica commocionats, no? Doncs mira, en aquest cas la situació va ser un nen que anava en patinet per l'avinguda Pineda sentit platja al carrer 11, un nen de 16 anys, un menor de 16 anys, i en un moment donat al passeig de la Tramuntana va girar pel pas de vianants, va girar per creuar el carrer, i un cotxe a una velocitat desproporcionada, tremendament desproporcionada, que anava en direcció muntanya-platja, va aparèixer per lo que és el canvi rasant del pont i se'l va endur per davant d'una forma brutal. Amb el resultat que, lamentablement, ja has dit de que el noi va morir pràcticament a l'acte. Posteriorment, aquest cotxe va copejar contra una rotonda, va perdre el control del cotxe i, a més, encara va atropellar una parella que anava caminant, i el resultat va ser que la noia no presentava ferides lleus, però el marit, l'home, està ingressat a l'hospital, està greu, no es perilla la seva vida, però està greu, i també vull aprofitar per donar ànims a aquesta parella, a aquest home, que surti més aviat possible d'aquesta situació de gravetat que està accident. Un fet lamentable que en parlem moltes vegades del tema del consum, de l'alcohol, de droga. Cal dir que la persona que va atropellar va fugir, vull dir, anava una parella, un noi i una noia, conduïa el noi. Després d'aquest atropellament tan brutal, va deixar la noia allà i ell va fugir. El vam detenir al seu domicili pel matí, estava al seu domicili, i va donar positiu en drogues. Aleshores, crec que és un fet més per reflexionar sobre el que encara passa lamentablement i les conseqüències que tenen aquests comportaments. Vull dir, quan de vegades parlem de descontrols que fem, de tal, el que no volem és que això, bueno, és que no pot passar. Vull dir, estem en una societat en la qual hem de lluitar de totes per aconseguir que això no, que no acabi amb una desgràcia per una persona temerària, una persona descontrolada, una persona inconscient fent el que ha fet.
0: Un fet especialment greu, com estàvem explicant, amb aquesta persona, aquesta vida que s'ha perdut d'un jove d'aquí de la ciutat, a més dues persones ferides. Seguirem també pendents també de com evoluciona aquest cas, i a més la investigació continua oberta, així que ja seguirem també pendents amb policia local de com avança tot plegat.
1: Sí, la investigació, a veure, el que sí que se pot avançar és que el vehicle era una velocitat desproporcionada, totalment desproporcionada, i que aquesta persona, conductor, va donar positiu en drogues. Això és la realitat i a partir d'aquí ja hi ha el jutge. Bueno, la investigació de l'accident s'està fent mil·limètricament, amb velocitats calculades, impactes, amb tot tipus de detall com requereix un fet tan lamentable com aquest, i esperem que la justícia doncs actuï en conseqüència i que, i sobretot, que això no es torni a repetir més.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquest missatge i esperant a aquesta recuperació també de la persona que està ingressada, que no es torni a repetir aquest fet, i doncs hem de passar a altres incidències, en aquest cas incidències recents de precisament aquest dilluns a la tarda, que va haver una actuació de salvament i socorrisme a la platja que va requerir també del suport de la policia local. Aquí canviem de tema radicalment a unes incidències on podem destacar un altre dels papers importants de la policia local, no?, en aquest tipus d'actuacions.
1: Sí, de vegades quan parlem de la policia local ens centrem molt en el tema del trànsit, les denúncies, actuacions, detencions, però ens oblidem també de vegades de, perquè aquí poder no té la transcendència, no?, de, ni l'impacte que té a nivell social de la resta de notícies, però ens oblidem del paper assistencial de les policies locals. És un paper importantíssim. El fem cada dia, intentem col·laborar al màxim, i en aquest cas que es dius tu, doncs, bueno, se fan a diari pràcticament, però en aquest cas cal dir recalcar que va ser una assistència a una persona que es trobava en una situació molt compromesa dins de l'aigua. La policia local el va atendre, se li practica RCP i s'actua en conseqüència, tenim la formació, tenim el desfibrilador i tenim la formació per poder actuar. I després una persona també que se va actuar al mercat setmanal, que probablement a través d'un cop de calor o de circumstàncies o caiguda, vull dir, se va desplomar, i vam tenir que actuar també amb ella per mantenir-la fins que arribi l'ambulància i actuar en conseqüència. És una funció més important de la policia local, al final, de les més importants, l'assistencial, però malauradament de vegades doncs ens eclipsa d'altres competències i aquesta passa una miqueta desapercebuda. Però volia destacar-la, que és importantíssima i té un paper sobretot de seguretat també per a la nostra ciutadania.
0: Uh-huh. I també paper assistencial i paper de seguretat viària, perquè precisament aquests dies una de les darreres notícies, de fet, Leo, ja ho havíem parlat anteriorment, perquè al principi, els primers mesos d'any es van instal·lar també aquesta tecnologia LED a diversos passos de vianants d'aquí de la ciutat, i ara aquesta setmana també la notícia és que l'Ajuntament projecta la instal·lació de 8 nous passos de vianants intel·ligents amb aquesta il·luminació LED a diferents punts de Castelldefels. Des del punt de vista policial, quina importància té millorar la visibilitat dels passos de vianants?
1: Doncs jo crec que me recordo que ja fa un temps, aquest dia passat, vam parlar de que va ser les primeres instal·lacions, que va fer un directe, me recordo, ja cap al castell dels parcs de vianants LED. Nosaltres, dins de lo que són la política de prevenció de policia local, doncs evidentment fem estadístiques a nivell de trànsit, podem fer-ho molt fàcilment, també delinqüencial, per saber els llocs més vulnerables i els llocs on hem d'actuar per intentar reduir doncs el que sigui, si són delictes o en aquest cas poden ser accidents. Un dels temes que de vegades hem parlat també aquí que es preocupa molt són els atropellaments a passos de vianants, perquè és que encara doncs, estem amb unes xifres que són molt preocupants i haurien de ser molt menors. Dintre d'aquest àmbit, quan fem un estudi i intentem fer algunes mesures d'impacte per intentar reduir aquests atropellaments, doncs una que se va considerar per part del consistori, la policia local l'ha avalat, evidentment, és el col·locar passos de vianants intel·ligents que avisen, que tinguin una contundència més gran a l'hora d'avisar als conductors. És a dir, que més contundència que començar a encendre llumlets des de terra i marcar que ja està passant algú. Són pas de vianants intel·ligents perquè al final el LED s'encén, no està permanentment encès, s'encés quan passa algú. Perquè ja en teníem alguns que anaven al LED, ja fa anys que existeixen, però estaven encesos permanentment, estaven fixa la llum. Però l'impacte que té sobre el conductor, la intermitència, o que de cop s'encengui un pas de vianants, doncs l'avís és molt més gran i la tensió augmenta. De tal forma que hem fet un estudi dels punts més problemàtics que tenim al municipi per perill, per moltes vegades no és que siguin perillosos, sinó que hi ha molta freqüència de gent, no? Vull dir, no és el mateix un pas de vianants que passin 5 persones al dia i un que passin 5.000. Evidentment, la probabilitat que hi hagi un accident de 5.000 és molt més gran que el de 5. I per la tal cosa, els recursos són limitats i hem d'intentar fer servir aquests recursos en els punts concrets on podem tenir una repercussió més important. S'han considerat aquests 6 passos de vianants a diferents llocs, doncs hi ha Agustí d'Aragón, Manuel Girona, diferents llocs de l'Avinguda Màlaga, diferents llocs del municipi, i la idea nostra és anar implementant aquest sistema sempre paulatinament, perquè hem de pensar que al final estem parlant d'inversions econòmiques, però en la mesura del possible anar cobrint els llocs més problemàtics o els llocs que puguin ser més sensibles de que n'hi hagin accidents, no? I evidentment és una eina fantàstica. Nosaltres de la policia estem segurs que una vegada apliquem aquests, i s'estem implementant aquests passos de vianants, accidents, estem segurs de que els accidents en aquells punts cauran d'una forma dràstica. Sí, bueno, jo estic segur que pràcticament s'acaben els atropellaments en aquells llocs.
0: Uh-huh. Jo, precisament, fa pocs dies passava una nit per un que està col·locat al costat d'una parada d'autobús i sempre està aquest moment que és conflictiu de quan s'atura un autobús i tu no tens bona visió, has d'anar més lent, no? Aquí ja tots i totes doncs haurem viscut situacions on hem vist persones que no ho fan i també que tu quan et toca creuar sempre has d'estar com assomant, no? Mirant així a veure si veus el cotxe o no. I jo precisament fa pocs dies passava per un d'aquests casos i estava l'autobús parat i de cop es va il·luminar el pas de vianants i vaig pensar, ostres, doncs superbé, perquè ja no només és que jo vagi amb la prevenció, és que directament sabia que anava a creuar algú i clar, per tant ja me'n vaig aturar sense veure ningú perquè es va il·luminar i efectivament va passar una persona. O sigui, em va semblar també molt útil, no? En aquests casos de nit, aquesta situació concreta, però com deies, també és cert que fins i tot en els que potser et penses que no, també poden succeir, perquè hi ha moments, bueno, i vosaltres des de policia local entenc que teniu detectats certs comportaments que són els que acostumem a repetir malauradament i que ens poden dur a un ensurt o que arribi a succeir un accident, que esperem que no, no?
1: Sí, ho hem parlat moltes vegades aquí amb aquest micròfon vostre, no? El tema de les xarxes socials, els mòbils... Clar, el que hi hagi un pas de vianant intel·ligent detecta que si el vianant, que de vegades va despistat i no se fixa, creua, de cop i volta doncs s'encén i encara que ell no se n'adoni que ve un cotxe, el cotxe sí que se n'adoni de què passa a ell. És a dir, al final, si tots compleixin les nostres obligacions, no caldrien aquest tipus de recolzament, no?, de seguretat, però com realment hi ha comportaments que són de risc, com per exemple el tema d'anar mirant el mòbil i creuar per a vianants i estem tips de veure-ho pel municipi, no? Clar, el conductor de vegades no se n'adona de nit, no?, perquè el vianant no mira, es llança el pas, el conductor doncs, no se n'adona i se l'emporta per davant. D'aquesta forma, en el moment que el vianant ja posa un peu al pas, com tu has dit i explicat la teva experiència, que per cert és enriquidora, quan posa el conductor veu que s'encén i algú està passant allà, no? O sigui, és una bona eina, i això no tenim cap dubte, és una bona eina i creiem que és el futur per anar reduint els atropellaments en els municipis.
0: Mm-hmm. Doncs ara ja per acabar aquest repàs a incidències, precisament també aquesta darrera setmana, a l'Instagram de Policia Local informàveu d'una estafa que ja és coneguda però que va tornant i ara ha tornat aquesta estafa a persones grans amb el nom Tocomocho. Ens expliques una mica com funciona aquest engany?
1: Bueno, aquest engany és el tocomocho, l'estampita... Bueno, és, de vegades té un aire folclòric, no? Una mica de l'Espanya dels 60, 70, no? Però és que és real com la vida mateixa, no? Està succeint, hi ha famílies que es dediquen encara, viuen d'aquest delicte, no? És un delicte que és una estafa i de vegades doncs, pensem que com pot ser que n'hi hagi gent que encara caigui, però hem de pensar que hi ha molta gent vulnerable, hi ha molta gent que és manipulable, molta gent que aquestes persones la detecten. El primer que aquestes persones que es dediquen a aquest tipus de delicte, el primer que fan és detectar a la víctima, detectar una víctima vulnerable, una persona gran, una persona que pel seu aspecte doncs, pot ser manipulada, pot ser enredada, enganyada, no? I en què consisteix? Bueno, a mi la gent més jove no ho sap, però la gent ja que tenim una edat, doncs ho hem viscut tota la vida, no? El timo del tocomocho, no? Que sembla una absurditat, però és una realitat, eh? I en aquest cas vam detenir a dos individus que estaven practicant-lo i pràcticament estaven ja traient escales per enredar-lo, no? Bueno, doncs es tracta d'això, de que primer de tot és que nadie da duros a 4 pesetes, no? Encara que ja estem amb l'euro, ningú dona un euro per 40 cèntims. I el que consisteix és enredar una persona de tal forma, un grup de gent enreden, dient que tenen un boleto premiat de la 11, loteria, alguna cosa així, evidentment és un boleto falsificat, li l'ensenyen a la persona, de cop apareix un altre allà, de cop que sembla que passava per allà, i diu, hòstia, doncs és veritat i tal, esto és un xollo, no? El que vol enredar se fa una mica doncs, el despistat, una persona limitada, no? I pensa que l'enganyaran, hòstia, doncs li compramos, i aquest demana una quantia pel bolet, no? Si el bolet està premiat, van allà i ho comproven, no? Si és la 11, sol molt a la 11, sol passa molt. Comproven que està premiat, doncs si està premiat amb, invento, 50.000 euros, me das 2.000 i ja està, i te lo queda, hòstia, i pensen que l'estan enredant a l'altre, no? Aleshores, crearà ja un ambient, no? De triunfo, d'eufòria col·lectiva a la víctima, perquè en part, jo he parlat amb gent que han redat i dic, com ho he pogut caer, no? Després s'arrepenteixen, no? Però és que te creen tal ambient de triunfo, de, com quan ganes en les tragaperres, no? Mm-hmm. De ara farem això i le damos i lo partimos i tal. I aleshores, a vegades el que fa també algun d'ells és col·laborar amb calés, dels intervinents amb el Timo, amb calés que són falsos, evidentment, diu, jo pongo 1.000 i tu pones 5.000, no? I le compramos el boleto, no? O jo 2.000. I clar, la persona ho veu tant, que l'arrosseguen i al final se'n va al banc, treu calés, els entrega i li donen un tros de paper que no val per res, no? En algun cas ens hem trobat que els del banc han avisat. Quan han intentat treure els calés, diu, esto para que... No, pero esto es un engaño, no? En algun cas ens hem assabentat que sí. I és un tipus de timo d'estafa que està vigent, que cada any tenim algun cas, però el problema que n'hi ha i lo trist és que la major part de persones després no denuncien això, per vergonya. No, és un tipus una mica d'aprofitat, no? D'aprofitar-te tu d'algú i al final aquests s'han aprofitat de tu, no? I insisteixo, hi ha molta gent que ha patit aquest timo i ho ha silenciat i no s'ha hagut de denunciar-ho per vergonya. Però, en definitiva, el que hem de dir és que nadie da duros a 4 pesetas en ningún sitio, no donen euros a 50 cèntims, i hem de sospitar de qualsevol persona que se'ns apropi amb enredos d'aquest tipus, amb ganàncies fàcils i amb pel·lícules d'aquest tipus que poden ser un enredo, una estafa i podem sortir molt mal parats. I aquest és l'avís que volem donar a la policia local, que no el deixem enredar.
0: Doncs, Leo, amb aquesta darrera incidència i aquesta, ens explicaves, detenció, no?
1: Vam detenir dos individus que ja estaven, anaven a treure els calés, o sigui, la víctima havia caigut totalment amb el parany. Estaven traient calés i es van poder detenir. Evidentment, és un delicte que no té una gravetat important, el van detenir, van passar a disposició judicial, però pensem que n'hi ha famílies que es dediquen a això, van per tota Espanya, eh? Vull dir, són gent itinerant, als mercats ambulants, a llocs populars i tal, i allà és on detenen les seves víctimes, i són gent que se van desplaçant, són com clans, i saben fer-ho a la perfecció. O sigui, que la capacitat d'enredo que tenen és brutal. Mm-hmm. O sigui, que només preuem aquestes persones que viuen d'un delicte molt, molt antic, i però que encara era per a comer i per a delinquir.
0: Mm-hmm. Doncs amb això vinculem precisament amb aquesta feina assistencial, aquesta feina de prevenció, com per exemple el mercat ambulant, un lloc on a vegades també hem parlat d'aquesta altra estafa, bueno, aquesta altra tècnica, fer una abraçada, no? Que ja ens explicaves també alguna altra vegada.
1: Sí, les carinyoses. Aquesta també consisteix en pues, doncs, persones grans, que sempre són homes, o també dones, que van soles, els detecten i el que fan és de cop i volta enredar, hosti, fulanita, no sé què, diuen un nom, no? Jo soy amiga de tu nieta, no t'acuerdas de mi, que no, jo iba a tu casa de pequeña, aquella persona, comença a pensar la neta i tal, perdona, i al final li sostreuen la cartera o en algun cas els ha donat diners. Però comencen a parlar, sí, jo iba a tu casa de pequeña i tu nos davas no sé què, i aquella persona s'ha sentit un moment en aquella situació d'una neta d'ella que anava algú per allà i l'ha donat escalers voluntàriament. Ens hem trobat molt... Sí. Fins a quin punt arriben d'enredo, eh? Quan ja troben una pista, un fil, comença a tirar el fil...
0: S'aprofiten i ho fan de manera professional,
1: sí,
0: com ens deies. Sí,
1: totalment, ja abraçades, són gent molt, molt bona. Són gent que fan el paper molt ben fet. Quan se n'acompte, diu, que nieta, si mi nieta ja no està aquí, ja l'han pispat, eh? O sigui, que atentos.
0: Atenció, doncs amb aquest missatge també de prevenció, de sempre, malauradament, doncs sempre sospitar una mica d'aquestes conductes, de segons quines, òbviament.
1: És una pena que hagi de sospitar que algú t'abraci, però clar, persones grans que els abracin pel carrer, doncs una part important tenen un interès i és sostreure'ls el que porten.
0: I davant de qualsevol incidència, oblidar-nos de les vergonyes i contactar amb policia local, que per això esteu aquí al nostre servei.
1: Sí, perquè si no la sabentem no podem actuar. Si no ens arriba la informació, no podem. No, si la ciutadania no ens informa què està passant, és difícil que puguem controlar-ho i detenir aquests individus.
0: Doncs Leo Piqué, sotsinspector de la policia local, ens trobem de nou la setmana vinent per continuar parlant d'incidències. Moltes gràcies per aquest temps aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Els enviats de la Casa Blanca viatgen avui a Kiev per presentar el pla de pau per Ucraïna proposat per Washington. Els diplomàtics es van reunir ahir a Moscou amb Putin, que ha dit que les negociacions van ser molt útils, malgrat que l'acord no serà fàcil. Durant la visita, Rússia i Ucraïna han acordat una treva de 72 hores. Israel torna a bombardejar al sud del Líban en un atac que ha matat almenys 4 persones i n'ha ferit 20. Tel Aviv assegura que l'ofensiva és en resposta al llançament de drons per part de Hezbollah contra posicions israelianes a l'àrea ocupada al sud del Líban. L'Iran ataca diversos vaixells petroliers i militars nord-americans a l'estret d'Hormuz en represàlia pel bombardeig nord-americà d'ahir contra 3 embarcacions que transportaven cru de la República Islàmica. La Guàrdia Revolucionària amenaça d'intensificar els atacs si continua el bloqueig en aquesta via marítima. Pugen de to les acusacions mútues entre el govern espanyol i el de Ceuta per la gestió dels espais per allotjar les persones migrants. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, qualifica el govern ceutí de deslleial i l'acusa de posar pals a les rodes i demana col·laboració. Mentrestant, Donald Trump torna a carregar contra el govern espanyol i afirma que ha perdut el control de la frontera amb el Marroc. En marxa a les eleccions al Land Saxònia-Anhalt, a Alemanya, on l'extrema dreta podria arribar a governar si assoleix la majoria absoluta. Les enquestes la situen molt a prop i seria la primera vegada des de la Segona Guerra Mundial que l'extrema dreta arriba al poder a Alemanya. Es disparen els préstecs al consum, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Al juliol s'ha concedit a famílies i particulars un 11% més de diners que ara fa un any. Les vacances es converteixen en un dels principals motius per endeutar-se. S'ha triplicat el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. Els agents rurals han ampliat a 106 els municipis de 17 comarques on s'ha activat el nivell 4 de Pla Alfa per perill extrem i n'hi ha gairebé 300 en nivell 3 per perill molt alt. També s'ha restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, a la Noguera. I Bad Bunny guanya un premi Emmy per la seva actuació durant la mitja part de la Super Bowl. S'ha endut el guardó al millor espectacle televisiu en directe. El show també ha estat guardonat en 7 categories tècniques, com ara millor so, coreografia i direcció musical.
1: Esports.
2: El Barça juga aquesta tarda contra el València a Mestalla amb el liderat en solitari de la Lliga en joc. Lamine Yamal amb un cop ahir no es va entrenar amb el grup i podria no ser titular. L'últim fitxatge, el brasiler Gabriel Jesús, podria tenir els primers minuts com a blaugrana. Avui també juga l'Espanyol, que rebrà el Sevilla a les 9 del vespre. Brian Zaragoza podria debutar en el partit sent de Manolo González com a tècnic blanquiblau.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: seguim en directe a Ràdio Castelldefels i ara és el moment de fer balanç d'un dels serveis culturals que cada estiu acosta la lectura i les activitats familiars a la nostra platja. La Biblioplatja Carme Romaní ha tancat ja la temporada després de 2 mesos d'activitat i ho fa amb unes dades molt positives. De seguida entrarem en detall i també ara que la Biblioplatja ha tancat toca tornar a mirar cap a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que aquest setembre recupera progressivament ja el seu ritme habitual i una nova programació d'activitats. Per parlar de tot això ens acompanya ara la directora de la biblioteca, Míriam Huguet. Molt bon dia, Míriam, què tal?
1: Bon dia, com estàs?
0: Molt bé, doncs, bueno, molt bé, i dono per fet que tu també molt bé, perquè vens amb unes dades molt positives d'aquest estiu a la Biblioplatja.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que la Biblioplatja aquest any també ha funcionat molt bé, han assistit a moltes persones i també participants, a uns bons números els participants a les activitats. Hem realitzat un total de 25 activitats durant tot l'estiu, que podríem destacar les que han portat a més gent ha estat els 2 espectacles de màgia que vam realitzar per tancar els mesos. Vam fer un espectacle de màgia amb la maga Melanie per tancar el mes de juliol.

0: Juliol, que va ser tot un èxit, i després també el mes d'agost, per tancar una miqueta el mes d'agost, vam també tenir un espectacle de màgia amb el Marcos Mago, que també va anar molt bé. La resta de dies, doncs també sí que és veritat que aquest any algunes de les activitats que fem han sigut com més en petit comitè, però que també han funcionat. Per què? Perquè enguany el que volíem donar era el protagonisme a l'astronomia, a l'eclipsi, i per això vam realitzar activitats relacionades amb l'astronomia, en col·laboració amb Astrofels i d'altres que també vam buscar des de la biblioteca per donar a conèixer tant a petits o grans temes relacionats amb l'astronomia i sobretot per parlar de l'eclipsi i preparar-nos per l'eclipsi del 12 d'agost, que a més el vam poder visualitzar des d'aquell dia i la veritat és que va ser una mica bogeria, va venir molta gent a la Biblioplatja a poder-ho veure des d'allà, però tot i així, doncs molt bé, molt contents d'haver pogut comptar, no, amb aquest event tan especial des de la Biblioplatja.
1: Mm-hmm. Un esdeveniment que evidentment s'enduia totes les grans xifres, no? Perquè a més a la platja van acostar unes 2.000 persones.
0: Exacte. Això és el que sí que és veritat, ha fet pujar les dades d'aquest any, perquè sí que és veritat que la calor es nota també. Estem a la Biblioplatja, la calor nota i la gent comença a venir doncs, una miqueta més tard, cap a les 7 de la tarda, que és quan comencen també les activitats.
1: Mm-hmm. Doncs tenim per una banda aquestes 25 activitats en les que hi han participat més de 1.100 persones, concretament mm-hmm. 1.125 persones, sí. I a més també ens porteu la xifra més alta de persones visitants d'aquests darrers anys. Estem parlant de gairebé 5.000 persones que s'han apropat en algun moment o altre, tant per una lectura com per jocs de taula, que també oferiu, per exemple.
0: Sí. O també préstec de llibres. Sí que potser menys, però també hi ha préstec de llibres a la Biblioplatja. I sí, la gent troba el seu lloc per passar una bona estona, participar de les activitats, hi ha ambient familiar, però també d'adults. Sí que és veritat que aquestes dades, clar, potser les hauríem de separar, perquè clar, dins d'aquestes dades estan les 2.000 persones que van assistir al dia de l'eclipsi, però en general estem contents de com ha anat la Biblioplatja enguany.
1: Uh-huh. I també posem una mica en context aquesta dada d'enguany amb les dades dels anteriors anys també, que veníeu ja creixent. Sí que és cert que en aquesta, precisament ara sou notícia també, a la web de l'Ajuntament ja es publicava, i amb aquesta cronologia una mica de les visites que heu tingut aquests darrers anys, recordem que la Biblioplatja porta ara 5 anys que funciona des d'aquesta
0: nova ubicació, sí.
1: Al Passeig Marítim, exacte. Sí. Com valoreu una mica tota aquesta progressió, totes aquestes xifres any rere any, com evoluciona? Què trobeu d'aquestes dades? Quina mirada, quina lectura en feu des de la biblioteca?
0: Bueno, la lectura és que el lloc s'està consolidant. Clar, veníem d'estar molt de temps en una altra ubicació, on també va tenir el seu recorregut, les seves dinàmiques. Al canviar de lloc també estàvem una mica a l'expectativa. Llavors, jo crec que es va consolidant l'emplaçament, es va consolidant i la gent va coneixent ja més l'espai com una oferta més a l'estiu. A més, també les activitats també marquen, també són el que jo crec que marquen també una miqueta, depèn del tipus d'activitat, també porta més gent o menys.
1: Quin perfil d'usuari detecteu que fa servir la Biblioplatja? Perquè també una cosa que em preguntava és que potser és diferent, no? Una cosa és la biblioteca i una altra cosa ja és la Biblioplatja en aquest emplaçament tan maco que teniu a la vora del mar. Potser convida a un altre tipus de perfil de persona usuària?
0: Jo crec que sí que hi ha. Jo crec que hi ha pocs, però a vegades sí que hi ha turistes o gent que no viu a Castelldefels però que just està estiuejant, va a la platja, el veuen i l'aprofiten, s'acosten, això en trobem. També tenim la gent que viu a prop de la platja, que aprofita, no?, tenir un punt de servei bibliotecari al costat de casa, més a prop, que normalment s'han de desplaçar fins aquí, també l'aprofiten i es nota, també potser en aquest cas més pel préstec de llibres i així. I després jo també el que més destaca seria familiar, també és veritat, les activitats, tot i que aquest any també hem volgut donar una visió més adulta amb algunes de les xerrades relacionades amb l'eclipsi, que eren com més per tots els públics, però sí que és veritat que les famílies a vegades sí que troben un lloc com per passar la tarda a l'estiu, allà hi ha diferents opcions entre l'activitat, els llibres i també els jocs, doncs jo crec que també és el perfil majoritari, la veritat és que seria aquest, tot i la calor, perquè ja us dic, la calor també es nota, és agradable en molts sentits, però també
1: condiciona els
0: horaris. Sí, jo crec que ha condicionat els horaris i fins i tot alguna vegada també que hi puguin anar o no, perquè aquesta calor que ha fet condiciona tots.
1: Sí, hem estat amb moltes alertes, moltes prealertes.
0: Exacte. Sí.
1: I com prepareu una temporada de la Biblioplatja? Com feu una selecció? Ja teniu com una selecció de coses que funcionen i que quan arriba l'estiu doncs, ho porteu des de la biblioteca cap allà? Allà ja teniu directament un recull? Com
0: sí,
1: funciona?
0: Allà tenim, ja tenim com un petit fons fixa de la Biblioplatja, vale? Que són lectures, doncs, tenim sobretot infantil, però també d'adults, com poden ser més lectures d'estiu, sobretot és novel·la per adults, novel·la juvenil pels joves i també llibres de lectura pels nens, no? Per totes les edats. I també alguns llibres de coneixements, aquests tan macos que et porto a vegades, doncs també sí. Tenim una bona selecció. Partim d'aquesta selecció. A partir d'aquí, des de cada any, decidim, per exemple, si hi ha temàtica, si no hi ha temàtica, enguany, com ha sigut la temàtica d'astronomia, hem fet una compra especial de llibres relacionats amb astronomia que hem baixat i han estat allà. També tot el tema relacionat amb l'eclipsi i així. O trobem algun buit, doncs mira, és que no hi ha prou llibres de no sé què, o aquest any hi ha molta demanda, doncs baixem. Això és des d'aquí, doncs anem preparant i seleccionem els llibres. També els jocs, sí que tenim uns jocs com fixes, però a vegades alguns s'han de donar de baixa, hem d'incorporar de nous, veiem. Cada any preparem doncs, la nova Biblioplatja.
1: I ara acabem ja també, ens feies ja un incís sobre aquestes 25 activitats. Ens destacaves que les que més assistència havien rebut, estem parlant de màgia, per una banda parar de màgia amb la maga Melanie sí. I l'altra era con la boca abierta, Marcos Mago. Sí. Què té la màgia, que funciona tan bé?
0: Pues la màgia agrada molt, la veritat és que sí, sí, sí. Molta... A més, jo crec que la màgia sí que és més... Bueno, tot és per tots els públics, perquè jo sóc de les que penso que unes hores del conte ben explicat si ens enganxen els adults, és que ho estan fent molt bé pels petits. Però sí que és veritat que la màgia doncs, agrada molt i la veritat és que han agradat molt els dos espectacles. T'haig de dir que les hores del medi ambient, que també fem, i aquest any hem pogut col·laborar amb el CRAM i amb d'altres entitats, agraden moltíssim. Són molta sensibilització que trobo que és molt necessària i que hem de fer des de la Biblioplatja. Així com també la col·laboració enguany d'Astrofels ha sigut molt interessant i les altres activitats. Les hores del conte, doncs, jo et diria que les que hem triat aquest any, ha vingut gent de tot arreu, vam tenir una contacontes que ve de Menorca, que ho va fer fantàstic i que va atrapar a tots els que estaven aquell dia. També, també han funcionat. La gent que hi ha assistit jo crec que ha agradat molt, ha agradat molt.
1: I a més la setmana passada ja teníeu la gran cloenda de la temporada.
0: La gran cloenda que va ser doncs, el dimarts, no recordo, vam tancar fent l'última de dimarts astronòmics, que és el nom que li vam posar, avui mirem la Lluna a càrrec de Fora Òrbita, que va venir força gent, també es va notar ara ja la tornada una mica de la gent. El dimecres, el Marcos Mago, que va ser aquest espectacle de màgia, i el dijous, amb l'hora del medi ambient, que també va agradar molt, hem trobat un niu de tortuga. No? Se'ls va explicar tot plegat, després vam fer una cerca... Va estar molt bé.
1: Que a més ara estic recordant que feia gust ara a l'estiu quan des d'aquí, des de la ràdio, cada dia fèiem un repàs de l'agenda. És que em sembla que exceptuant els dilluns, crec que era l'únic dia que no hi havia activitat.
0: Dilluns i divendres.
1: El dilluns i divendres. Dilluns i divendres. La resta de dies sempre hi havia coses.
0: Dimarts, dimecres i dijous hi havia coses. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, la setmana de l'eclipsi sí, perquè va ser dimarts, vam tenir una activitat, dimecres sí que va ser l'eclipsi i dijous vam fer també una hora del conte especial al voltant de la festa major. Que també va ser una noia que és d'aquí, de Castelldefels, i també va anar molt bé.
1: Bueno, jo et veig tota l'estona, com estem a la ràdio, només ens escolta, no? Ja les nostres veus són veus d'alegria, no? Però jo et veig tota l'estona sí. Molt somrient, Míriam, sí. Perquè òbviament són molt bones dades que sí. Consoliden aquest
0: I tant,
1: servei.
0: I tant, i tant.
1: I ara que tot just tanqueu la temporada, feu una mica de repàs de tot allò que potser voleu repetir l'any vinent, que podeu sí. Millorar, o
0: sí, sí.
1: Una mica de marge, perquè ja estem parlant de l'estiu vinent.
0: Sí, sí, t'haig de dir que internament, ja que estem, fem un diari de bord. Llavors, cada dia, perquè a més va canviant, el personal que estem allà va canviant, llavors cada dia tenim un Excel o un diari de bord, a climatologia del dia avui, i anem destacant cosetes, no? I això, a part de recollir totes les dades. I això ens va molt bé perquè ara, la setmana que ve o l'altra, quan ja estiguem tot l'equip, tota la gent que ha passat per la Biblioplatja, fem una reunió, valorem com ha anat, què millorar, què no, sí, sí, fem una mica de balanç, prenem nota que després se'ns oblida i quan hem de preparar la Biblioplatja de l'any que ve, doncs podem recuperar això i posar-nos de nou.
1: Molt bé, doncs malauradament doncs, ja és tancament de Biblioplatja,
0: ja s'ha tancat,
1: però
0: sí.
1: Obrim de nou, arriba ja progressivament tota l'activitat, la normalitat a la biblioteca. De fet, si no m'equivoco, ja els horaris, ara mateix encara continueu amb l'horari d'estiu, però a partir del dilluns 14, crec que em comentaves, no?, que ja torna l'horari habitual de la biblioteca.
0: Exacte, el dilluns 14 ja reprenem l'horari habitual de la biblioteca i també les activitats. Just el dilluns 14 ja tornem amb la programació d'activitats que fem a la biblioteca. Com ja sabeu, tenim una programació mensual per a adults, també activitats familiars, i doncs tornen.
1: Faig un incís, que a més sí, també, que m'ho estava recordant tu abans, Míriam, que a partir del dimecres 16 doncs, torna també la secció de la biblioteca al sí, nostre matinal, aquí a Ràdio Castelldefels, on cada setmana ens anireu fent el recordatori.
0: Exacte,
1: no ens
0: cada
1: cap...
0: setmana us explicarem novetats, activitats, de llibres, una miqueta, perquè exacte, estigueu al dia del que podeu trobar i amb ganes llavors de que us vinguin ganes de venir a visitar-nos físicament.
1: Que no pareu, perquè totes les setmanes ens porteu novetats a les col·leccions, als sí, detalls, fins i tot em va agradar moltíssim previ a l'estiu que van fer un especial de jocs de taula, que jo, per sí, exemple, no ho sabia tota la vida aquí a Castelldefels i no sabia que teníeu un fons tan extens de jocs de taula.
0: Sí, som una de les biblioteques que tenim un fons de taula, un fons amb jocs de taula més extens. En tenim tant amb la part familiar com per jugar aquí, com per endur en préstec. Sí, sí, sí, sí, la veritat és que funciona molt bé i creiem que és una manera d'acostar a la cultura també.
1: Doncs ara que arriba aquesta normalitat, que a partir del 14 torna l'horari i tornen les activitats, quines ens destaques? Ens fas una mica de prèvia del que està per
0: sí,
1: arribar?
0: Sí, abans de parlar de setembre, aquesta tarda es publiquen les activitats, aquesta tarda ja podreu consultar totes les activitats que fem el mes de setembre, però a més, també aquesta tarda presentem la nova programació de Punt de Lectura. El Punt de Lectura és on agrupem totes les activitats més relacionades amb lectura i literatura, on es troben totes les tertúlies i així. I aquí trobeu tota la programació de setembre a desembre. Totes les tertúlies literàries i tot relacionat que tindrem. Hi ha els 15 minuts comptats, que també comencem el 14, que és tot relacionat amb la lectura, els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits, els diferents clubs de lectura infantils i juvenils, que arrenquen a l'octubre, però ja podeu veure quina és la programació, així com les altres tertúlies, en anglès, en francès, llegir teatre, clàssics catalans, la literària, el documental del mes, no? Tota aquesta programació que tenim habitual, doncs ja tindreu el flyer a partir d'aquesta tarda amb tota la informació per si ja podeu veure què farem doncs, el mes d'octubre, novembre o desembre, perquè aneu apuntant les dates a l'agenda i no us en perdeu cap. M'agradaria destacar, doncs mira, de faràndula literària, per exemple, el mes de novembre parlarem de Manuel de Falla en el 150è aniversari del seu naixement. El Club de Cinema... També m'agradarà destacar el novembre que parlarem de Carrie, de Brian De Palma, en el 50è aniversari de la seva estrena. Documentals del mes, us els recomano, tant el que comencem ara amb l'Amazomania, que serà aquest mes de setembre, on ens situa a l'Amazones, entre d'altres. Tertúlies, comptarem amb aquests mesos. Primer començarem amb el Pep Prieto. El Pep Prieto és un escriptor que va guanyar el Premi Prudenci Bertran amb la seva novel·la Rosita. El tindrem aquí per parlar-ne. Seguirem el mes d'octubre amb la Maria Barbal, una escriptora consagrada i que ens agrada molt. Seguirem amb la Montse Barderi. I el mes de desembre parlarem d'Alfred Ullmann. En el 125è aniversari del seu naixement, tindrem a la traductora Dolors Udina, que és d'aquí de Castelldefels, que ha traduït l'obra Reencuentro, l'amic retrobat de Fred Ullmann, també per comentar aquesta obra. Bueno, només per destacar, però que sapigueu, Punt de Lectura, amb moltes ganes de que reprengueu el curs, no? De torneu a apuntar. Llavors aquí tindreu doncs, això. Ens agrada perquè així ja veieu tota la informació de setembre-desembre d'aquesta programació més habitual.
1: Això ho publiqueu aquesta tarda,
0: avui també,
1: tant a la web de l'Ajuntament, a l'espai de biblioteca, com al vostre, sí, a les vostres xarxes socials.
0: Sí.
1: I
0: sí, sí.
1: Les inscripcions quan començaran?
0: Avui mateix.
1: Avui mateix,
0: avui
1: també.
0: Mateix, en principi, és ens inscrivim al mes. O sigui, tot i que surt la programació, les inscripcions són mensuals, igualment. Poden saber-ho, perquè a més totes aquestes activitats en general són obertes, moltes es fan a la Sala Margarida Xirgo, no hi ha tant de problema per apuntar-se, en principi. Però en principi les inscripcions són mensuals, encara que aquí veieu tota la informació, les inscripcions són mensuals.
1: Mm-hmm, molt bé. I de la resta de programació, que vens molt ben preparada amb la programació dels punts de lectura per una banda, i ja tens també l'altra, els
0: ja
1: típics fulls
0: revista...
1: verds que podem trobar a la biblioteca,
0: sí, ja tenim
1: tota la
0: revista de setembre, que aquesta tarda ja podreu accedir. Mira, aquest mes de setembre m'agradaria destacar una col·laboració que fem amb la Diputació de Barcelona amb un projecte que es diu Música a Fons. Com ja sabeu, aquí a la biblioteca tenim música, tenim una selecció musical, amb CDs és com la podem oferir, però a més des de les activitats tenim una secció que es diu Zona Sonora. A Zona Sonora cada mes intentem que hi hagi mínim una proposta relacionada amb la música. Aquest mes de setembre tornem a comptar amb el David Sánchez, per parlar de blues, que ja és el nostre col·laborador habitual amb aquestes sessions que agraden tantíssim, però a més, exacte, com us deia, perdoneu, dins del projecte Música Fons de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, podrem oferir un concert que crec que us pot agradar moltíssim, que serà de música tradicional llatina, a càrrec de Luna Orleans, que és un projecte musical, no?, que narra històries i expressa idees a través de la música, no? Aquesta autora, la Luna, té influències del jazz, música llatina i pop i fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que us convidem a que vingueu el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda. Serà aquí a la Margarida Xirgo i crec que pot ser molt interessant.
1: Hi ha alguna altra activitat que ens vulguis destacar d'aquest mes de setembre o ja amb la mirada, com deies, que ja el que publicareu aquesta tarda ja inclou fins al desembre?
0: El punt de lectura sí, el punt de lectura sí. Mira, aquest mes de setembre tenim diverses coses interessants, no em vull enrotllar gaire, però sí que fem una, ja que parlàvem de la Biblioplatja, m'agrada destacar que el dimarts 22 de setembre, a 6:45 de la tarda, tornarem a comptar amb l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels per fer una xerrada de recordant l'eclipsi de sol del 12 d'agost, on faran un viatge per les imatges d'aquest esdeveniment astronòmic que crec que pot ser molt interessant. Després seguim amb les col·laboracions amb l'OnLab, OnLab Castelldefels, fem diferents projectes. Aquest mes de setembre fem el teu primer projecte d'energia solar, carrega els teus dispositius amb energia solar, crearem un projecte. També m'agradaria destacar una sortida que farem el dimecres 30 de setembre al Moll de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. Anirem allà i aquesta visita, no, veurem com va aquesta cadena i aquesta conservació marina. Tindrem, per exemple, veurem l'arribada de les embarcacions amb la captura del dia, coneixerem el funcionament de la llotja, entendrem el procés de venda i distribució del peix. Aquesta activitat la podem oferir gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i també ens sembla molt interessant. Dimecres 30 a les 3 de la tarda, això sí que l'hora és una mica així, però és el dia, és quan arriben les barques i és quan es fa la visita per poder veure tot el procés. I també volia destacar, si em deixes una mica més, en aquest mes de setembre introduïm una secció nova a la nostra revista d'activitats, que sí que intentem separar una miqueta per temàtiques, que es diu Conèixer Castelldefels. Aquesta nova secció de Conèixer Castelldefels ve sent, ja anàvem fent, perquè de sempre que intentem sempre col·laborar amb entitats de Castelldefels, associacions, per donar a conèixer, no?, el patrimoni de Castelldefels, tant cultural, històric, ambiental, però bueno, l'hem volgut com donar-li una mica de nom i es diu Conèixer Castelldefels. Llavors, cada mes hi haurà una o diferents activitats relacionades com per conèixer més el nostre municipi, la nostra ciutat, Castelldefels. I aquest mes de setembre farem una visita amb la Cristina Martín per conèixer les Torres de Defensa. Vale, farem un passeig per les Torres de Defensa que tenim aquí a prop de la biblioteca i explicarem la seva història, usos, per què es va construir i per què es conserven aquestes torres, no?, aquí a Castelldefels. Serà molt interessant. La idea també pels propers mesos que hi hagi activitats per adults però també activitats infantils, no?, que apropin als infants a conèixer més Castelldefels.
1: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, el que deies, que jo m'he adonat també que jo m'estava confonent. Tenim, per una banda, Punt de Lectura, que sí que és trimestral, tota la programació que publiqueu aquesta tarda, i per altra, l'altra revista que m'estaves comentant ara, és setembre. Encara no sabem, encara també falta temps per conèixer que arribarà a octubre.
0: Exacte. Sí, sí.
1: Molt bé. I aquesta revista doncs, també la podran trobar ja a l'espai de la biblioteca, sí, de la web de l'Ajuntament, que sigui castelldefels.org, serveis biblioteca, aquí trobaran tota la informació, sí, i presencialment també aquí a la biblioteca.
0: A partir d'aquesta tarda ho podran tenir tot disponible. Perfecte. Sí que volia també, perdona, si puc destacar de les familiars, perquè també no només hi ha activitats per adults, sinó que hi ha programació familiar. Tenim una altra sessió, vam fer ja una sessió i la tornem a repetir, però va agradar molt, en col·laboració amb el CASAP Can Bou. I és el taller El ratolí Pérez i la màgia de les dents, que comptem amb la Imma Santana, que és higienista dental, i també amb la Lola Conde, que és una tallerista, i fan un petit taller, no?, on s'explica més la part de les dents, com ens hem de rentar les dents, no?, té aquesta part més educativa, però després té la part de fer un taller també, que es fan unes portetes del ratolí Pérez, que també agrada molt per infants de 5 a 8 anys. I bueno, tornem amb els tallers artístics de Koala, que fem els dissabtes al matí, els ratolins de biblioteca, com ja deia, l'hora del conte, que fem també mensual pels més petits. Tornem també amb les hores del medi ambient, que això sempre amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Aquest mes coneixerem els cetacis, que són els gegants del mar, i hi ha una altra activitat que també farem un hort de tardor. O sigui que també cosetes interessants.
1: Molt bé. Doncs mira, amb tot aquest repàs, entreveient una mica tota la feinada que hi ha aquí darrere, perquè déu-n'hi-do la quantitat d'activitats i ben diverses, i amb col·laboracions també ben diverses que organitzeu.
0: Sí.
1: Ara que arriba, com diem, no? Com el nou curs escolar, també el nou curs per la biblioteca,
0: sí.
1: Quins reptes teniu sobre la taula? Què t'agradaria que aquest any poguéssiu assolir? O com preveieu que serà aquesta nova temporada, aquest nou curs escolar de la biblioteca?
0: Doncs jo m'agradaria arribar a més gent, la veritat. Sí que tenim poder seguir fidelitzar i mantenint els usuaris que confien en nosaltres, que venen, que estan contents, poder-los mantenir, per suposat, però potser també arribar a qui no conegui el que li podem oferir, perquè li podem oferir, sí que estàvem parlant més d'activitats, però no ens oblidem que aquí a la biblioteca tenim un fons documental molt ric, tant de coneixements com d'oci, que els hi pot arribar i els hi pot agradar també el tema del servei de préstec, si alguna cosa no la tenim, poder-li portar d'una altra biblioteca, no? Els diferents serveis que tenim, que els puguin conèixer, els hi agradin i els facin servir.
1: Molt bé, Míriam, doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels. Hem parlat d'aquest balanç tan positiu de la Biblioplatja, que malauradament doncs, ja ha acabat temporada, però, com dèiem, es tanca una porta i s'obre la gran finestra de la biblioteca a molts mons, a moltes possibilitats, no només de lectura de jocs de taula, sinó a activitats també, o activitats de coneixement, activitats ben diverses, com estàvem explicant. I a més, recordar important, que ens deies que el dilluns 14 ja torna també tot l'horari habitual de la biblioteca.
0: El dilluns 14, sí.
1: Molt bé, doncs amb això ja agrair-te a Míriam Huguet, directora de la biblioteca, que ens hagis dedicat aquesta estoneta, que ens hagis compartit aquestes bones xifres i desitjar que el repte es compleixi aquest nou curs bibliotecari i que tot vagi molt bé. Des d'aquí anirem fent seguiment. Ja hem dit també
0: Perfecte.
1: Que el 16 de setembre recuperem aquesta secció al matinal,
0: molt
1: així
0: bé.
1: Que estarem
0: que
1: molt al dia de tot allò que va arribant i de les activitats.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres, eh? Moltes gràcies.
1: Gràcies, molt bon dia.
0: Bon dia. Thank you.

0: inscripcions obertes per participar en el 7è Congrés de les Dones del Baix Obregat. Les inscripcions s'han de formalitzar abans del 17 de setembre. Per parlar-ne amb nosaltres, Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de Polítiques d'Igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia, com esteu? Com va l'estiu?
0: Molt bé, i a tu?
1: Molt bé, també. Molta calor aquest estiu, que crec que és el tema, no, estrella, però, però bé.
0: Molt bé, doncs avui connexió telefònica amb tu per parlar de les inscripcions per participar en aquest 7è Congrés de les Dones del Baix Obregat, que tindrà lloc el mes d'octubre, oi?
1: Doncs sí, a la tardor aquest any tenim doncs, que es fa aquest congrés, que es fa cada 4 anys a la comarca, al Baix Obregat. És una de les fites, doncs, ja podem dir, històriques a la comarca i a Catalunya, perquè és de les poques comarques que tenen aquesta fita des de fa ja tants anys. Ja anem pel 7è congrés i ens ocuparà doncs, aquesta tardor aquesta fita, que tot just doncs, comencem a escalfar motors amb aquestes inscripcions de les delegades i delegats doncs, que aniran de Castelldefels al Congrés.
0: Quins temes tractarà el Congrés de les Dones enguany?
1: Doncs el Congrés de les Dones té cada congrés aborda diferents temàtiques. No sé si us en recordeu, però el 5è Congrés va tenir lloc aquí a Castelldefels, per tant també és una de les fites que també ens trasllada doncs, a quan va ser aquí a Castelldefels i cada congrés doncs, ja té diferents temàtiques. Enguany el Congrés treballarà les violències digitals, el racisme, la salut, la pobresa, les dones de més de 65 anys i la formació, l'ocupació i l'emprenedoria. Dir-vos que aquestes comissions que es fan de treball al Congrés han tingut durant aquest estiu i fins al 20 de setembre, diria, que encara hi ha possibilitat de fer subseus arreu dels municipis de la comarca, on d'alguna manera es descentralitza aquesta participació i a Castelldefels, justament al juny, vam fer 2 subseus entorn a 2 temàtiques que a nivell d'àrea doncs, creiem que eren interessants a la ciutat, que eren les violències digitals i la formació i ocupació. D'aquestes subseus, d'aquest treball de participació que vam fer a territori, s'han redactat uns documents amb unes conclusions que formaran part d'aquests dies del Congrés. Doncs les comissions que treballen en aquests àmbits també comptaran amb aquestes conclusions que venen de la participació de Castelldefels.
0: Molt bé, sense desvetllar del tot, perquè això és en el Congrés, però com resumiries en aquests 2 àmbits temàtics en els quals s'ha treballat Castelldefels i que es presentaran al 7è Congrés de les Dones?
1: En els dos àmbits, sobretot en el cas de la formació i l'ocupació i l'emprenedoria, sobretot el que ha preocupat una mica és com els estereotips de gènere d'alguna manera dificulten o posen més traves a les dones en l'àmbit de l'emprenedoria, sobretot que és on vam posar el foco, però també ens va permetre doncs, conèixer de primera mà aquelles iniciatives i també a Castelldefels que es porten en aquest àmbit justament amb aquest objectiu, no? Des de la Guaita, doncs, els programes d'acompanyament que fan a l'emprenedoria també amb aquesta perspectiva de gènere. I les violències digitals doncs, ens va permetre doncs, primer plantejar-nos que són un àmbit que continua sent un repte perquè són àmbits nous, que sovint tenim poca informació, que controlem molt poc, la intel·ligència artificial, les noves aplicacions, doncs a vegades ens desborden, no? I com es reprodueixen, perquè també hem de dir no, que el món digital no deixa de ser una eina que utilitzen persones i a vegades amb un mal ús, diguéssim. I doncs com ens preocupa aquest àmbit i els reptes que tenim com a ciutat, no? Per poder detectar i atendre quan es produeixen aquestes violències masclistes justament en l'àmbit digital. Però també ens van permetre conèixer el CIEDI, que és un servei especialitzat en violències digitals a nivell de Catalunya, que també és un bon espai on poder, en el cas de poder d'estar en una situació, doncs poder anar-hi directament, o posar-se en contacte directament, o a través del Servei d'Informació d'Atenció a les Dones d'aquí Castelldefels, doncs que hi hagi una derivació si es donés en aquest àmbit doncs, algun tipus, alguna forma de violències digitals.
0: Molt bé, doncs, obertes, com deien, les inscripcions per participar en aquest 7è Congrés de les Dones. A qui van adreçades?
1: Doncs aquestes delegacions en un primer moment sobretot ens estem dirigint a les entitats del Consell de Dones amb les que durant els 4 anys doncs, anem treballant tot el que és a l'àmbit de polítiques d'igualtat d'una manera compartida doncs, amb aquestes entitats, també amb aquells agents que durant l'any i durant els anys doncs, participen en programes o de manera col·laborativa doncs, estem tirant endavant polítiques d'igualtat de gènere a la ciutat, però també estem obertes que si hi ha alguna dona, algun home que tingui interès doncs, de poder participar al Congrés, que es posi en contacte amb nosaltres per veure també aquestes delegacions si hi ha cabuda, perquè el que és més important doncs, és ser-hi i poder aportar la nostra veu, perquè també del Congrés us volia explicar que surten unes conclusions de totes les subseus i unes conclusions del Congrés que permet després redactar el que és el Pla Estratègic de Polítiques de Gènere de la comarca, del Baix Llobregat, que al final no deixa també de ser una guia cap a on volem com a societat del Baix Llobregat, del que formem part doncs, Castelldefels, doncs, continuar avançant perquè la nostra societat doncs, sigui més justa i igualitària tant per homes com per dones.
0: Hi ha un límit de participació, un límit de delegats
1: sí,
0: o delegades?
1: Correcte. Cada municipi, en funció del número d'habitants, doncs té un número de delegats i delegades. Per tant, hem de jugar una miqueta amb això. Per això també hem ficat un termini màxim. Acostumem a jugar amb unes 35 delegacions aquí a Castelldefels que creiem que són suficients doncs, per fer arribar la veu el més diversa de les diferents mirades que contem a la ciutat perquè participin de manera activa doncs al Congrés. El Congrés són 2 dies, són a l'octubre, és un divendres per la tarda i el dissabte, que és el dia com més de treball, perquè el 23 és més a tot el procés doncs, de donar-te la documentació, d'inaugurar, de fer les conferències més inaugurals, i el 24 ja és un dia com més de feina, més posada d'allò remengar mànigues i posar-nos mans a l'obra, que són el 23 i 24 d'octubre. Per tant, també aquestes delegades i aquests delegats tenen el compromís de fer feina dura durant aquests 4 dies perquè les conclusions siguin el més riques i el més encertades doncs, per poder doncs, aportar i enriquir doncs, aquest debat comarcal.
0: Com poden tramitar les inscripcions per participar en el Congrés de les persones interessades, Anna?
1: Doncs jo us recomano sempre o que vingueu presencialment a l'Espai Montserrat Roig, que ens agrada molt que vingueu de visita al carrer Església 117, que ens truqueu per telèfon aquí també a l'Espai Montserrat Roig, que és el telèfon de l'Ajuntament, i després quan us demana l'extensió, la 504, i si no, sempre ens podeu enviar un correu a igualtat@castelldefels.org i també dieu, mira, estic interessada en participar al Congrés, com ho puc fer? I a partir d'aquí, doncs, ens posem en marxa.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes informacions. Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de l'àrea de polítiques d'igualtat. Abans del 17 de setembre, obertes de les inscripcions per participar com a delegada o delegada al 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i ja acabem l'agost, comencem el setembre, així que comencem a agafar rebeques, que tenim ganes, que ara sigui una miqueta de frescor.
0: Sí. Molt bé. Una abraçada, Anna. Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Ens veiem.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: l'alta participació a les eleccions de Saxònia-Anhalt a Alemanya pot ser clau en uns comicis en què l'extrema podria arribar a un govern per primera vegada des del règim nazi. A aquesta hora han votat el 35% dels electors, la segona xifra més alta dels últims 30 anys. Tant l'extrema dreta com els seus detractors fan crides a una alta mobilització. Pugen de to les acusacions mútues entre el govern espanyol i el de Ceuta per la gestió dels espais per allotjar les persones migrants. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, qualifica el govern ceutí de deslleial, l'acusa de posar pals a les rodes i demana col·laboració. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a carregar contra el govern espanyol i afirma que ha perdut el control de la frontera amb el Marroc. Es disparen els préstecs al consum. Segons l'última estadística del Banc d'Espanya, el juliol es van concedir a famílies i particulars un 11% més de diners que ara fa un any. I les vacances, poder fer vacances, es converteix en un dels principals motius per endeutar-se. Els enviats de la Casa Blanca viatgen avui a Kiev, capital, per presentar el pla de pau per a Ucraïna proposat per Washington. Els diplomàtics es van trobar ja ahir a Moscou amb Putin, que ha afirmat que les negociacions van ser molt útils, tot i que l'acord, diu, no serà fàcil. Israel ha tornat a bombardejar el sud del Líban en un atac que ha matat com a mínim 4 persones i n'ha ferit 20 més. Tel Aviv assegura que l'ofensiva és resposta del llançament de drons per part de Hezbollah contra posicions israelianes a l'àrea ocupada al sud del Líban. Molta atenció avui perquè s'ha triplicat el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. Els agents rurals han ampliat a 106 els municipis de 17 comarques on tenim activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem i en tenim gairebé 300 en nivell 3 per perill molt alt. Els germans Gallagher exhibeixen complicitat al Festival de Cinema de Venècia en la presentació del documental Oasis Don't Look Back in Anger. Recull el seu retrobament durant la gira de l'any passat. Feia 15 anys que no es parlaven.
1: Esports.
2: Toni Bou s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Ho ha assegurat aquest matí guanyant la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos. El de Piera, de 39 anys, ha guanyat tots els mundials indoor i a l'aire lliure dels últims 20 anys. El Barça en futbol juga aquesta tarda contra el València Mestalla amb el liderat de la Lliga en joc, Lamine Yamal, amb un cop. Ahir no es va entrenar amb el grup i podria no ser titular. L'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria tenir els primers minuts com a blaugrana. I avui també juga l'Espanyol, que rebrà el Sevilla a les 9 del vespre. Brian Zaragoza podria debutar en el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. I a la Vuelta, 15a etapa d'avui, entre La Palma i Rio i Córdoba, s'ha escurçat 80 quilòmetres per la calor. El mallorquí Enric Mas es manté com a líder.
0: Atenció, doncs, a aquesta calor que es va intensificant i amb aquestes temperatures que s'enfilen cap a la franja alta dels termòmetres, amb només alguns núvols prims. Bona mar enmarinada al litoral. De cara a dimecres, l'arribada de ruixats i tempestes farà baixar les temperatures.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

I seguim aquí al magazine Així Som, en directe des de Ràdio Castelldefels. Ens toca ara parlar de l'àrea d'educació, ja que demà divendres 4 de setembre Castelldefels donarà

0: oficialment el tret de sortida al nou curs escolar 2026-2027 amb un acte d'inauguració. Les classes ja sabem que començaran amb aquest context d'incertesa el proper dimarts 8 de setembre i més de 8.700 estudiants d'infantil, primària, secundària i ensenyaments d'adults iniciaran un nou curs aquí a la nostra ciutat, però abans que soni aquest primer timbre, la comunitat educativa de Castelldefels té aquesta cita demà al migdia al Teatre Plaza, on se celebrarà l'acte oficial d'inauguració del curs. Un acte que enguany incorpora un canvi d'escenari, però que manté l'objectiu de donar la benvinguda al nou professorat, acomiadar els docents que es jubilen i, sobretot, també generar un espai de trobada i de reflexió. I ho farà també amb una ponència d'Andrea Villallonga titulada Instruccions d'ús per a sobreviure al curs. En parlem ara de tot això amb la Marta Iglesias, tècnica d'educació de l'Ajuntament. Marta, molt bon dia, gràcies
1: molt
0: per estar
1: bon
0: aquí
1: dia.
0: Amb nosaltres.
1: A vosaltres per rebre'm.
0: Doncs comencem pel més immediat, Marta. Què trobarem demà aquí al Teatre Plaza amb aquest nou acte d'inauguració del curs educatiu a Castelldefels?
1: Bé, la intenció d'aquest acte doncs, és crear un espai de trobada on agafem piles. Ja fa molts anys que fem aquest acte. Normalment el fèiem a la sala Margarida Xirgo de la biblioteca. Aquest any ha hagut una aposta política de fer una arrencada de curs doncs, ben gran i es farà al Teatre Plaza. I la intenció és trobar-nos tots, poder tenir un moment de motivació, d'impuls, de reforç per engegar el curs amb forces, amb bona energia, amb humor i, per altra banda, també doncs, poder donar el comiat que es mereixen aquells docents que es jubilen.
0: Una manera de reconèixer públicament aquesta gran feina que fan en l'àmbit de l'educació.
1: I curta es queda.
0: I ens comentaves, Marta, estem davant d'un acte que ja és tradicional a la ciutat,
1: sí.
0: Però, òbviament, posem en context la sala Margarida Xirgo, ara mateix, no sé si tu tens les dades concretes de quantitat de persones, però, clar, estem parlant d'una sala més petita.
1: Amb 150.
0: Que 150, i dupliquem, jo crec, no? Al Teatre Plaza estem parlant de 300?
1: 400.
0: 400, uau.
1: 400 i una mica més.
0: I clar, és un acte que ara s'obre també a la ciutadania perquè teniu més capacitat, s'inclou una ponència, de seguida entrarem també en detall.
1: Exacte.
0: No?
1: En aquest acte el que es pretén és que, evidentment, l'inici de curs no afecta només els docents i els centres, evidentment són part important, però afecta a tota la comunitat educativa. Per tant, convidem a tota la ciutadania, famílies, entitats, àrees de l'Ajuntament que estan implicades en projectes educatius, absolutament, evidentment, la Generalitat, hasta tota la comunitat educativa inclosa en aquest acte i convidada a omplir el formulari per poder assistir a una ponència que tenim moltes expectatives de que sigui una gran ocasió per reflexionar des de la vessant de l'humor i una ponència distesa.
0: Per què, Marta, per què és tan important que justament uns dies abans que comenci el curs hi hagi aquest espai, ens avançaves, un espai que va molt més enllà de l'àmbit només institucional, sinó que busca que sigui un nexe. De fet, ara estic pensant perquè venim també aquí a la ràdio que estem parlant, per exemple, de les festes de barri, aquesta mirada de cohesió social, de teixir comunitat,
1: sí.
0: No? Doncs crec no, que aquest acte també arriba amb aquesta voluntat de teixir i que tothom es conegui en l'àmbit educatiu, que pugui compartir i que pugui, sobretot pensant en la ponència, que puguin començar amb aquest petit també
1: sí.
0: Tastet d'humor i amb I ganes d'encetar el curs.
1: No podem oblidar que aquest acte està contextualitzat dintre del Pla Educatiu d'Entorn. I el Pla Educatiu d'Entorn el que pretén doncs, és poder crear aquesta xarxa de col·laboració i d'inclusivitat i participació de tots els agents implicats en el món educatiu. Per tant, evidentment, és un espai per trobar-nos absolutament tothom.
0: I ara passem a parlar concretament d'aquest un dels moments que serà centrals de l'acte. Estem parlant d'aquesta ponència de la conferenciant Andrea Villallonga amb un títol que ja ens dona una gran pista.
1: Sí.
0: El títol és Instruccions d'ús per a sobreviure al curs.
1: Sí. Bé, quan es va fer la proposta de la ponència ja portem alguns anys que la intencionalitat doncs, és no tant donar una ponència doncs, magistral, que n'hi ha moltes i molt bones, sinó precisament doncs, iniciar el curs des d'aquest punt de vista de positivitat, d'impuls i més doncs, amb la realitat que tenim ara. Doncs, ens va semblar molt interessant poder recolzar a tota la comunitat educativa, com tu ben has dit a l'inici de l'entrevista, en aquest moment d'incertesa, doncs, des de petits tics que ens ajudin a tothom a sobreviure doncs, a totes les incidències i totes les coses que es puguin esdevenir durant el curs.
0: Uh-huh. Andrea Vilallonga, la ponent, és creadora del mètode Mira-te, porta més de 20 anys ensenyant a comunicar amb consciència, amb actitud i amb intenció. Per tant, estem parlant d'una persona, una professional, que treballa especialment aspectes com la comunicació, el lideratge personal, també la gestió emocional.
1: Exacte.
0: Què pot aportar aquests àmbits al professorat i també a les famílies que assisteixin? Perquè això d'instruccions d'ús per sobreviure al curs
1: és per
0: professors i per famílies i pels propis alumnes.
1: És per tothom. Doncs la intencionalitat de la ponència, doncs, precisament, com et deia, és donar aquests tics, aquestes eines, doncs, que a nivell personal, evidentment, tots formem part d'una gran xarxa, d'una gran infraestructura, però cada peça és important. I més quan ens estem exposant a la situació doncs, que tenim actualment en el món educatiu. Per tant, tot allò que ens ajudi amb petits recursos a trobar les eines necessàries per trobar la part positiva i per poder créixer entre tots, doncs creiem que és un bon espai. Mm-hmm. Doncs per fer-ho això.
0: Un espai per anar més enllà només del que potser se'ns ocorreix quan pensem en el professorat, no? Els horaris,
1: exacte,
0: les ràtios, els recursos...
1: Clar. Tot allò que s'està reclamant des de la part educativa no és una pataleta, sinó és precisament perquè és molts professionals que s'estimen la professió, que estimen l'evolució, l'aprenentatge i fer tot aquest acompanyament als nostres infants i als nostres joves d'una forma doncs, amb qualitat professional i digna. Llavors, el que s'està reclamant precisament no és més vacances, no s'està reclamant això, s'està reclamant poder fer la feina ben feta. I el que intentem és, amb el que tenim, com ho podem fer? Com fem entre tots per construir aquest camí que ens sigui òptim, que sigui agradable i que sigui de qualitat, que és el que es pretén en el món educatiu i, evidentment, és un dels pilars del Pla Educatiu d'Entorn.
0: Precisament ara, amb aquest context d'actualitat, amb aquests diversos fronts que té sobre la taula l'àrea d'educació de la Generalitat,
1: sí,
0: aquesta situació d'incertesa de cara a l'inici de curs del dimarts, amb una opció de convocatòria de vaga,
1: sí,
0: en un punt de vista municipal, des de l'àrea d'educació, com esteu visquent aquesta situació?
1: Nosaltres estem expectants a veure si amb el desig de que s'arribi un acord que sigui favorable, evidentment, i el que volem és que realment doncs, les condicions que es demanen doncs, es pugui arribar a un acord que faci que els nostres infants i els nostres docents puguin gaudir d'un curs escolar agradable i digne.
0: En aquest cas, aquí a Castelldefels, aquest curs tindrem més de 8.700 estudiants, entre infants,
1: sí,
0: joves i adults. Què implica posar en marxa tota aquesta maquinària que hi ha darrere de que tornem a començar?
1: Doncs n'hi ha molta voluntat, molta vocació i n'hi ha molta intencionalitat de fer les coses ben fetes. I sobretot no podem oblidar el treball en xarxa, això és primordial i com s'integren absolutament tota la dinàmica dels centres educatius, que és complexa. Pensa que en aquestes èpoques n'hi ha molts professors i professores que s'incorporen de nou a les nostres escoles, altres que jubilen. De sobte s'ha d'engegar i que estigui tot perfecte, que estigui tot quadrat, i a més doncs, ha d'acoplar-se i formar part dels projectes transversals que el municipi ofereix. Llavors, el treball en xarxa és primordial.
0: Precisament, justament, estàs mencionant projectes transversals, et volia preguntar, perquè, clar, nosaltres, ciutadania, pensem, comença el curs escolar el 8 de setembre, doncs els nostres infants, adolescents, tornen a l'escola, però des d'un punt de vista municipal, des de l'àrea d'educació, hi ha molt més que només el curs escolar com a tal, els horaris pactats. Evident. Hi ha tota una sèrie de projectes transversals. Ja mencionaves que aquest acte de demà, precisament, arriba dins del Pla Educatiu Entorn.
1: Sí.
0: Una miqueta mirada general, què teniu sobre la taula, quins reptes arriben ara a l'àrea d'educació?
1: Bé, des del Pla Educatiu d'Entorn s'ofereixen més de 200 activitats que proposen les diferents àrees de l'Ajuntament. En aquestes 200 i picos, que les poden trobar, tots els docents fan la selecció d'allò que poden donar resposta als seus infants a la guia educativa. Allà doncs, és el gran mirall de tot el que ofereix el municipi. I fora d'això, doncs, evidentment, hi ha programes amb molt de pes, amb molts anys de trajectòria, com és el programa d'activitats extraescolars, la campanya de teatre, Coneguem els nostres parcs. N'hi ha un munt de programes doncs, que les escoles cada any doncs, fan la petició de poder adherir-se a tota aquesta oferta del Pla Educatiu d'Entorn, que és molt gran i moltes àrees estan implicades, no és només educació. Tenim a salut, tenim a medi, a participació, n'hi ha moltes àrees de l'Ajuntament que les podem trobar a la guia educativa i ofereixen moltes activitats per donar, ser un complement més, per acompanyar, per enriquir més el sistema educatiu.
0: Precisament també en aquest context informatiu avui mateix informaven des de l'àrea de serveis socials una nova subvenció per part de l'Ajuntament.
1: Exacte.
0: També era referent a activitats extraescolars, per tant aquí hi ha tot un seguit de col·laboracions amb totes les àrees per fer possible aquest curs educatiu amb tot allò, tots aquells projectes que també el nodreixen.
1: Clar, per això parlàvem de la importància de la xarxa, perquè quan les escoles arrenquen i fa la planificació de tot el curs, doncs n'hi ha una sèrie de subvencions que es demanen doncs, per facilitar doncs, que puguin realitzar des de monitoratges de suport, inclusió, activitats extraescolars, doncs, tot el que és la proposta més artística, cultural, que se'ls facilita.
0: Doncs ara ja que arribem al final d'aquesta entrevista, Marta, el punt central, no, d'aquesta entrevista era aquest acte d'inauguració de demà.
1: Sí.
0: M'agradaria consultar-te què és el que t'agradaria que una vegada que acabi l'acte que s'enduguin les persones que han assistit sobre aquesta sessió, aquesta trobada de les entitats i de l'àrea d'educació.
1: Nosaltres des d'Educació pensa que per a l'acte de demà portem molts mesos preparant-lo. I no és simplement doncs, fer un esdeveniment més i ja està, sinó portem molts mesos doncs, creant unes expectatives d'allò que volem. I el que ens agradaria doncs, és que puguin trobar doncs, tothom que hi vingui doncs, alguna cosa, almenys alguna, doncs, que puguin aplicar en el seu dia a dia a nivell de l'entorn educatiu. Ens agradaria doncs, que sigui profitosa, que sigui distesa, que sigui còmoda i que tingui humor. perquè ens cal l'humor. Ens cal l'humor.
0: I tant que sí, més al mes de setembre, que tot sí. Arrenca de nou.
1: I ràpid.
0: I molt ràpid, i molt ràpid. Doncs recordem que serà demà divendres 4 de setembre a la 1 del migdia, que el Teatre Plaza acollirà aquest acte d'inauguració oficial del curs escolar 2026-2027. I Marta, ens comentaves que és una trobada oberta a la ciutadania. Com es poden inscriure?
1: Bé, doncs si entrem al web, des de l'article doncs, que va publicar l'Ajuntament explicant exactament qui és l'Andrea, què és el que fa, doncs podem trobar un formulari d'inscripció que està obert a tothom. Tothom que hi vulgui pot venir. Encara ens queden, el teatre és gran, ens queden algunes places, o sigui que convidem a tothom a entrar al web i buscar la informació sobre la inauguració. Només que es posi en el buscador inauguració del curs, poden trobar la informació i el formulari d'inscripció.
0: Perfecte.
1: I si no, alguna persona que ens està escoltant no troba la forma de fer-ho, només que contacti amb l'Ajuntament, amb l'àrea d'educació, i no n'hi haurà cap problema.
0: I ho gestioneu.
1: I tant.
0: M'encanta, Marta, perquè també tota l'entrevista l'hem fet amb un bon somriure per part teva. O sigui, home, es nota que esteu... Setembre és un mes, ho estàvem comentant fora de micro, sí, no? Abans d'entrar a l'entrevista, setembre és un mes complex a l'àrea d'educació. Sí. Heu de tornar amb les piles ben carregades, amb tornar recuperant, perquè, clar, és el que dius, és molt important contextualitzar que aquest acte no és només un bolet, no és un inici que primer comporta de per si molta feina darrere organitzar-ho i que després això, que no és un bolet, que és una coseta que marca unes directrius, no? Entenc que són les línies de treball.
1: Clar, nosaltres des de l'àrea d'educació el que tenim molt clar és que qualsevol activitat, programa que s'engega o que el continuem és perquè realment hi creiem. Llavors, com hi creiem, com realment creiem que és un programa, una proposta doncs, que pot ser enriquidora, que és necessària, doncs ens hi deixem la pell. Llavors, clar, aquesta situació d'incertesa doncs, ens preocupa perquè el que volem és que tot rulli, no perquè nosaltres surtin els nostres programes, sinó perquè la comunitat educativa es pugui nutrir de tota l'oferta que el municipi doncs, facilita. I posem moltes ganes i molta il·lusió, per això tenim un somriure.
0: Molt bé, Marta. Doncs esperem que sigui un èxit aquest acte d'inauguració. Recordem això també, aquesta dada clau, aquest indicador, que realment estem davant d'un acte que ja és tradicional, que porta molts anys, però que enguany fa aquest canvi. De Sala Margarida Xirgo, 150 persones de capacitat, passem a 400 al Teatre Plaza. Per tant, aquí ens ho explicaves, és una clara aposta per fomentar aquest acte, per permetre que més persones hi participin. Esperem que el que deia que sigui un èxit.
1: Segur.
0: I que la setmana vinent, quan parlem, perquè de fet aprofito també per avançar que el dilluns parlarem amb el regidor d'Educació, Ramon Amador, amb qui podrem entrar també molt més en detall de tot aquest inici que ens espera el dimarts i tota la situació des de l'àrea d'educació aquí a Castelldefels i que ens faci també un bon balanç, que segur que sí, d'aquesta jornada de demà. Moltes gràcies, Marta Iglesias, de l'àrea d'Educació.
1: A vosaltres, bon dia.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Un jove de 16 anys ha mort com a conseqüència de les ferides patides per un atropellament registrat durant la matinada de dissabte a la zona de Lluminetes, a Castelldefels. L'accident es va produir al voltant de les 12:05 de la matinada i va deixar dues persones més ferides. Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius de la policia local de Castelldefels, els Mossos d'Esquadra i el sistema d'emergències mèdiques, que van atendre les tres persones afectades. Malgrat l'assistència rebuda al menor, va morir a causa de la gravetat de les ferides. Les altres dues persones implicades també van necessitar atenció sanitària, tot i que no s'han facilitat informació oficial més concreta sobre el seu estat de salut. Segons la informació comunicada per la policia local, el conductor del vehicle va abandonar el lloc dels fets després de l'accident. Posteriorment, els agents el van localitzar al seu domicili, on va quedar detingut. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació amb l'objectiu d'esclarir com es va produir l'atropellament i determinar-ne totes les circumstàncies. En aquests moments no s'han comunicat oficialment les causes de l'accident i, per tant, la investigació continua oberta. El cos policial ha traslladat el condol a la família, a les amistats i les persones pròximes al jove mort. També ha expressat el desig d'una ràpida recuperació per les altres dues persones ferides i ha manifestat el seu acompanyament als familiars i als éssers estimats de la víctima en aquests moments de dolor. Castelldefels inicia el setembre amb una represa de diverses obres municipals que havien reduït el ritme o s'havien aturat temporalment durant les setmanes centrals de l'agost. Aquests treballs s'hi afegiran aproximadament noves actuacions planificades en diferents barris. Un dels projectes en marxa és la remodelació de l'Avinguda Diagonal i l'Avinguda 319 al barri de Montmar. L'actuació es desenvolupa en tres fases i inclou la millora de voreres, l'asfalt, l'enlluernat públic i la xarxa d'aigua, així com la incorporació d'arbrat i mobiliari urbà. L'Avinguda 319, entre l'Avinguda Diagonal i l'Avinguda 309, queda anul·lat l'estacionament al tram afectat i es manté la circulació en un únic sentit. A l'Avinguda Diagonal també es preveu soterrar els serveis de telecomunicacions i la xarxa elèctrica, a més de crear una petita rotonda a la intersecció amb les avingudes 319 i 311. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, avançava dijous passat en declaracions a Ràdio Castelldefels el calendari de les principals actuacions que estan en marxa i de les que començaran durant les pròximes setmanes. L'escoltem.
3: Hay muchas obras que las hemos visto trabajar prácticamente hasta hace muy poquitos días, que ya con la situación ya que estamos de calor en agosto y que también todo el mundo tiene derecho a vacaciones, pues hay alguna que otra obra que ha parado la semana pasada y esta y que se reemprende la semana que viene, ¿no? Obras, por ejemplo, como la Avenida Diagonal, como la 319, como la calle Barcelona, que son obras importantes, el nuevo aparcamiento, la nueva 100 plazas de aparcamiento que vamos a hacer detrás de la estación, todas esas obras están en curso, por no hablar también de los pabellones, ¿no? Tanto el nuevo pabellón de Binader, que será un doble pabellón, la semicubierta de Can Roca, que dejará de ser semi para ser cubierta. Bueno, todos estos proyectos están en marcha, se está trabajando, y ahora otros muchos que van a empezar a lo largo del mes de septiembre, por ejemplo, el Paseo Brollador, en el barrio de Bellamar, en breve tienen que empezar las obras, o en la Plaza de la Democracia, y por tanto, con el inicio del curso escolar y del curso político, también es el inicio también del curso de muchas obras, que por planificación, pues ahora van a comenzar en el mes de septiembre.
2: Entre aquests projectes hi ha l'ampliació de l'aparcament públic provisional del carrer Barcelona, que tindrà capacitat per 128 vehicles. La intervenció inclou també una nova vorera i la connexió del carril bici del carrer Molinot amb el carrer Doctor Romol Claverol. En l'àmbit esportiu continuen les obres del nou poliesportiu de Can Vinader i la cobertura total de la pista de Can Roca. El nou pavelló de Can Vinader disposarà de prop de 2.000 metres quadrats, una grada per a més de 300 espectadors i 4 vestidors. A Can Roca, la pista semicoberta es convertirà en un espai totalment cobert amb noves façanes, revestiment acústic i un escenari retràctil. També està prevista la millora de l'entorn de la plaça de la Democràcia amb 30 noves places de zona verda, actuacions al paviment i nou mobiliari. Aquest conjunt d'obres pot comportar afectacions puntuals a la mobilitat i a l'estacionament. Per això es recomana a la ciutadania que respecti la senyalització provisional i consulti

0: Castell, la plaça Joan 23, el centre comercial Anna Clau, la plaça de les Palmeres i el carrer 11, facilitant els desplaçaments entre el centre urbà i la zona de platja i alguns dels espais més visitats de Castelldefels. Més enllà de la seva funció turística, el trenet s'ha convertit també en una proposta d'oci familiar molt vinculada als mesos d'estiu. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, assegura que el servei és un dels atractius més ben valorats per la ciutadania com per les persones visitants.
1: El trenet es un éxito garantizado, ¿no? Primero porque yo creo que es el trenet más cerca a la capital de Barcelona, que es la de Castelldefels, y por tanto son muchas las personas, no solo de Castelldefels, sino que vienen de fuera, vienen de Barcelona a disfrutar de nuestro trenet turístico, de darse un paseo por las calles de Castelldefels, donde además es un espacio familiar. Yo veo como son muchísimos los abuelos y las abuelas que van con su nieto, con su nieta, disfrutando del trenet y pasándoselo bien, y por tanto es un punto de encuentro, ya no solo es una atracción turística, sino entiendo que es un espacio también para generar ese vínculo entre diferentes generaciones. Eso también lo vimos en Las Peñas, que también fue muy bonito, ver cómo el abuelo, el hijo y el nieto estaban juntos disfrutando de la fiesta mayor, eso no había sucedido. Bueno, pues en el trenet un poco se repite el mismo patrón y por tanto pues ese es atractivo turístico, estamos en cifras que ya superan de largo los 4.000 visitantes del trenet, que han utilizado el trenet, y por tanto, pues bueno, en cifras muy parecidas a las del año pasado, ahora cuando termine la temporada del trenet turístic.
0: Les xifres registrades durant la temporada mostren una afluència constant de passatgers. Ja a principis d'agost, el servei havia superat els registres dels mateixos períodes de l'any 2024 i 2025. Les dades disponibles fins al 23 d'agost apuntaven a més de 4.000 usuaris acumulats, una xifra a la qual encara s'han d'afegir els resultats d'aquests dos últims finals d'agost i els primers dies de setembre. Una part destacada dels viatgers correspon a les famílies amb infants, però també a col·lectius que han utilitzat el servei de forma organitzada. Durant l'estiu, diferents escoles bressols, casals i activitats de lleure del municipi han reservat places per realitzar desplaçaments en grup. Entre elles hi figuren la Llar Niu de Somnis, Escola Bressol Angelots o participants de les activitats de divers esports que han aprofitat el trenet com una activitat complementària dins la programació estival. La major part dels usuaris han fet ús del servei en franges de tarda i vespre, coincidint amb les hores de més afluència a la zona de platges i amb més temperatures agradables. Aquesta tendència ja s'havia observat en temporades anteriors i reforça el paper del trenet com una alternativa de mobilitat i lleure durant els caps de setmana de l'estiu. La temporada només s'ha vist afectada per dues incidències puntuals. El 5 de juliol el servei no va poder funcionar a causa del pas del Tour de França per Castelldefels, mentre que una avaria va obligar a suspendre una altra jornada durant el mateix mes. Tot això i la resta de les activitats s'han desenvolupat amb normalitat. Les tarifes assequibles i un recorregut que permet descobrir diferents espais emblemàtics de la ciutat d'una manera diferent fan que el trenet turístic es prepari per acomiadar una nova temporada estival amb excel·lència. L'experiència acumulada durant els darrers anys i la fidelitat d'un públic familiar que repeteix cada estiu consoliden aquesta proposta com un dels serveis turístics i de lleure més reconeguts de Castelldefels. Les ballades de sardanes d'estiu van posar diumenge el punt i final a una nova temporada a la plaça de l'Església després de dos mesos de programació. Organitzades pel grup sardanista de Castelldefels, les sessions setmanals han tornat a convertir aquest espai del centre de la ciutat en un punt de trobada per als aficionats a la cultura popular catalana. Des de l'entitat fan una valoració positiva de la temporada i destaquen tant l'assistència de públic com la participació de balladors procedents d'altres municipis de l'entorn, que han contribuït a mantenir l'activitat i l'ambient habitual de les ballades d'estiu. La secretària del grup sardanista Castelldefels, Pepa del Cacho, també posa en valor la qualitat de les cobles participants i algunes de les novetats que s'han incorporat aquest any, com la col·laboració amb la representació de la llegenda del Garigot durant la Festa Major.
2: La veritat que estem contents perquè ha vingut bastant de públic. Sempre, com sempre, venen també balladors d'altres pobles, aquí, dels de Gavà, Viladecans, a Begues, normalment.

0: normalment sempre també venen a ballar. I bueno, doncs ha hagut bastant de públic aquest any i bueno, estem contents. També amb les coples han estat molt bé, totes les coples. Hem de posar en evidència de que per la Festa Major va venir la Copla Sant Jordi, de Ciutat de Barcelona, que es diu així, i que bueno, és una copla que té un prestigi i és molt bona. I, clar, aquesta la va llogar l'Ajuntament i bueno, hem pogut gaudir d'aquesta copla tan bona i ho vam passar molt bé. Aquest any també hem fet una cosa que no havíem fet mai, que ens van convidar els de l'agrupació cultural a que participéssim a la llegenda del Garigot. Aleshores vam fer una sardana curta, que és com diguéssim la sardana que es ballava en un inici, no la sardana com la coneixem ara, sinó la que es ballava en origen, que és com més fent com una rotllana, com si agafes de les mans, però no és tant amb els punts tan marcats com fem ara, no? Són uns altres passos. I bueno, doncs vam estar molt contents perquè vam poder participar, ens vam disfressar de poble, vam fer de poble, vam fer d'actors i bueno, ens ho vam passar superbé. I bueno, pensem i ens agradaria que comptessin amb nosaltres per altres ocasions també per col·laborar amb l'Agrupació de Cultura Popular.
1: La darrera ballada es va celebrar diumenge amb l'actuació de la Copla de Ciutat de Cornellà i va incloure diversos sortejos entre les persones assistents. Amb aquesta cloenda, el cicle estival s'acomiada fins l'any vinent després d'haver mantingut una de les cites tradicionals de l'estiu a Castelldefels. Més enllà del tancament de la temporada, l'entitat ja prepara activitats pels pròxims mesos. Entre elles destaca una nova edició del curs per aprendre a ballar sardanes que començarà a l'octubre i que enguany arribarà a la tercera edició. El grup sardanista també treballa en l'ampliació dels continguts de la seva pàgina web, on vol incorporar material històric, fotografies i informació sobre activitats que organitza el municipi. La mateixa Pepa Cacho explica quines seran les pròximes cites del calendari de l'entitat.
0: Finalment, a la ballada de l'11 de setembre també farem una participació amb una petita exhibició, com hem fet aquests últims anys, que tots els dies que presentar tu, ja te diré. També estarem a la trobada d'entitats que es farà el dia 26 de setembre. Farem un taller, que ara ho tenim que acabar de perfilar, tot el que farem, però bueno, la idea és fer un taller d'ensenyar ballar sardanes i després també una exhibició. O sigui que això ho estem ara mirant de perfilar tot com ho farem i la gent que podem comptar per fer-ho, perquè clar, això és, també s'està tot el dia allà i bueno, mirarem aviam si ens ho podem repartir o si algú ens dona un cop de mà, perquè clar, nosaltres som quatre persones només els de la Junta, llavors mirarem si algú ens ajuda.
1: Una de les preocupacions del grup sardanista continua sent la incorporació de noves persones sòcies i voluntàries, especialment entre el públic més jove. L'entitat considera que comptar amb més col·laboradors facilitaria impulsar projectes de divulgació i activitats a les escoles per donar a conèixer la sardana entre les noves generacions. Escoltem Pepa Cacho, secretària del grup sardinista.
0: Perquè gent jove no s'acosta, vull dir, la gent que s'acosta si és una gent ja d'una edat madura, no? I clar, ens agradaria que la gent jove o crios tinguessin aquest interès, no? Què passa que ja et dic, nosaltres som quatre persones, hem pensat de fer coses als col·les, oferir-nos per ensenyar a ballar les sardanes a les escoles, però clar, és que som molt poca gent nosaltres, llavors també no podem arribar a fer tantes coses, no? Sí que ens agradaria, la veritat, és una de les coses que tenim en ment ja fa temps, però bueno, tot això requereix una feina, requereix una preparació, parlar amb els directors de les escoles, veure si estan interessats, després veure quins dies es pot fer, veure quina gent comptem per poder anar a fer el curs.
2: És complicadet.
0: Si tinguéssim més ajuda, més gent, més voluntaris, pues suposo que podríem tirar endavant. I la gent jove, pues, bueno, pocos, eh? Vull dir que la gent jove, n'hi ha nenes que potser sí que quan estem allà ballant es posen allà i volen fer el pas i nosaltres sempre quan veiem algú que intenta, l'enganxem perquè s'hi posi i l'ensenyem, no? Però bueno, que ja ho entenc, la gent jove ara si té estudis i coses d'aquestes tampoc no pot disposar del temps, no?
1: D'aquesta manera, les ballades de sardanes tanquen una nova temporada d'estiu després d'haver tornat a omplir la plaça de l'Església de Música i Cultura Popular. mentre el grup sardanista ja posa la mirada en les activitats de tardor i en els projectes de futur per mantenir viva aquesta tradició a la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels va estrenar un nou portal estadístic dedicat a l'activitat aeroportuària i els seus efectes sobre el municipi. La plataforma, impulsada per l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, l'OMSICA, permet consultar de forma visual i interactiva diferents indicadors relacionats amb el trànsit aeri i el soroll associat als sobrevols que afecten la ciutat. L'espai incorpora dades sobre els nivells acústics, nombre de vols que sobrevolen Castelldefels i les diferents configuracions de pistes de l'aeroport. Un factor clau perquè determina les rutes que segueixen els avions durant les operacions d'enlairament i aterratge. L'objectiu és oferir informació pública i accessible perquè la ciutadania pugui conèixer amb més detall l'evolució de l'activitat aeroportuària i contrastar-la amb la seva experiència quotidiana. El responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio, explica que la nova eina neix per donar resposta a una percepció ciutadana molt estesa sobre l'increment dels sobrevols al municipi.
3: Hemos habilitado en la web de la UMSICA, ¿no? En la web del ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no? Con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, bueno, como se sabe, bueno, hay una afectación acústica relevante en el municipio de Castelldefels. Y bueno, muchos ciudadanos pues tienen la percepción, ¿no? Pues que está habiendo pues un incremento de vuelos y demás. Entonces, estos datos pues vienen a contrastar pues esta percepción que tienen los ciudadanos, pues aquí se pueden consultar exactamente cuántos vuelos están pasando por Castelldefels y por qué motivos, básicamente.
1: A través del portal es poden consultar dades diàries i mensuals que permeten analitzar tant l'evolució dels vols com els nivells de soroll registrats pels sistemes de monitoratge. La voluntat municipal és ampliar progressivament la informació disponible perquè els usuaris puguin comparar diferents períodes temporals. Escoltem Daniel Lirio.
3: Este apartado de la página web lo hemos puesto disponible esta misma semana, ya está disponible, ya se pueden consultar los datos y estamos ahora pues ampliando el rango de fechas que se pueden consultar, ¿no? Estamos intentando, bueno, de los últimos meses, por ejemplo, el mes de junio ya está disponible, de julio también hay algunos datos y también vamos a ir incorporando pues datos de los meses pasados para que así la ciudadanía pues pueda comparar pues cuántos vuelos sobrevolaron otros meses, ¿no? Y han sobrevolado ahora. Entonces, pues mira, por ejemplo, de niveles sonoros, ¿no? Que es uno de los gráficos así más interesantes que hay, pues son los eventos acústicos que ha habido sobre el municipio, donde se muestra pues los decibelios, ¿no? Que ha provocado cada uno de los aviones. Este apartado, pues tenemos pues día a día, pues todos los eventos que hemos tenido en el mes de junio, por ejemplo.
1: Entre les funcionalitats més destacades hi ha la possibilitat de conèixer quants avions han sobrevolat la ciutat en un dia concret, quins nivells acústics van generar i en quines franges horàries es van concentrar aquests episodis. També es poden comparar les dades entre mesos i distingir si els moviments corresponen a operacions d'aterratge o d'enlairament. Escoltem el Daniel Lirio.
3: En este gráfico es muy curioso, pues eso, porque se ven pues las franjas del día donde ha habido más eventos seguidos, en las franjas del día que ha habido eventos aislados, entonces pues en un día concreto pues se puede acceder y mirar en qué momento del día y cuánto ha sido pues el nivel acústico pues que generaron esos aviones que pasaron.
4: ¿Qué más nos ofrece esta estadística?
3: Pues mira, además de poder contrastar el ruido máximo, ¿no? Que hizo pues cada uno de los aviones que pasaron, también se puede comparar mes a mes el número total de aviones que sobrevolaron el municipio. Además, se puede consultar si fue porque operaciones de aterrizaje o operaciones de despegue. Entonces, pues se puede ver ahí un poco la comparativa de los últimos meses, la evolución de de este incremento, ¿no? De los vuelos totales que tiene el aeropuerto y de esos vuelos, ¿cuántos son los que han pasado sobre Castelldefels?
1: Una de les altres informacions que incorpora el portal és la relacionada amb les configuracions de pista. Segons explicant des de l'OMSICA, les condicions meteorològiques, especialment el vent, poden obligar a modificar l'operativa habitual de l'aeroport. Quan això passa, augmenta la probabilitat de que els avions sobrevolin Castelldefels de manera continuada. Escoltem com ens ho relatava el responsable de l'OMSICA.
3: Bueno, muchos ciudadanos saben, bueno, y para quien no lo sepa, pues lo explicamos ahora. Muchas de las operaciones de aviones que pasan sobre el municipio de Castelldefels son motivadas por una situación de viento especial, ¿no? Digamos que existe una cosa, que es la configuración preferente, en la que los aviones no deberían sobrevolar sobre Castelldefels. Cuando hay una situación de viento adversa, cambia esta configuración de pistas, se aplica a la configuración de pistas que se denomina no preferente, y entonces en estos días es cuando continuamente está sobrevolando un avión tras otro sobre Castelldefels. Entonces, ¿qué ocurre? Hay meses en los que esta situación de viento es más frecuente, ¿no? Esta situación no tan, digamos, habitual, y otros meses pues que esta situación pues es un día tras otro, como muchos ciudadanos pues conocen y saben, ¿no? Y padecen.
1: Paral·lelament a la posada en marxa del nou portal, l'Ajuntament també ha difós informació sobre les conclusions de diversos estudis científics i informes internacionals que analitzen els efectes del soroll ambiental en la salut. Segons la documentació recollida per l'OMSICA, l'exposició contínua del soroll aeronàutic s'ha relacionat amb alteracions del descans nocturns, efectes sobre el benestar psicològic i un major risc de determinades afeccions cardiovasculars. Des de l'entitat Prou Soroll, el seu membre, Josep Maria Casanella, recorda que la contaminació acústica és una problemàtica que afecta a nombroses poblacions situades a l'entorn dels aeroports.
5: És un problema de Castelldefels, de Cabà, de Viladecans, del Prat, del mateix aeroport. Hi ha una sobrecàrrega de contaminació acústica. Pensem que la contaminació acústica per la Comunitat Europea és la tercera causa de morbilitat i mortalitat. La primera és l'ambient, el que és l'aire que respirem. La segona, ja ha pujat ara el que és el canvi climàtic, la calor. I la tercera és la contaminació acústica. I això és curiós perquè ens sobta, de fet, estem parlant sempre, curiosament, de la contaminació insonora, és a dir, que no ens n'adonem de l'efecte que ens dona a la nostra salut. No en som conscients. Comentava ara fa una estona, comentàvem i parlàvem sobre la revista Castells, l'últim número que parlava de la contaminació acústica i parlava la molèstia. Evidentment que per moltes persones és una molèstia, però si només fos una molèstia, no seria aquesta tercera causa de mortalitat i morbilitat. Estem parlant que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectades pel soroll dels cotxes, no ho hem d'oblidar, hi ha un volum de 90 milions de persones afectades pel soroll dels trens i uns 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions. El soroll dels avions el notem bàsicament aquelles poblacions que estem a prop d'un aeroport, d'on a terra i on s'enlairen els avions.
1: Els experts assenyalen que un dels elements que fan especialment rellevant aquest tipus de contaminació és que els seus efectes no sempre són immediatament perceptibles. Tot i això, la literatura científica analitzada per organismes com l'Organització Mundial de la Salut indica que l'exposició prolongada al soroll pot acabar repercutint en la qualitat de vida i en la salut de la població. Escoltem a Josep Maria Casanellas, membre de l'entitat Prou Soroll, com ens explica l'impacte sobre la nostra salut.
5: Encara no som plenament conscients a nivell de població de l'impacte que té el soroll dintre de la nostra salut. Clar, ja us deia, us parlo només del que és l'impacte a nivell cardiocirculatori, que és un impacte importantíssim, estem parlant de morts, estem parlant de patologia invalidant de les persones, però també hem de parlar del son, de com el soroll altera el son. De fet, a Castelldefels, en moltes zones de Castelldefels, hi ha gent que som conscients de que a partir de la 1:30 passarà aquell avió que despega i que se'n va a Xile, o d'aquell avió que despega i se'n va a l'Àsia, a l'avió de l'Evel, i que els seus sorolls estan forts, que una de dos espero a dormir que hagi passat aquest avió, perquè aquest avió desperta. Com també som conscients d'aquella discoteca que tenim a la platja i que a les 5:30 en despertarà perquè surten els de la discoteca. És a dir, el soroll altera el son de les persones. Dius, com us deia abans, sempre, doncs no sempre en som conscients. El son és necessari perquè ens puguem recuperar física i mentalment.
1: Des de l'Ajuntament recorden que el nou portal té una finalitat informativa i divulgativa i que continuarà incorporant noves dades durant els pròxims mesos. La intenció és oferir una eina de transparència que permeti seguir l'evolució de l'activitat aeroportuària i disposar d'informació contrastada sobre una qüestió que genera interès entre part important de la ciutadania de Castelldefels.
6: Ha estat notícia aquest dijous.
1: La plaça de l'Església va acollir aquest dimecres la concentració de suport a la població de Ceuta convocada per l'Ajuntament de Castelldefels, adherint-s'hi així a la iniciativa impulsada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Segons les dades facilitades pel consistori, més de 1.500 veïnes i veïns van participar en l'acte sobre el lema Castelldefels amb Ceuta. L'acte va començar amb la lectura d'un missatge institucional que emmarcava la convocatòria dins de les mostres de solidaritat que es van celebrar simultàniament en diversos municipis de l'Estat. Durant la concentració, l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, va agrair la resposta de la ciutadania i va destacar el significat de la jornada coincidint amb la celebració del Dia de Ceuta. També va posar en valor el caràcter plural de la ciutat autònoma i la convivència entre diferents comunitats que formen part. Així ho explicava l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.
7: Quiero, por tanto, en primer lugar, daros las gracias por estar presente en este acto de apoyo a la ciudad de Ceuta, un acto convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias y Castelldefels, como no podía ser de otra manera, como municipio que forma parte de esa red, se ha adherido a esta concentración. Hoy, 2 de septiembre, se celebra el Día de Ceuta. Hoy, por tanto, es un día importante para esa ciudad, pero también para todo nuestro país, que vivió como los días 30 y 31 de julio unas 80.000 personas entraron de manera masiva y sin control en la ciudad autónoma. Quiero mostrar, por tanto, a todos vosotros nuestra gratitud por estar hoy aquí presente para que Castelldefels pueda también mandar ese anhelo, esa solidaridad con el pueblo de Ceuta. Muchísimas gracias. Pero Ceuta también es una ciudad singular, es una ciudad pacífica, es una ciudad plural, es una ciudad diversa en la que desde hace cientos de años conviven diferentes tradiciones, culturas y religiones, cristianos, musulmanes, judíos, forman parte de la realidad social de esa ciudad que también forma parte de su identidad. Una convivencia que durante muchos años ha sido pacífica y que hay que preservar y proteger.
1: En la seva intervenció, Reyes també va defensar la necessitat que les administracions donin resposta a les situacions excepcionals que afecten els territoris i la seva ciutadania en referència a les sis circumstàncies que viu actualment la ciutat autònoma. L'alcalde de Castelldefels ho expressava en aquests termes.
7: Y queremos también trasladar un mensaje. Ceuta no se puede sentir abandonada. España no puede mirar a otro lado cuando una de sus ciudades está atravesando una situación extraordinaria y el gobierno tiene la responsabilidad que no la puede delegar. No es suficiente con comunicados, no nos valen declaraciones, no vale decir que estamos preocupados. No, cuando una ciudad española necesita ayuda, el Estado tiene que responder y responder con hechos. Eso es lo que tiene que hacer nuestro país.
1: La concentració es va tancar amb un missatge de fraternitat i suport a la població ceutí. Des del govern municipal es va remarcar que l'adhesió a la convocatòria responia a la voluntat d'expressar solidaritat institucional amb una altra ciutat de l'Estat en un moment complex. Sobre els motius que han portat Castelldefels a sumar-se a la iniciativa, també parlava l'alcalde Manu Reyes.
7: Desde los ayuntamientos sabemos lo que significa perfectamente lo que es estar en primera línea. Cuando hay un problema, cuando un ciudadano o una familia necesita ayuda, cuando nuestros vecinos necesitan algo, acuden evidentemente a la puerta de su ayuntamiento. Por eso entendemos lo que Ceuta está padeciendo y lo que está atravesando en esta situación excepcional. Y por eso Castelldefels ha decidido hoy estar aquí, porque el municipalismo también va de esto, porque el municipalismo también va de ayudar a otras ciudades, en que los vecinos de Castelldefels sepan más, mirar más allá de las fronteras del límite territorial de nuestra ciudad. Y que cuando una parte de España tiene un problema, el resto de España responde. Y hoy quiero que desde esta plaza salga un mensaje que llegue hasta Ceuta, a sus instituciones, a sus trabajadores, a sus familias, a sus jóvenes, a su gente mayor, a todos sus ciudadanos. Castelldefels está con vosotros.
1: Paral·lelament, aquest dijous a les 7 de la tarda està prevista una nova concentració a la plaça de l'Església convocada per Movem en Comú Podem Castelldefels, conjuntament amb altres forces polítiques i entitats socials. Segons el manifest difós pels organitzadors, l'acte vol defensar la convivència, els drets humans i rebutjar els discursos d'odi i la divisió social davant la situació que afecta Ceuta. D'aquesta manera, la plaça de l'Església tornarà a ser escenari d'una mobilització ciutadana relacionada amb els esdeveniments que viu la ciutat autònoma, aquesta vegada des d'una iniciativa impulsada per diferents actors socials i polítics del municipi. Una actuació de la policia local de Castelldefels la matinada del 27 d'agost va donar lloc a un operatiu en conjunt amb els Mossos d'Esquadra que va acabar amb la detenció i la intervenció de droga. Els fets es van produir la nit del 27 d'agost quan una patrulla de la policia local de Castelldefels va observar el comportament sospitós de dos vehicles a la zona de l'avinguda de la Pineda. Segons ha explicat el sotinspector de la policia local, Leo Piqué, en declaracions a Ràdio Castelldefels, l'actuació va començar a partir de l'observació dels agents durant el seu servei ordinari.
8: Va ser una detenció on va intervenir molt la intuïció dels agents, no? Que se van adonar que allà passava alguna cosa estrany, i de vegades aquestes intervencions que acaben amb detencions de transcendència, de certa rellevància, comença moltes vegades de la forma més simple, no? D'un detall, un moviment, un vehicle, qualque cosa. En aquest cas va ser per la nit, sobre les 12:30 de la nit, el dia 27, doncs una patrulla dels nostres que anaven a un control d'alcoholèmia, que anaven amb cotxes camuflats, se van adonar que n'hi havia uns vehicles allà de l'avinguda Pineda, abans del pont cap al carrer 11, dos vehicles sospitosos i la patrulla va, bueno, o sigui, els camuflats nostres se van aturar i la reacció d'aquests dos vehicles va ser marxar d'una forma desproporcionada. Van fugir del lloc d'una forma desproporcionada, la qual cosa ja donava una pista de que aquella gent estaven cometent algun tipus d'acte il·lícit, perquè normalment la gent quan para un cotxe, i més que era de paisà, no se'n va amb aquesta velocitat.
1: La intervenció va activar un dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra després de que els vehicles abandonessin el lloc de manera precipitada. La coordinació entre els diferents cossos policials va permetre fer un seguiment de la situació i desplegar els protocols previstos per a aquest tipus d'incidències. El sotinspector de la policia local, Leo Piqué, explica com es va desenvolupar la persecució d'un dels vehicles i els resultats de les primeres actuacions policials.
8: Un dels vehicles va marxar cap a la C32, l'autopista, se van activar tot el protocol de persecució d'aquest vehicle juntament amb Mossos i se va poder detenir al peatge de la C32. Durant la fugida d'aquest cotxe van estar llançant fardos del que després van veure que era cocaïna i vam, de tres individus que n'hi havia, se va detenir un allà en, a l'acte, i després va continuar doncs, l'altre cotxe, van una vegada se va recollir la cocaïna i la que duia també al vehicle, cal destacar que duia una pistola, una Glock, de marca Glock, 9 mil·límetres, municionada i en condicions de fer-la servir. I se van intervenir concretament al final, després de fer l'esbrinament d'aquest cotxe, 31 fardos d'un quilo cadascú de cocaïna.
1: Segons la informació facilitada per la policia local, el dispositiu va culminar amb la detenció d'una persona i la intervenció de diverses substàncies. El Leo Piqué detalla el material intervingut i l'estat actual de les diligències policials.
8: En concret, se van detenir 24 paquets d'un quilo que duien cocaïna, 36 quilos de haixís i un arma de foc, una ACP, o és una arma de defensa personal, prohibida, salvo força de seguretat, dos caixes de munició 9 mil·límetres i material que diu molt de l'afer d'aquestes persones, sobretot material inhibidor d'antenes i ropa de camuflatge, antenes i telèfons, és a dir, duien material per tal de poder actuar de forma desapercibida i ropa de camuflatge i màscares. Al final, tota aquesta intervenció va ser traslladada al jutjat que ha diligenciat aquesta actuació i està en mans d'investigació de l'equip d'investigació de Mossos per tal d'anar analitzant a veure aquesta gent d'on provenien, què volien fer, quines intencions tenien i d'on venia tota aquesta droga.
1: El responsable policial també ha destacat la importància de la coordinació entre els cossos de seguretat per gestionar situacions d'aquestes característiques. Sobre aquest treball conjunt entre els cossos policials, el sotsinspector de la policia local de Castelldefels n'explica el funcionament.
8: Nosaltres disposem d'una emissora conjunta. Nosaltres, tant Mossos, nosaltres tenim una emissora en conjunta, ell nostre, nosaltres d'ell, de tal forma que qualsevol actuació d'ell l'estem escoltant nosaltres en directe també, no?, de la nostra central. Això agilitza molt qualsevol intervenció, vull dir, sorgeixen sinergies per tal forma de que es comunicat de tal... Moltes vegades no cal ni fer-los, perquè ja estan escoltant el que està passant. En quan algú detecta un moviment estrany o alguna situació que pot ser, com en aquest cas els agents nostres de policia local van detectar això, el que es fa ja és activar, doncs, a tot el conjunt de policia a través del comandament responsable del torn, del que estan veient, del que pot passar, això sempre i quan doni temps, i del que se disposen a fer per tal de demanar un recolzament. A part, el comandament que està de torn aquella nit, el que fa és també trucar a Mossos d'Esquadra i posar el coneixement del que pot arribar a passar o del que va fer la patrulla, i una vegada salta allà una persecució, doncs aquí ja se van activant tot el que són els protocols d'anar avisant, doncs, per exemple, si el cotxe se'n va a direcció Sitges, ja cal avisar immediatament Mossos de Sitges, policia local de Sitges, fins i tot de Vilanova, de Cubelles, de Cunit, per tal de que se vagin trobant obstacles en la seva fugida. Si és cap a Barcelona, de immediat se truca als companys de PL de Gavà, Viladecans, El Prat, saps? Vull dir, és una mica anar treballant en situacions de risc, de perill, però nosaltres el que sempre i intentem sempre com inculcar a tots els agents és que per davant de tot està la integritat de les persones.
1: Des de policia local també s'ha remarcat que en qualsevol persecució o intervenció de risc la prioritat és garantir la seguretat ciutadana dels agents i de la resta d'usuaris de la via pública. Així, Leo Piqué ha volgut posar en valor la tasca dels agents que van participar en el dispositiu i la col·laboració dels Mossos d'Esquadra.
8: Hem d'intentar que qualsevol persecució, qualsevol actuació no ha d'acabar mai amb una persona atropellada, o hem d'intentar sempre reduir si veiem un risc per tercers, és a dir, una persona, si estem en un cotxe temerari que està fent barbaritats, que estan pujant per voreres i demés, poder valer la pena calmar aquella persecució per tal de que allò no provoqui uns danys que siguin molt més greus. En aquest cas, per sort, ja has vist que no va succeir res, va haver una gran actuació per part nostra i de Mossos d'Esquadra, i felicitar una vegada més als companys per la intervenció que van fer aquell dia.
1: La investigació continua oberta i haurà de determinar ara la procedència de la droga intervinguda, així com les possibles activitats delictives relacionades amb aquest cas. Des de la policia local destacant que l'actuació es va iniciar gràcies a l'atenció i la capacitat d'observació dels agents sobre el terreny, un element que sovint resulta clau en la detenció dels fets delictius. La Biblioplatja Carme Romaní ha tancat una nova temporada d'estiu amb un balanç positiu tant pel que fa pels visitants com la participació en les activitats programades. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Castelldefels, l'equipament ha rebut aquest estiu 4.840 persones i ha registrat 1.125 participants en les 25 propostes que s'han desenvolupat durant els mesos de juliol i agost. La directora de la Biblioteca, Ramon Fernández Jurado, i responsable de Biblioplatja, Míriam Huguet, destaca les bones xifres registrades aquesta temporada i la resposta del públic a les diferents activitats organitzades.
9: La Biblioplatja aquest any també ha funcionat molt bé. Han assistit a moltes persones i també participants, a uns bons números els participants a les activitats. Hem realitzat un total de 25 activitats durant tot l'estiu, que podríem destacar les que han portat a més gent ha estat els dos espectacles de màgia que vam realitzar per tancar els mesos. Vam fer un espectacle de màgia amb la maga Melanie per tancar el mes de juliol, que va ser tot un èxit, i després també el mes d'agost, per tancar una miqueta el mes d'agost, vam també tenir un espectacle de màgia amb el Marcos Mago, que també va anar molt bé. La resta de dies, doncs també sí que és veritat que aquest any algunes de les activitats que fem han sigut com més en petit comitè, però que també han funcionat. Per què? Perquè enguany el que volíem donar era el protagonisme a l'astronomia, a l'eclipsi, i per això vam realitzar activitats relacionades amb l'astronomia, en col·laboració amb Astrofels i d'altres que també vam buscar des de la biblioteca per donar a conèixer tant a petits o grans temes relacionats amb l'astronomia i sobretot per parlar de l'eclipsi i preparar-nos per l'eclipsi del 12 d'agost.
1: Un dels moments més destacats de l'estiu va arribar el passat 12 d'agost amb l'eclipse solar, un esdeveniment que va reunir unes 2.000 persones a la platja de Castelldefels i que va marcar bona part de la programació de la Biblioplatja. Al llarg de les setmanes prèvies es van organitzar activitats, propostes divulgatives relacionades amb l'astronomia per apropar aquest fenomen tant al públic familiar com les persones adultes. Míriam Huguet recorda l'impacte que va tenir aquella jornada i el paper que continua desenvolupant la Biblioplatja com a espai de lectura, activitats i trobada ciutadana.
9: I la veritat és que va ser una mica bogeria. Va venir molta gent a la Biblioplatja a poder-ho veure des d'allà, però tot i així, doncs molt bé, molt contents d'haver pogut comptar, no, amb aquest event tan especial des de la Biblioplatja. També hi ha préstec de llibres a la Biblioplatja. I sí, la gent, bueno, troba el seu lloc per passar una bona estona, participar de les activitats, hi ha ambient familiar, però també d'adults. Sí que és veritat que aquestes dades, clar, potser les hauríem de separar, perquè, clar, dins d'aquestes dades estan les 2.000 persones que van assistir al dia de l'eclipsi, però en general estem contents de com ha anat la Biblioplatja enguany. Mm-hmm.
1: L'equipament compleix ja 5 anys a l'actual ubicació, al Passeig Marítim, i segons s'ha assenyalat des de la biblioteca, la resposta del públic confirma que aquest emplaçament s'ha consolidat progressivament com una proposta cultural integrada dins de l'oferta estival de la ciutat. La responsable de Biblioplatja valora aquesta evolució del creixement que ha experimentat el servei durant els darrers anys.
9: Bueno, la lectura és que el lloc s'està consolidant. Clar, veníem d'estar molt de temps en una altra ubicació on també va tenir el seu recorregut, les seves dinàmiques. Al canviar de lloc també estàvem una mica a l'expectativa. Llavors, bueno, jo crec que es va consolidant l'emplaçament, es va consolidant i la gent va coneixent ja més l'espai com una oferta més a l'estiu. A més, també les activitats també marquen, també són el que jo crec que marquen també una miqueta, depèn del tipus d'activitat, també porta més gent o menys.
1: Pel que fa a la programació dels espectacles de màgia, han tornat a ser una de les activitats amb més assistència, especialment les actuacions de la maga Melanie i Marcos Mago. La temporada també ha inclòs Hores del Conte, activitats mediambientals i col·laboracions amb diverses entitats, configurant una oferta pensada per arribar a públics de totes les edats. Míriam Huguet fa balanç de les activitats que han tingut una millor resposta aquest estiu.
9: La màgia agrada molt, la veritat és que sí, sí, sí. Molta... A més, jo crec que la màgia sí que és més... Bueno, tot és per tots els públics, perquè jo sóc de les que penso que unes hores del conte ben explicades, si ens enganxen els adults, és que ho estan fent molt bé pels petits. Però sí que és veritat que la màgia doncs, es, agrada molt i la veritat és que han agradat molt els dos espectacles. T'haig de dir que les hores del medi ambient, que també fem, i aquest any hem pogut col·laborar amb el CRAM i amb d'altres entitats, agraden moltíssim. Són molta sensibilització que trobo que és molt necessària i que hem de fer des de la Biblioplatja, així com també la col·laboració en guany d'Astrofels ha sigut molt interessant i les altres activitats. Les hores del conte, doncs jo et diria que les que hem triat aquest any ha vingut gent de tot arreu, vam tenir una contacontes que va ve de Menorca, que ho va fer fantàstic i que va atrapar a tots els que estaven aquell dia. També, també han funcionat. La gent que hi ha assistit jo crec que ha agradat molt, ha agradat molt.
1: Les darreres activitats celebrades abans del tancament també van registrar una bona participació. Entre elles va haver-hi una nova sessió dedicada a l'astronomia, l'espectacle de màgia de Marcos Mago i una activitat de sensibilització ambiental relacionada amb la fauna marina, posant el punt final a 2 mesos d'intensa activitat cultural a la platja. Després del tancament de la Biblioplatja, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado es prepara ara per reprendre el seu ritme habitual. L'equipament recuperarà el seu horari ordinari a partir del dia 14 de setembre i posarà en marxa novament les activitats regulars adreçades als diferents públics.
6: Ha estat notícia aquest divendres.
1: Castelldefels va rebre aquest dijous la visita oficial d'una delegació japonesa integrada per 25 representants de l'Associació de Foment Municipal de la Prefectura d'Ibaraki. La jornada va començar amb una recepció institucional a l'Ajuntament encapçalada per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que va donar una càlida benvinguda als representants japonesos i va posar en valor l'aposta de la ciutat per l'educació, la formació i les oportunitats per als joves. La visita va ser organitzada amb l'objectiu de donar a conèixer diferents projectes i serveis municipals vinculats a l'orientació educativa i professional, així com afavorir l'intercanvi d'experiències entre ambdós territoris. Durant l'acte de recepció, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, Ramon Amador, va destacar la importància d'aquesta trobada.
10: En nombre de l'Ajuntamiento de Castelldefels, queremos agradecer la visita de los 25 representantes de la Asociación de Fomento Municipal de la Prefectura de Ibaraki. Nos hace especial ilusión que hayan viajado desde tan lejos para conocer nuestra ciudad y nuestro trabajo en los ámbitos de educación, sobre todo de la orientación, de la formación y la transición educativa y profesional. Esperamos que esta jornada nos permita compartir experiencias, aprender unos de otros y abrir nuevas vías de colaboración.
1: Després de la recepció institucional, la delegació va visitar el Servei Local de Transició Escola-Treball, l'ESLET, un recurs municipal que desenvolupa programes d'orientació educativa i professional per ajudar els joves a definir el seu itinerari formatiu i reduir l'abandonament escolar prematur. El servei impulsa diferents projectes en col·laboració amb centres educatius i altres agents del municipi. La delegació japonesa també va exposar alguns dels reptes que afronta actualment el seu territori, especialment en àmbit com l'envelliment de la població i la necessitat d'oferir una educació cada vegada més personalitzada, destacant la importància de la cooperació entre les institucions educatives i la comunitat local. Escoltem a la seva traductora.
11: Nuestra provincia, Ibaraki, se sitúa a unos 100 kilómetros de la capital, Tokio, Y la parte este de la provincia da al océano con una costa que alcanza 180 kilómetros. Y en la parte norte hay zonas montañosas. Es una provincia bendecida por la belleza y la riqueza de la naturaleza, también con un clima benigno a lo largo del año. Es un honor para nosotros tener esta oportunidad de conocer la experiencia en la política educativa de la ciudad de Castelldefels, una ciudad con gran historia. En Japón, si hablamos un poco de los problemas actuales con los que nos afrontamos, y por ejemplo podríamos mencionar el tema del envejecimiento de la población, y la necesidad cada vez más diversificada en el tema de la educación, y la necesidad de hacer más personalizada la educación para cada uno de los alumnos. En este contexto, cada vez se hace más importante una buena cooperación entre las instituciones educativas y la comunidad local para mejorar y para dar una respuesta educativa para los menores, aprovechando, fomentando su autonomía y fomentando también la diversidad, dando respuesta a la diversidad del alumnado.
1: Al llarg de la jornada, la comitiva va conèixer també l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, la Casa dels Oficis de la Guaita i l'Institut Mediterrània. A més, van assistir a diferents presentacions sobre el sistema educatiu català i els programes municipals que faciliten la transició dels joves cap als estudis postobligatoris i al món laboral. Des de l'àrea d'educació municipal es fa una valoració molt positiva de l'experiència. La cap de programes educatius de l'Ajuntament de Castelldefels, Carmen Ferrer Panillo, destaca tant l'interès mostrat pels visitants com el clima de confiança que es va generar durant tota la jornada.
12: Doncs va ser realment una trobada molt, molt especial, molt maca, i la vam viure amb molta emoció, perquè la veritat, no? Veure que 26 persones es desplacen d'un lloc tan llunyà i tan diferent, no? A la nostra cultura per conèixer, doncs això és un motiu d'orgull i realment les expectatives i l'agraïment per part nostra, doncs estava ja latent en tot moment. Va ser molt bonic perquè venien, bueno, la cultura japonesa, jo no la coneixo massa, però realment van ser molt educats, molt agraïts, molt respectuosos, molt puntuals. I en tot moment, conforme anava passant el dia, des de la recepció al final del dia, doncs vam poder veure, no?, com anaven entre ells, no? Perquè clar, la dificultat de l'idioma amb nosaltres, doncs, era complicat, tot i que teníem una intèrpret, doncs, però va ser com que a poc vam veure que el grup anava relaxant-se, que anaven inclús les cares d'expressió d'ells i d'elles, doncs, anaven canviant i estaven com més contents.
1: La visita ha permès donar a conèixer l'experiència de Castelldefels en matèria d'orientació educativa i acompanyament als joves, alhora que ha afavorit l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre professionals de dos territoris separats per milers de quilòmetres, però amb interessos compartits en l'àmbit d'educació i la formació.

0: amb més festes, més celebracions, més esdeveniments que tenim a una ciutat molt activa com la nostra, però venim d'un estiu on hem tingut la festa major que l'hem tingut a tocar, el juliol teníem la festa del mar, hem tingut les pantalles gegants, hem tingut el Tour de França, tenim el Pal Market, que tot just està en la darrera setmana també, amb moltes activitats. No heu parat. Quin és el balanç una mica general d'aquesta temporada?
1: Doncs molt bé, com tu dius, Estefania, ha estat un estiu molt intens, a més de molt calorós, que aquesta ja no és notícia, no? Perquè portem tot l'estiu, fins i tot ara encara continua apretant la calor. Doncs ha estat molt intens en actes, en events, amb actes que ja més o menys ja tenim constància d'elles, tenim programes de cada any, com pot ser la Festa del Mar, que aprofito a dir que van ser unes festes multitudinàries, la Festa del Mar concretament, ens situem a mes de juliol, tornem a mes de juliol, no? Vull dir que a vegades podem perdre la perspectiva, com hi ha hagut tants eventos, podem perdre perspectiva, doncs la Festa del Mar van ser molt, molt intenses, molta afluència de gent en tots els actes, desembarcament pirata, tot el que representava el Pal Market, no, les actuacions musicals, els focs artificials, va ser tot el que era la fira, no? molt activa, no van haver incidents, que és el que ens importa naturalment, que la gent pugui gaudir del nostre municipi, passar-ho bé i que doncs, estigui tranquil·la, perquè no n'hi hagi cap incident ni passi res. Això per una banda, que està programada, després no programada, vam tenir el Tour de França, multitudinari, i recorda't, el mes de juliol va ser també uns dies molt, molt, molt potents, no? de gent, de preparatius, una mica del desconegut, no? Nosaltres de la policia el Tour de França era un repte, havíem tingut ja la Volta a Catalunya, la tenim cada any, hem tingut la Volta a Espanya en alguna ocasió, l'havíem tractat, però faltava el Tour de França, no? El Tour de França va ser com un repte, un desafiament a la policia local per tal de que allò ens sortís bé, i crec que va sortir bé, no hi va haver cap incident, no va haver-hi cap problema, multitudinari també, a pesar de que va fer molta, molta calor, però estem orgullosos també del desenvolupament d'aquest acte, no? I de que, sobretot, de que era un dia històric que passés pel nostre municipi un event d'aquesta transcendència. Després ja és el tema del Mundial, no? Vull dir, el Mundial ja van començar, la selecció espanyola anava avançant, anava passant, i a poc a poc doncs, se van plantar la semifinal, ja se va decidir de muntar una pantalla gegant, se va muntar ja des de Claramunt, se va desenvolupar un acte multitudinari també, amb unes 4.000 persones aquell dia, a la semifinal, va guanyar Espanya, no hi ha cap incident, la gent va gaudir, s'ho va passar bé, va haver-hi DJs, i ja van passar la final, al cap de 4 dies de la semifinal, el diumenge, també, doncs, en aquesta ocasió ja no eren 4.000, eren unes 13.000 persones que van acudir a Tres de Claramunt, pantalla gegant, DJs, molta afluència, no va passar res greu allà, algun altercat al centre, però la veritat és que des de la policia local fem un balanç molt positiu d'aquest tipus d'eventos, no? Que solen ser de vegades doncs, hi ha sempre alguns individus que aprofiten aquesta multitud alegria, aquest goig multitudinari per fer alguna malifeta, doncs encara estem orgullosos perquè al final doncs, va haver-hi algun trencament d'alguna marquesina de la Constitució, però el més important és que no va haver-hi cap ferit greu ni cap dany greu a cap persona, que és el que sempre es preocupa i que en aquests events doncs, de vegades pot passar. Ja saltaríem després a la Festa Major, una cronologia, la Festa Major multitudinària, aquest any sí que cal més que cap any, perquè vam tenir l'afegit de les penyes, no? Vull dir, va ser una entrada brutal, no? Les penyes, amb més de 1.000 penyistes a Castelldefels, allò va suposar doncs, un ambientasso molt més gran pel municipi, més festa, més música, més activitat, i doncs, també estem molt contents d'haver desenvolupat una Festa Major sense que hagi hagut cap incident a les persones. Perquè, desgraciadament, de tant en tant hem de parlar, i ara, mira, m'estava recordant de la Festa de Manresa, no? que ha succeït avui, que ha acabat amb una persona morta. No? Són fets imprevistos que no sap mai on pot passar, però, evidentment, com a policia local i a Mossos, igualment, ens costa que la màxima preocupació nostra és que aquestes nits que són de risc que no haurien de ser-ho, però ho són, perquè hi ha persones que perden el control o aprofiten aquestes masses grans de gent en situació d'eufòria per cometre, per provocar o per fer malifetes. O sigui que el balanç de l'estiu és molt positiu per part nostra, una mica esgotat, també t'ho tinc que dir, però la policia local continua recolzant el municipi i fent-ho el millor possible per tal que la ciutadania, tant els veïns com la gent que ens ve a visitar, gaudeixi dels nostres actes i tingui una bona imatge de Castelldefels.
0: I a més de tot aquest recopilatori, aquest recull de tots els actes que hem tingut al llarg de l'estiu, hi ha tota una altra feina que feu des de policia local. Ara hem de fer una mica de repàs, també una mirada a més curt termini. Aquests darrers dies hem tingut algunes incidències de les que ara entrarem en detall. Si et sembla, comencem amb aquesta detenció que es va produir el 27 d'agost, una detenció que, pel que m'explicaves una miqueta abans d'entrar aquí a l'entrevista, bastant de

0: pel·lícula.
1: Sí, va ser una detenció on va intervenir molt la intuïció dels agents, no? Que se'n van adonar que allà passava alguna cosa estrany, i de vegades aquestes intervencions que acaben amb detencions de transcendència, de certa rellevància, comença molta vegada de la forma més simple, no? D'un detall, un moviment, un vehicle, qualsevol cosa. En aquest cas va ser per la nit, sobre les 12:30 de la nit, el dia 27, doncs, una patrulla dels nostres que anaven a un control d'alcoholèmia, que anaven amb cotxes camuflats, se van adonar que n'hi havia uns vehicles ja de l'Avinguda Pineda, abans del pont cap al carrer 11, dos vehicles sospitosos, i la patrulla va, bueno, o sigui, els camuflats nostres se van aturar, i la reacció d'aquests dos vehicles va ser marxar d'una forma desproporcionada. Van fugir del lloc d'una forma desproporcionada, la qual cosa ja donava una pista de que aquella gent estaven cometent algun tipus d'acte il·lícit, perquè normalment la gent quan para un cotxe, i més queda de paisà, no se'n va amb aquesta velocitat. Un dels vehicles va marxar cap a la C32, l'autopista, se van activar tot el protocol de persecució d'aquest vehicle, juntament amb Mossos, i se va poder detenir al peatge de la C32. Durant la fugida d'aquest cotxe van estar llançant fardos del que després van veure que era cocaïna, i van, de tres individus que n'hi havia, se va detenir un allà a l'acte, i després va continuar, doncs, l'altre cotxe, una vegada se va recollir la cocaïna i la que duia també al vehicle. Cal destacar que duia una pistola, una Glock, de marca Glock, 9 mil·límetres, municionada i en condicions de fer-la servir. I se van intervenir concretament al final, després de fer l'esbrinament d'aquest cotxe, 31 fardos d'un quilo cadascú de cocaïna. En concret se van detenir 24 paquets d'un quilo que duien cocaïna, 36 quilos de haixís i una arma de foc, un ACP, és una arma de defensa personal, prohibida, salvo força de seguretat, dos caixes de munició 9 mil·límetres, i material que diu molt de l'afer d'aquestes persones, sobretot material inhibidor d'antenes i ropa de camuflatge, antenes i telèfons, és a dir, duia material per tal de poder actuar de forma desapercibida, i ropa de camuflatge i màscares. Al final, tota aquesta intervenció va ser traslladada al jutjat que ha diligenciat aquesta actuació, i està en mans d'investigació de l'equip d'investigació de Mossos, per tal d'anar analitzant a veure aquesta gent, d'on provenien, què volien fer, quines intencions tenien i d'on venia tota aquesta droga.
0: Com és un dispositiu d'aquestes característiques, Leo? Perquè ens explicaves que tot va començar per l'instint, per veure aquests vehicles que semblaven sospitosos per part d'uns agents que en aquell moment estaven de paisà, i una vegada que detecten això i precisament els cotxes comencen una fugida, què s'engega? Quin és el procediment? Com s'arriba a aquesta col·laboració amb Mossos també?
1: Mira, nosaltres disposem d'una emissora conjunta. Nosaltres, tant Mossos, nosaltres tenim una emissora en conjunta, ell nostre, nosaltres d'ell, de tal forma que qualsevol actuació d'ell l'estem escoltant nosaltres en directe també, no?, de la nostra central. Això agilitza molt qualsevol intervenció, vull dir, sorgeixen sinergies per tal forma de que es comunicat de tal... Moltes vegades no cal ni fer-los, perquè ja estan escoltant el que està passant. En quan algú detecta un moviment estrany o alguna situació que pot ser, com en aquest cas els agents nostres de policia local van detectar això, el que es fa ja és activar, doncs, a tot el conjunt de policia a través del comandament responsable del torn, del que estan veient, del que pot passar, això sempre i quan doni temps, i del que se disposen a fer per tal de demanar un recolzament. A part, el comandament que està de torn aquella nit, el que fa és també trucar a Mossos d'Esquadra i posar el coneixement del que pot arribar a passar o del que va fer la patrulla, i una vegada salta allà una persecució, doncs aquí ja se van activant tot el que són els protocols d'anar avisant, doncs, per exemple, si el cotxe se'n va a direcció Sitges, ja cal avisar immediatament Mossos de Sitges, policia local de Sitges, fins i tot de Vilanova, de Cubelles, de Cunit, per tal de que se vagin trobant obstacles en la seva fugida. Si és cap a Barcelona, d'immediat se truca als companys de PL de Gavà, Viladecans, El Prat, saps? Vull dir, és una mica anar treballant en situacions de risc, de perill, però nosaltres el que sempre intentem sempre com inculcar a tots els agents és que, per davant de tot, està la integritat de les persones. Vull dir, Hem d'intentar que qualsevol persecució, qualsevol actuació, no ha d'acabar mai amb una persona atropellada, o hem d'intentar sempre reduir si veiem un risc per tercers, és a dir, una persona, si estem en un cotxe temerari que està fent barbaritats, que estan pujant per voreres i demés, poder val la pena calmar aquella persecució per tal de que allò no provoqui uns danys que siguin molt més greus. En aquest cas, per sort, ja has vist que no va succeir res, va haver una gran actuació per part nostra i de Mossos d'Esquadra, i felicitar una vegada més als companys per la intervenció que van fer aquell dia.
0: Doncs amb aquesta actuació gran també, pel que ens destacaves, aquests 24 paquets, un quilogram cadascun de cocaïna, més els quilograms també de haxís, l'arma de foc, doncs, malauradament, a part d'aquesta detenció, que va acabar amb una detenció d'una persona i sense cap més incidència, el que sí que hem de parlar ara és d'un fet especialment greu i tràgic que va succeir la setmana passada, on un jove de Castelldefels de només 16 anys va morir després de ser atropellat durant la matinada de dissabte la zona de Lluminetes.
1: Sí, mira, aprofitaria els vostres micròfons per mostrar les nostres condolències des de la policia local a la família d'aquest nen, perquè el tema és molt, molt trist, molt gros, i ja vull mostrar de la nostra part, ja ho hem fet en el seu moment, però des d'aquí aprofitar per lamentar tot aquest fet tan lamentable que, del que tots estem una mica commocionats, no? Doncs mira, en aquest cas la situació va ser un nen que anava en patinet per l'avinguda Pineda sentit platja, al carrer 11, un nen de 16 anys, un menor de 16 anys, i en un moment donat al passeig de la Tramuntana va girar pel pas de vianants, va girar per creuar el carrer, i un cotxe a una velocitat desproporcionada, tremendament desproporcionada, que anava en direcció muntanya-platja, va aparèixer per lo que és el canvi rasant del pont i se'l va endur per davant d'una forma brutal. Amb el resultat que, lamentablement, ja has dit de que el noi va morir pràcticament a l'acte. Posteriorment, aquest cotxe va copejar contra una rotonda, va perdre el control del cotxe i, a més, encara va atropellar una parella que anava caminant, i el resultat va ser que la noia no presentava ferides lleus, però el marit, l'home, està ingressat a l'hospital, està greu, no es perilla la seva vida, però està greu, i també vull aprofitar per donar ànims a aquesta parella, a aquest home, que surti més aviat possible d'aquesta situació de gravetat que està accident. Un fet lamentable que parlem moltes vegades del tema del consum, de l'alcohol, de droga. Cal dir que la persona que va atropellar va fugir, vull dir, anava una parella, un noi i una noia, conduïa el noi. Després d'aquest atropellament tan brutal, va deixar la noia allà i ell va fugir. El vam detenir al seu domicili pel matí, estava al seu domicili, i va donar positiu en drogues. Aleshores, crec que és un fet més per reflexionar sobre el que encara passa, lamentablement, i les conseqüències que tenen aquests comportaments. Vull dir, quan de vegades parlem de descontrols que fem, de tal, el que no volem és que això, bueno, és que no pot passar. Vull dir, estem en una societat en la qual hem de lluitar de totes per aconseguir que això no, que no acabi amb una desgràcia per una persona temerària, una persona descontrolada, una persona inconscient fent el que ha fet.
0: Un fet especialment greu, com estàvem explicant, amb aquesta persona, aquesta vida que s'ha perdut d'un jove d'aquí de la ciutat, a més dues persones ferides. Seguirem també pendents també de com evoluciona aquest cas, i a més la investigació continua oberta, així que ja seguirem també pendents amb policia local de com avança tot plegat.
1: Sí, la investigació, a veure, el que sí que se pot adelantar és que el vehicle era una velocitat desproporcionada, totalment desproporcionada, i que aquesta persona, el conductor, va donar positiu amb drogues. Això és la realitat, i a partir d'aquí ja hi ha el jutge. Bueno, la investigació de l'accident s'està fent mil·limètricament, amb velocitats calculades, impactes, amb tot tipus de detall, com requereix un fet tan lamentable com aquest, i esperem que la justícia, doncs, actuï en conseqüència i que, sobretot, que això no es torni a repetir més.
0: Doncs amb aquest missatge, i esperant aquesta recuperació també de la persona que està ingressada, que no es torni a repetir aquest fet, i doncs hem de passar a altres incidències, en aquest cas incidències recents, de precisament aquest dilluns a la tarda, que va haver una actuació de salvament i socorrisme a la platja que va requerir també del suport de la policia local. Aquí canviem de tema radicalment, a unes incidències on podem destacar un altre dels papers importants de la policia local, no?, en aquest tipus d'actuacions.
1: Sí, de vegades quan parlem de la policia local ens centrem molt en el tema del trànsit, les denúncies, actuacions, detencions, però ens oblidem també de vegades, perquè aquí potser no té la transcendència, no? Ni l'impacte que té a nivell social de la resta de notícies, però ens oblidem del paper assistencial de les policies locals. És un paper importantíssim. El fem cada dia, intentem col·laborar al màxim, i en aquest cas que es dius tu, doncs, bueno, se fan a diari, pràcticament, però en aquest cas cal recalcar que va ser una assistència a una persona que es trobava en una situació molt compromesa dins de l'aigua. La policia local el va atendre, se li practica RCP i s'actua en conseqüència, tenim la formació, tenim el desfibrilador i tenim la formació per poder actuar. I després una persona també que se va actuar al mercat setmanal, que probablement a través d'un cop de calor o de circumstàncies o caiguda, vull dir, se va desplomar i vam tenir que actuar també amb ella per mantenir-la fins que arribi l'ambulància i actuar en conseqüència. És una funció més important de la policia local, al final, de les més importants, l'assistencial, però malauradament de vegades doncs, ens eclipsa d'altres competències i aquesta passa una miqueta desapercebuda. Però volia destacar-la, que és importantíssima i té un paper sobretot de seguretat també per a la nostra ciutadania.
0: Uh-huh. I també paper assistencial i paper de seguretat viària, perquè precisament aquests dies una de les darreres notícies, de fet, Leo, ja havíem parlat anteriorment, perquè al principi, els primers mesos d'any es van instal·lar també aquesta tecnologia LED a diversos passos de vianants d'aquí de la ciutat, i ara aquesta setmana també la notícia és que l'Ajuntament projecta la instal·lació de 8 nous passos de vianants intel·ligents amb aquesta il·luminació LED a diferents punts de Castelldefels. Des del punt de vista policial, quina importància té millorar la visibilitat dels passos de vianants?
1: Doncs jo crec que me recordo que ja fa un temps, aquest dia passava, vam parlar de que va ser les primeres instal·lacions, que va fer un directe, me recordo, ja cap al castell dels parcs de vianants LED. Nosaltres, dins de lo que són la política de prevenció de policia local, doncs evidentment fem estadístiques a nivell de trànsit, podem fer-ho molt fàcilment, també delinqüencial, per saber els llocs més vulnerables i els llocs on hem d'actuar per intentar reduir doncs, el que sigui, si són delictes o en aquest cas poden ser accidents. Un dels temes que de vegades hem parlat també aquí que es preocupa molt són els atropellaments a passos de vianants, perquè és que encara doncs, estem en unes xifres que són molt preocupants i haurien de ser molt menors. Dintre d'aquest àmbit, quan fem un estudi i intentem fer algunes mesures d'impacte per intentar reduir aquests atropellaments, doncs una que se va considerar per part del consistori, la policia local l'ha avalat, evidentment, és el col·locar passos de vianants intel·ligents que avisen, que tinguin una contundència més gran a l'hora d'avisar als conductors. És a dir, què més contundència que començar a encendre llumlets des de terra i marcar que ja està passant algú. Són pas de vianants intel·ligents perquè al final el LED s'encén, no està permanentment encès, s'encés quan passa algú. Perquè ja en teníem alguns que anaven al LED, ja fa anys que existeixen, però estaven encesos permanentment, estaven fixa la llum. Però l'impacte que té sobre el conductor, la intermitència, o que de cop s'encengui un pas de vianants, doncs l'avís és molt més gran i la tensió augmenta. De tal forma que hem fet un estudi dels punts més problemàtics que tenim al municipi per perill, per moltes vegades no és que siguin perillosos, sinó que hi ha molta freqüència de gent, no? Vull dir, no és el mateix un pas de vianants que passin 5 persones al dia i un que passin 5.000. Evidentment, la probabilitat que hi hagi un accident de 5.000 és molt més gran que el de 5. I per la tal cosa, els recursos són limitats i hem d'intentar fer servir aquests recursos en els punts concrets on podem tenir una repercussió més important. S'han considerat aquests 6 passos de vianants a diferents llocs, doncs allà a Agustí d'Aragón, a Manuel Girona, diferents llocs de l'Avinguda Màlaga, diferents llocs del municipi, i la idea nostra és anar implementant aquest sistema, sempre paulatinament, perquè hem de pensar que al final estem parlant d'inversions econòmiques, però en la mesura del possible anar cobrint els llocs més problemàtics o els llocs que puguin ser més sensibles de que n'hi hagin accidents. No? I evidentment és una eina fantàstica, nosaltres de la policia estem segurs que una vegada apliquem si estem implementant aquests passos de vianants, estem segurs que els accidents en aquests punts cauran d'una forma dràstica. Sí, bueno, jo estic segur que pràcticament s'acaben els atropellaments en aquests llocs.
0: Uh-huh. Jo, precisament, fa pocs dies passava una nit per un que està col·locat al costat d'una parada d'autobús i sempre està aquest moment que és conflictiu de quan s'atura un autobús i tu no tens bona visió, has d'anar més lent, no? Aquí ja tots i totes doncs, haurem viscut situacions on hem vist persones que no ho fan i també que tu quan et toca creuar sempre has d'estar com... no? Mirant així a veure si veus el cotxe o no. I jo precisament fa pocs dies passava per un d'aquests casos i estava l'autobús parat i de cop es va il·luminar el pas de vianants. I vaig pensar, ostres, doncs superbé, perquè ja no només és que jo vagi amb la prevenció, és que directament sabia que anava a creuar algú. I clar, per tant ja me'n vaig aturar sense veure ningú, perquè es va il·luminar i efectivament va passar una persona. O sigui, em va semblar també molt útil, no?, en aquests casos de nit, aquesta situació concreta, però com deies, també és cert que fins i tot en els que potser et penses que no, també poden succeir, perquè hi ha moments, bueno, i vosaltres des de policia local entenc que teniu detectats certs comportaments que són els que acostumem a repetir malauradament i que ens poden dur a un ensurt o que arribi a succeir un accident, que esperem que no, no?
1: Sí, ho hem parlat moltes vegades aquí amb aquest micròfon vostre, no?, el tema de les xarxes socials, els mòbils. Clar, el que hi hagi un pas de vianant intel·ligent detecta que si el vianant, que de vegades va despistat i no se fixa, creua, de cop i volta doncs s'encén i encara que ell no se n'adoni que ve un cotxe, el cotxe sí que se n'adoni de què passa a ell. És a dir, al final, si tots compleixin les nostres obligacions, no caldrien aquest tipus de recolzament, no?, de seguretat, però com realment hi ha comportaments que són de risc, com per exemple el tema d'anar mirant el mòbil i creuar per a vianants i estem tips de veure-ho pel municipi, no? Clar, el conductor de vegades no se n'adona de nit, no?, perquè el vianant no mira, es llança el pas, el conductor doncs no se n'adona i se l'emporta per davant. D'aquesta forma, en el moment que el vianant ja posa un peu al pas, com tu has dit i explicat la teva experiència, que per cert és enriquidora, quan posa el conductor veu que s'encén i algú està passant allà, no? O sigui, és una bona eina, i això no tenim cap dubte, és una bona eina i creiem que és el futur per anar reduint els atropellaments en els municipis.
0: Doncs ara ja per acabar aquest repàs a incidències, precisament també aquesta darrera setmana, a l'Instagram de Policia Local informàveu d'una estafa que ja és coneguda però que va tornant i ara ha tornat aquesta estafa a persones grans amb el nom Tocomocho. Ens expliques una mica com funciona aquest engany?
1: Bueno, aquest engany és el Tocomocho, l'estampita. Bueno, de vegades té un aire folclòric, no?, una mica de l'Espanya dels 60, 70, no? Però és que és real com la vida mateixa, no? Està succeint, hi ha famílies que es dediquen encara, viuen d'aquest delicte, no? És un delicte que és una estafa i de vegades doncs, pensem que com pot ser que n'hi hagi gent que encara caigui, però hem de pensar que hi ha molta gent vulnerable, hi ha molta gent que és manipulable, molta gent que aquestes persones la detecten. El primer que aquestes persones que es dediquen a aquest tipus de delicte, el primer que fan és detectar a la víctima, detectar una víctima vulnerable, una persona gran, una persona que pel seu aspecte doncs, pot ser manipulada, pot ser enredada, enganyada, no? I en què consisteix? Bueno, a mi la gent més jove no ho sap, però la gent ja que tenim una edat, doncs ho hem viscut tota la vida, no? El timo del Tocomocho, no?, que sembla una absurditat, però és una realitat, eh? I en aquest cas vam detenir a dos individus que estaven practicant-lo i pràcticament estaven ja traient escales per enredar-lo, no? Bueno, doncs es tracta d'això, que primer de tot és que nadie da duros a cuatro pesetas, no?, encara que ja estem amb l'euro, ningú dona un euro per 40 cèntims, i el que consisteix és enredar una persona de tal forma, un grup de gent enreden, dient que tenen un boleto premiat de la 11, loteria, alguna cosa així, evidentment és un boleto falsificat, li l'ensenyen a la persona, de cop apareix un altre allà, de cop que sembla que passava per allà, i diu, hòstia, doncs és veritat i tal, esto és un xollo, no? El que vol enredar se fa una mica doncs, el despistat, una persona limitada, no? I pensa que l'enganyaran, hòstia, doncs li compramos, i aquest demana una quantia pel bolet, no? Si el bolet està premiat, perquè van allà i ho comproven, no? Si és la 11, sol ser molt a la 11, això passa molt, comproven que està premiat, doncs si està premiat amb, invento, 50.000 euros, me das 2.000 i ja està, i te lo queda, hòstia, i pensa que l'estan enredant a l'altre, no? Aleshores, creen allà un ambient, no?, de triunfo, d'eufòria col·lectiva a la víctima, perquè en part jo he parlat amb gent que l'han enredat i com ho he pogut caer, no? Després s'arrepenteixen, no? Però és que te creen tal ambient de triunfo com quan ganes en les tragaperres, no? De ara farem això i le damos i lo partimos i tal, i aleshores a vegades el que fa també algun d'ells és col·laborar amb calés dels intervinents amb el timo, amb calés que són falsos, evidentment, diu, jo pongo 1.000 i tu pones 5.000, no?, i le compramos el boleto, no?, o jo 2.000, i clar, la persona ho veu tant, que l'arrosseguen i al final se'n va al banc, treu calés, els entrega i li donen un tros de paper que no val per res, no? En algun cas ens hem trobat que els del banc han avisat, quan han intentat treure les cales, diu, esto para que... No, pero esto es un engaño, no? En algun cas ens hem assabentat que així. I és un tipus de timo, d'estafa, que està vigent, que cada any tenim algun cas, però el problema que n'hi ha i lo trist és que la major part de persones després no denuncien això, per vergonya. No, és un tipus una mica d'aprofitat, no? D'aprofitar-te tu d'algú i al final aquests s'han aprofitat de tu. No? I insisteixo, n'hi ha molta gent que ha patit aquest timo i ho ha silenciat i no s'ha hagut de denunciar-ho per vergonya. Però, en definitiva, el que hem de dir és que nadie da duros a 4 pesetes en ningú sitio, no donen euros a 50 cèntims i hem de sospitar de qualsevol persona que se'ns apropi amb enredos d'aquest tipus, amb ganàncies fàcils i amb pel·lícules d'aquest tipus que poden ser un enredo, una estafa i podem sortir molt mal parats. I aquest és l'avís que volem donar a la policia local, que no el deixem enredar.
0: Doncs, Leo, amb aquesta darrera incidència i aquesta, ens explicaves, detenció, no?
1: Vam detenir dos individus que ja estaven, anaven a treure els calés, o sigui, la víctima havia caigut totalment amb el parany. Estaven traient calés i es van poder detenir. Evidentment, és un delicte que no té una gravetat important, el van detenir, van passar a disposició judicial, però pensem que n'hi ha famílies que se dediquen a això, van per tota Espanya, vull dir, són gent itinerant, als mercats ambulants, a llocs populars i tal, i allà és on detecten les seves víctimes, i són gent que se van desplaçant, són com clans, i saben fer-ho a la perfecció, o sigui que la capacitat d'enredo que tenen és brutal, o sigui que només preguem aquestes persones que viuen d'un delicte molt, molt antic, però que encara era per a comer i per a delinquir.
0: Doncs amb això vinculem precisament amb aquesta feina assistencial, aquesta feina de prevenció, com per exemple el mercat ambulant, un lloc on a vegades també hem parlat d'aquesta altra estafa, bueno, aquesta altra tècnica, fer una abraçada, no? Que ja no s'explicaves també alguna altra vegada.
1: Sí, les carinyoses. Aquesta també consisteix en pues, doncs, persones grans, que sempre són homes, o també dones, que van soles, es detecten i el que fan és de cop i volta enredar, hosti, fulanita, no sé què, diuen un nom, no? Jo soy amiga de tu nieta, no t'acordes de mi, que no, jo iba a tu casa de pequeña, aquella persona comença a pensar en la neta i tal, perdona, i al final li sostreuen la cartera o en algun cas els ha de donar diners. Però comencen a parlar, sí, jo iba a tu casa de pequeña i tu no es davant, no sé què, i aquella persona s'ha sentit un moment en aquella situació d'una neta d'ella que anava algú per allà i l'ha donat escalers voluntàriament. Ens hem trobat molt... Sí. Fins aquí punt arriben d'enredo, Quan ja troben una pista, un fil, comença a tirar el fil...
0: S'aprofiten i ho fan de manera professional,
1: sí,
0: com ens deies.
1: Totalment ja abraçades, són gent molt, molt bona. Són gent que fan el paper molt ben fet. Quan se n'acompte, diu, que nieta, si mi nieta ja no està aquí, ja l'han pispat. O sigui, que atentos.
0: Atenció, doncs amb aquest missatge també de prevenció, de sempre, malauradament, doncs sempre sospitar una mica d'aquestes conductes, de segons quines, òbviament.
1: És una pena que hagi de sospitar que algú t'abraci, però clar, persones grans que els abracin pel carrer, doncs una part important tenen un interès i és sostreure'ls el que porten.
0: I davant de qualsevol incidència, oblidar-nos de les vergonyes i contactar amb policia local, que per això esteu aquí al nostre servei.
1: Sí, perquè si no la sabentem no podem actuar. Si no ens arriba la informació, no podem. Si la ciutadania no ens informa què està passant, és difícil que puguem controlar-ho i detenir aquests individus.
0: Doncs Leo Piqué, sotsinspector de la policia local. Ens trobem de nou la setmana vinent per continuar parlant d'incidències. Moltes gràcies per aquest temps aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: seguim en directe a Ràdio Castelldefels i ara és el moment de fer balanç d'un dels serveis culturals que cada estiu acosta la lectura i les activitats familiars a la nostra platja. La Biblioplatja Carme Romaní ha tancat ja la temporada després de 2 mesos d'activitat i ho fa amb unes dades molt positives. De seguida entrarem en detall i també ara que la Biblioplatja ha tancat toca tornar a mirar cap a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que aquest setembre recupera progressivament ja el seu ritme habitual i una nova programació d'activitats. Per parlar de tot això ens acompanya ara la directora de la biblioteca, Míriam Huguet. Molt bon dia, Míriam, què tal?
1: Bon dia, com estàs?
0: Molt bé, doncs, bueno, molt bé, i dono per fet que tu també molt bé, perquè vens amb unes dades molt positives d'aquest estiu a la Biblioplatja.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que la Biblioplatja aquest any també ha funcionat molt bé, han assistit a moltes persones i també participants, a uns bons números els participants a les activitats. Hem realitzat un total de 25 activitats durant tot l'estiu, que podríem destacar les que han portat a més gent ha estat els 2 espectacles de màgia que vam realitzar per tancar els mesos. Vam fer un espectacle de màgia amb la maga Melanie per tancar el mes de juliol, que va ser tot un èxit, i després també el mes d'agost, per tancar una miqueta el mes d'agost, vam també tenir un espectacle de màgia amb el Marcos Mago, que també va anar molt bé. La resta de dies, doncs també sí que és veritat que aquest any algunes de les activitats que fem han sigut com més en petit comitè, però que també han funcionat. Per què? Perquè enguany el que volíem donar era el protagonisme a l'astronomia, a l'eclipsi, i per això vam realitzar activitats relacionades amb l'astronomia, en col·laboració amb Astrofels i d'altres que també vam buscar des de la biblioteca per donar a conèixer tant a petits o grans temes relacionats amb l'astronomia i sobretot per parlar de l'eclipsi i preparar-nos per l'eclipsi del 12 d'agost. Que, a més, el vam poder visualitzar des d'aquell dia i la veritat és que va ser una mica bogeria. Va venir molta gent a la Biblioplatja a poder-ho veure des d'allà, però tot i així, doncs molt bé, molt contents d'haver pogut comptar, no, amb aquest event tan especial des de la Biblioplatja.
0: Mm-hmm. Un esdeveniment que, evidentment, s'enduia totes les grans xifres, no? Perquè, a més, a la platja es van acostar unes 2.000 persones.
1: Exacte. Això és el que... Sí, que és veritat. Ha fet pujar les dades d'aquest any, perquè sí que és veritat que la calor es nota també. Estem a la Biblioplatja, la calor nota i la gent comença a venir doncs, una miqueta més tard, cap a les 7 de la tarda, que és quan comencen també les activitats.
0: Mm-hmm. Doncs tenim per una banda

0: I també posem una mica en context aquesta dada d'enguany amb les dades dels anteriors anys també, que veníeu ja creixent. Sí que és cert que en aquesta, precisament ara sou notícia també, a la web de l'Ajuntament ja es publicava, i amb aquesta cronologia una mica de les visites que heu tingut aquests darrers anys, recordem que la Biblioplatja porta ara 5 anys que funciona des d'aquesta
1: nova ubicació. Sí.
0: El passeig marítim, exacte. Sí. Com valoreu una mica tota aquesta progressió, totes aquestes xifres any rere any, com evoluciona? Què trobeu d'aquestes dades? Quina mirada, quina lectura en feu des de la biblioteca?
1: Bueno, la lectura és que el lloc s'està consolidant. Clar, veníem d'estar molt de temps en una altra ubicació, on també va tenir el seu recorregut, les seves dinàmiques. Al canviar de lloc també estàvem una mica a l'expectativa. Llavors, bueno, jo crec que es va consolidant l'emplaçament, es va consolidant i la gent va coneixent ja més l'espai com una oferta més a l'estiu. A més, també les activitats també marquen, també són el que jo crec que marquen també una miqueta, depèn del tipus d'activitat, també porta més gent o menys.
0: Quin perfil d'usuari detecteu que fa servir la Biblioplatja? Perquè també una cosa que em preguntava és que potser és diferent, no? Una cosa és la biblioteca i una altra cosa ja és la Biblioplatja en aquest emplaçament tan maco que teniu a la vora del mar. Potser convida a un altre tipus de perfil de persona usuària?
1: Jo crec que sí, sí que hi ha. Jo crec que hi ha pocs, però a vegades sí que hi ha turistes o gent que no viu a Castelldefels però que just està estiuejant, va a la platja, el veuen i l'aprofiten, s'acosten, això en trobem. També tenim la gent que viu a prop de la platja, que aprofita, no?, tenir un punt de servei bibliotecari al costat de casa, més a prop, que normalment s'han de desplaçar fins aquí, també l'aprofiten i es nota, també potser en aquest cas més pel préstec de llibres i així. I després jo també el que més destaca seria familiar, també és veritat, les activitats, tot i que aquest any també hem volgut donar una visió més adulta amb algunes de les xerrades relacionades amb l'eclipsi, que eren com més per tots els públics, però sí que és veritat que les famílies a vegades sí que troben un lloc com per passar la tarda a l'estiu, allà hi ha diferents opcions entre l'activitat, els llibres i també els jocs, doncs jo crec que també és el perfil majoritari, la veritat és que seria aquest, tot i la calor, perquè ja us dic, la calor també es nota, és agradable en molts sentits, però també
0: condiciona els
1: sí,
0: horaris.
1: Sí, jo crec que ha condicionat els horaris i fins i tot alguna vegada també que hi puguin anar o no, perquè aquesta calor que ha fet condiciona tots.
0: Sí, sí, hem estat amb moltes alertes, moltes prealertes.
1: Exacte. Sí.
0: I com prepareu una temporada de la Biblioplatja? Com feu una selecció? Ja teniu com una selecció de coses que funcionen i que quan arriba l'estiu doncs ho porteu des de la biblioteca cap allà? Allà ja teniu directament un recull? Com
1: sí,
0: funciona?
1: Allà ja tenim com un petit fons fixa de la Biblioplatja, vale? Que són lectures, doncs tenim sobretot infantil, però també d'adults, com poden ser més lectures d'estiu, sobretot és novel·la per adults, novel·la juvenil pels joves i també llibres de lectura pels nens, no? Per totes les edats. I també alguns llibres de coneixements, aquests tan macos que et porto a vegades, doncs també sí. Tenim una bona selecció. Partim d'aquesta selecció. A partir d'aquí, des de cada any, decidim, per exemple, si hi ha temàtica, si no hi ha temàtica, enguany com ha sigut la temàtica d'astronomia, hem fet una compra especial de llibres relacionats amb astronomia que hem baixat i han estat allà. També tot el tema relacionat amb l'eclipsi i així. O trobem algun buit, doncs mira, és que no hi ha prou llibres de no sé què, o aquest any hi ha molta demanda, doncs baixem. Això és des d'aquí, doncs anem preparant i seleccionem els llibres. També els jocs, sí que tenim uns jocs com fixes, però a vegades alguns s'han de donar de baixa, hem d'incorporar de nous, veiem. Cada any preparem doncs, la nova Biblioplatja.
0: I ara acabem ja també, ens feies ja un incís sobre aquestes 25 activitats. Ens destacaves que les que més assistència havien rebut, estem parlant de màgia, per una banda parar de màgia amb la maga Melanie
1: sí.
0: I l'altra era con la boca abierta, Marcos Mago, sí. Que té la màgia, que funciona també.
1: Pues la màgia agrada molt, la veritat és que sí, sí, sí. Molta... A més, jo crec que la màgia sí que és més... Bueno, tot és per tots els públics, perquè jo sóc de les que penso que unes hores del conte ben explicat si ens enganxen els adults, és que ho estan fent molt bé pels petits. Però sí que és veritat que la màgia doncs, agrada molt i la veritat és que han agradat molt els dos espectacles. T'haig de dir que les hores del medi ambient, que també fem, i aquest any hem pogut col·laborar amb el CRAM i amb d'altres entitats, agraden moltíssim. Són molta sensibilització que trobo que és molt necessària i que hem de fer des de la Biblioplatja. Així com també la col·laboració enguany d'Astrofels ha sigut molt interessant i les altres activitats. Les hores del conte, doncs, jo et diria que les que hem triat aquest any, ha vingut gent de tot arreu, vam tenir una contacontes que ve de Menorca, que ho va fer fantàstic i que va atrapar

0: a tots els que estaven aquell dia. També han funcionat. La gent que hi ha assistit, jo crec que ha agradat molt, ha agradat molt.
1: I a més, la setmana passada ja teníeu la gran cloenda de la temporada.
0: La gran cloenda, que va ser doncs, el dimarts, ara no recordo, vam tancar fent l'última de dimarts astronòmics, que és el nom que li vam posar. Avui mirem la Lluna, a càrrec de Fora Òrbita, que va venir força gent. També es va notar ara ja la tornada una mica de la gent. El dimecres, el Marcos Mago, que va ser aquest espectacle de màgia, i el dijous, amb l'Hora del Medi Ambient, que també va agradar molt, hem trobat un niu de tortuga, no? Se'ls va explicar tot plegat, després vam fer una cerca. Va estar molt bé.
1: Que a més ara estic recordant que feia gust ara a l'estiu, quan des d'aquí, des de la ràdio, cada dia fèiem un repàs de l'agenda. És que em sembla que, exceptuant els dilluns, crec que era l'únic dia que no hi havia
0: dilluns i
1: activitat.
0: Divendres.
1: Dilluns i
0: Dilluns i
1: divendres. La resta de
0: divendres.
1: dies sempre hi havia coses.
0: Dimarts, dimecres i dijous hi havia coses. Sí. Sí. Sí, la setmana de l'eclipsi, sí, perquè va ser dimarts, vam tenir una activitat, dimecres sí que va ser l'eclipsi i dijous vam fer també una hora del conte especial al voltant de la Festa Major, que també va ser una noia que és d'aquí, de Castelldefels, i també va anar molt bé.
1: Bueno, jo et veig tota l'estona, com estem a la ràdio, només ens escolta, no? Ja les nostres veus són veus d'alegria, no? Però jo et veig tota
0: Sí.
1: l'estona molt somrient, Míriam, perquè
0: Sí.
1: òbviament són molt bones dades que
0: Sí.
1: consoliden aquest
0: I
1: servei.
0: tant, i tant, i
1: I
0: tant.
1: ara que tot just tanqueu la temporada, feu una mica de repàs de tot allò que potser voleu repetir l'any vinent, que podeu
0: Sí.
1: millorar,
0: Sí,
1: o us doneu
0: sí.
1: una mica de marge perquè ja estem parlant de l'estiu vinent, que
0: Sí,
1: toca ara.
0: t'haig de dir que internament, ja que estem, fem un diari de bord. Llavors,
1: Ah, molt
0: cada
1: bé.
0: dia, perquè a més va canviant, el personal que estem allà va canviant. Llavors, cada dia tenim un Excel o un diari de bord, a climatologia del dia avui, i anem destacant cosetes, no? I això, a part de recollir totes les dades. I això ens va molt bé perquè ara, la setmana que ve o l'altra, quan ja estiguem tot l'equip, tota la gent que ha passat per la Lilioplatja, fem una reunió, valorem com ha anat, què millorar, què no, sí, fem una mica de balanç, prenem nota que després se'ns oblida i quan hem de preparar la Biblioplatja de l'any que ve, doncs podem recuperar això i posar-nos de nou.
1: Molt bé, doncs malauradament doncs ja és tancament de
0: Ja
1: Biblioplatja,
0: s'ha tancat, sí.
1: però obrim de nou, arriba ja progressivament tota l'activitat, la normalitat a la biblioteca. De fet, si no m'equivoco, ja els horaris, ara mateix encara continueu amb l'horari d'estiu, però a partir del dilluns 14, crec que em comentaves, no?, que ja torna l'horari habitual de la biblioteca.
0: Exacte, el dilluns 14 ja reprenem l'horari habitual de la biblioteca i també les activitats. Just el dilluns 14 ja tornem amb la programació d'activitats que fem a la biblioteca. Com ja
1: Molt bé.
0: sabeu, tenim una programació mensual per adults, també activitats familiars i doncs tornen.
1: Faig un incís, que a més
0: Sí,
1: també, que m'ho
0: i
1: estava
0: tant.
1: recordant tu abans, Míriam, que a partir del dimecres 16 doncs, torna també la secció de la biblioteca al nostre
0: Sí.
1: matinal, aquí a Ràdio Castelldefels, on cada setmana ens anireu fent el recordatori, eh? No ens
0: Exacte,
1: perdem
0: cada
1: cap.
0: setmana us explicarem novetats, activitats, de llibres, una miqueta perquè estigueu
1: Exacte.
0: al dia del que podeu trobar i amb ganes llavors de que us vinguin ganes de venir a visitar-nos físicament.
1: Que no pareu, perquè totes les setmanes ens porteu novetats a les col·leccions, als
0: Sí.
1: detalls, fins i tot em va agradar moltíssim previ a l'estiu que van fer un especial de jocs de taula, que jo, per exemple, no ho
0: Sí.
1: sabia tota la vida aquí a Castelldefels i no sabia que teníeu un fons tan extens de jocs de taula.
0: Sí, som una de les biblioteques que tenim un fons de taula, un fons amb jocs de taula més extens. En tenim tant amb la part familiar com per jugar aquí, com per endur en préstec. Sí. La veritat és que funciona molt bé i creiem que és una manera d'acostar a la cultura també.
1: Doncs ara que arriba aquesta normalitat, que a partir del 14 torna l'horari i tornen les activitats, quines ens destaques? Ens fas una mica de prèvia del que està per
0: Sí,
1: arribar?
0: abans de parlar de setembre, aquesta tarda es publiquen les activitats, aquesta tarda ja podreu consultar totes les activitats que fem al mes de setembre, però a més també aquesta tarda presentem la nova programació de punt de lectura. El punt de lectura és on agrupem totes les activitats més relacionades amb lectura i literatura, on es troben totes les tertúlies i així. I aquí trobeu tota la programació de setembre a desembre, totes les tertúlies literàries i tot relacionat que tindrem. Hi ha els 15 minuts comptats, que també comencem el 14, que és tot relacionat amb la lectura, els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits, els diferents clubs de lectura infantils i juvenils, que arrenquen a l'octubre, però ja podeu veure quina és la programació, així com les altres tertúlies, en anglès, en francès, llegir teatre, clàssics catalans, la literària, el documental del mes, no? Tota aquesta programació que tenim habitual, doncs ja tindreu el flyer a partir d'aquesta tarda amb tota la informació per si ja podeu veure què farem doncs, el mes d'octubre, novembre o desembre, perquè aneu apuntant les dates a l'agenda i no us en perdeu cap. M'agradaria destacar, doncs mira, de faràndula literària, per exemple, el mes de novembre parlarem de Manuel de Falla en el 150è aniversari del seu naixement. El Club de Cinema També m'agradarà destacar el novembre, que parlarem de Carrie, de Brian De Palma, en el 50è aniversari de la seva estrena. Documentals del mes, us els recomano, tant el que comencem ara amb l'Amazomania, que serà aquest mes de setembre, on ens situa a l'Amazones, entre d'altres. Tertúlies, comptarem amb aquests mesos. Primer començarem amb el Pep Prieto. El Pep Prieto és un escriptor que va guanyar el Premi Prudenci Bertran amb la seva novel·la Rosita. El tindrem aquí per parlar-ne. Seguirem el mes d'octubre amb la Maria Barbal, una escriptora consagrada i que ens agrada molt. Seguirem amb la Montse Barderi. I el mes de desembre parlarem d'Alfred Ullmann. En el 125è aniversari del seu naixement, tindrem a la traductora Dolors Udina, que és d'aquí de Castelldefels, que ha traduït l'obra Reencuentro, la microtrobat de Fred Ullmann, també per comentar aquesta obra. Bueno, només per destacar, però que sapigueu, punt de lectura, amb moltes ganes de que reprengueu el curs, no? De torneu a apuntar, llavors aquí tindreu pues, això, ens agrada perquè així ja veieu tota la informació de setembre-desembre d'aquesta programació més habitual.
1: Això ho publiqueu aquesta tarda,
0: avui també,
1: tant a la web de l'Ajuntament, a l'espai de biblioteca, com al vostre, sí, a les vostres xarxes socials?
0: Sí.
1: I sí. Les inscripcions quan començaran?
0: Avui mateix.
1: Avui mateix,
0: avui mateix, en principi, és el, ens inscrivim al mes. O sigui, tot i que surt la programació, les inscripcions són mensuals, igualment. Poden saber-ho, perquè a més totes aquestes activitats en general són obertes, moltes es fan a la sala Margarida Xirgo, no hi ha tant de problema per apuntar-se, en principi, però en principi les inscripcions són mensuals, encara que aquí veieu tota la informació, les inscripcions són mensuals.
1: Mm-hmm, molt bé. I de la resta de programació, que vens molt ben preparada amb la programació dels punts de lectura per una banda, i ja tens també l'altra, els
0: ja
1: típics la
0: fulls
1: verds que podem trobar a la biblioteca,
0: sí, ja
1: amb tota la programació.
0: Sí, ja tenim la revista de setembre, que aquesta tarda ja podreu accedir. Mira, aquest mes de setembre m'agradaria destacar una col·laboració que fem amb la Diputació de Barcelona amb un projecte que es diu Música a Fons. Com ja sabeu, aquí a la biblioteca tenim música, tenim una selecció musical, amb CDs és com la podem oferir, però a més des de les activitats tenim una secció que es diu Zona Sonora. A Zona Sonora cada mes intentem que hi hagi mínim una proposta relacionada amb la música. Aquest mes de setembre tornem a comptar amb el David Sánchez, per parlar de blues, que ja és el nostre col·laborador habitual amb aquestes sessions que agraden tantíssim, però a més, exacte, com us deia, perdoneu, dins del projecte Música Fons de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona podrem oferir un concert que crec que us pot agradar moltíssim, que serà de música tradicional llatina, a càrrec de Luna Orleans, que és un projecte musical, no?, que narra històries i expressa idees a través de la música, no? Aquesta autora, la Luna, té influències del jazz, música llatina i pop i fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que us convidem a que vingueu el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda. Serà aquí a la Margarida Xirgo i crec que pot ser molt interessant.
1: Uh-huh. Hi ha alguna altra activitat que ens vulguis destacar d'aquest mes de setembre o ja amb la mirada, com deies, que ja el que publicareu aquesta tarda ja inclou fins al desembre?
0: El punt de lectura sí, el punt de lectura sí. Mira, aquest mes de setembre tenim diverses coses interessants, no em vull enrotllar gaire, però sí que fem una, ja que parlàvem de la Biblioplatja, m'agrada destacar que el dimarts 22 de setembre, a 6:45 de la tarda, tornarem a comptar amb l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels per fer una xerrada de recordant l'eclipsi de sol del 12 d'agost, on faran un viatge per les imatges d'aquest esdeveniment astronòmic que crec que pot ser molt interessant. Després seguim amb les col·laboracions amb l'ONLAB, ONLAB Castelldefels, fem diferents projectes. Aquest mes de setembre fem el teu primer projecte d'energia solar, carrega els teus dispositius amb energia solar, crearem un projecte. També m'agradaria destacar una sortida que farem el dimecres 30 de setembre al Moll de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. Anirem allà i aquesta visita, no, veurem com va aquesta cadena i aquesta conservació marina. Tindrem, per exemple, veurem l'arribada de les embarcacions amb la captura del dia, coneixerem el funcionament de la llotja, entendrem el procés de venda i distribució del peix. Aquesta activitat la podem oferir gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i també ens sembla molt interessant. Dimecres 30 a les 3 de la tarda, això sí que l'hora és una mica així, però és el dia, és quan arriben les barques i és quan es fa la visita per poder veure tot el procés. I també volia destacar, si em deixes una mica més, en aquest mes de setembre introduïm una secció nova a la nostra revista d'activitats, que sí que intentem separar una miqueta per temàtiques, que es diu Conèixer Castelldefels. Aquesta nova secció de Conèixer Castelldefels ve sent, ja anàvem fent, perquè de sempre que intentem sempre col·laborar amb entitats de Castelldefels, associacions, per donar a conèixer, no?, el patrimoni de Castelldefels, tant cultural, històric, ambiental, però bueno, l'hem volgut com donar-li una mica de nom i es diu Conèixer Castelldefels. Llavors, cada mes hi haurà una o diferents activitats relacionades com per conèixer més el nostre municipi, la nostra ciutat, Castelldefels. I aquest mes de setembre farem una visita amb la Cristina Martín per conèixer les Torres de Defensa. Vale, farem un passeig per les Torres de Defensa que tenim aquí a prop de la biblioteca i explicarem la seva història, usos, per què es va construir i per què es conserven aquestes torres, no?, aquí a Castelldefels. Serà molt interessant. La idea també pels propers mesos que hi hagi activitats per adults però també activitats infantils, no?, que apropin als infants a conèixer més Castelldefels.
1: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, el que deies, que jo m'he adonat també que jo m'estava confonent. Tenim, per una banda, Punt de Lectura, que sí que és trimestral, tota la programació que publiqueu aquesta tarda, i per altra, l'altra revista que m'estaves comentant ara, és setembre. Encara no sabem, encara també falta temps per conèixer que arribarà a octubre.
0: Exacte. Sí, sí.
1: Molt bé. I aquesta revista doncs, també la podran trobar ja a l'espai de la biblioteca, sí, de la web de l'Ajuntament, que castelldefels.org, serveis biblioteca, aquí trobaran, sí, tota la informació, sí, i presencialment també aquí a la,
0: sí,
1: biblioteca.
0: A partir d'aquesta tarda ho podran tenir tot disponible. Exacte. Sí que volia també, perdona, si puc destacar de les, sí, familiars, perquè també no només hi ha activitats per adults, sinó que hi ha programació familiar. Tenim una altra sessió, vam fer ja una sessió i la tornem a repetir, però va agradar molt, en col·laboració amb el CASAP Can Bou. I és el taller El ratolí Pérez i la màgia de les dents, que comptem amb la Imma Santana, que és higienista dental, i també amb la Lola Conde, que és una tallerista, i fan un petit taller, no?, on s'explica més la part de les dents, com hem de rentar les dents, no?, té aquesta part més educativa, però després té la part de fer un taller també, que es fan unes portetes del ratolí Pérez, que també agrada molt per infants de 5 a 8 anys. I bueno, tornem amb els tallers artístics de Koala, que fem els dissabtes al matí, els ratolins de biblioteca, com ja deia, l'hora del conte, que fem també mensual pels més petits. Tornem també amb les hores del medi ambient, que això sempre amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Aquest mes coneixerem els cetacis, que són els gegants del mar, i hi ha una altra activitat que també farem un hort de tardor. O sigui que també cosetes interessants.
1: Molt bé. Doncs Míriam, amb tot aquest repàs, entreveient una mica tota la feinada que hi ha aquí darrere, perquè déu-n'hi-do la quantitat d'activitats i ben diverses, i amb col·laboracions també ben diverses que organitzeu.
0: Sí.
1: Ara que arriba, com diem, no?, com el nou curs escolar, també el nou curs per la biblioteca,
0: sí,
1: quins reptes teniu sobre la taula? Què t'agradaria que aquest any poguéssiu assolir? O com preveieu que serà aquesta nova temporada, aquest nou curs escolar de la biblioteca?
0: Doncs jo m'agradaria arribar a més gent. La veritat, sí que tenim poder seguir fidelitzar i mantenint els usuaris que confien en nosaltres, que venen, que estan contents, poder-los mantenir, per suposat, però potser també arribar, no?, a qui no conegui el que li podem oferir, perquè li podem oferir, sí que estàvem parlant més d'activitats, però no ens oblidem que aquí a la biblioteca tenim un fons documental molt ric, tant de coneixements com d'oci, que els hi pot arribar i els hi pot agradar també el tema del servei de préstec, si alguna cosa no la tenim, poder-li portar d'una altra biblioteca, no?, els diferents serveis que tenim, que els puguin conèixer, els hi agradin i els facin servir.
1: Molt bé, Míriam, doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels. Hem parlat d'aquest balanç tan positiu de la Biblioplatja, que malauradament doncs, ja ha acabat temporada, però, com dèiem, es tanca una porta i s'obre la gran finestra de la biblioteca a molts mons, a moltes possibilitats, no només de lectura, de jocs de taula, sinó a activitats també, o activitats de coneixement, activitats ben diverses, com estàvem explicant. I a més, recordar important, que ens deies que el dilluns 14 ja torna també tot l'horari habitual
0: el
1: de la biblioteca.
0: El dilluns 14, sí.
1: Molt bé, doncs amb això ja agrair-te a Míriam Huguet, directora de la biblioteca, que ens hagis dedicat aquesta estoneta, que ens hagis compartit aquestes bones xifres i desitjar que el repte es compleixi aquest nou curs bibliotecari i que tot vagi molt bé. Des d'aquí anirem fent seguiment, ja hem dit també
0: perfecte.
1: Que el 16 de setembre recuperem aquesta secció al matinal,
0: molt
1: així
0: bé.
1: Que estarem que molt al dia de tot allò que va arribant i de les activitats.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres, eh? Moltes gràcies.
1: Gràcies, molt bon dia.
0: Bon dia.

0: inscripcions obertes per participar en el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Les inscripcions s'han de formalitzar abans del 17 de setembre. Per parlar-ne amb nosaltres, Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de Polítiques d'Igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia, com esteu? Com va l'estiu?
0: Molt bé, i a tu?
1: Molt bé, també. Molta calor aquest estiu, que crec que és el tema, no, estrella? Però, bé.
0: Molt bé, doncs avui connexió telefònica amb tu per parlar de les inscripcions per participar en aquest 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que tindrà lloc el mes d'octubre, oi?
1: Doncs sí, a la tardor aquest any tenim doncs, que es fa aquest congrés, que es fa cada 4 anys a la comarca, el Baix Llobregat. És una de les fites, doncs, ja podem dir, històriques a la comarca i a Catalunya, perquè és de les poques comarques que tenen aquesta fita des de fa ja tants anys. Ja anem pel 7è congrés i ens ocuparà doncs, aquesta tardor aquesta fita, que tot just doncs, comencem a escalfar motors amb aquestes inscripcions de les delegades i delegats doncs, que aniran de Castelldefels al Congrés.
0: Quins temes tractarà el Congrés de les Dones enguany?
1: Doncs el Congrés de les Dones té cada congrés aborda diferents temàtiques. No sé si us en recordeu, però el 5è Congrés va tenir lloc aquí a Castelldefels, per tant també és una de les fites que també ens trasllada doncs, a quan va ser aquí a Castelldefels, i cada congrés doncs, ja té diferents temàtiques. Enguany el Congrés treballarà les violències digitals, el racisme, la salut, la pobresa, les dones de més de 65 anys i la formació, l'ocupació i l'emprenedoria. Dir-vos que aquestes comissions que es fan de treball al Congrés han tingut durant aquest estiu i fins al 20 de setembre, diria, que encara hi ha possibilitat de fer subseus arreu dels municipis de la comarca, on d'alguna manera es descentralitza aquesta participació, i a Castelldefels, justament al juny, vam fer 2 subseus entorn a 2 temàtiques que a nivell d'àrea doncs, creiem que eren interessants a la ciutat, que eren les violències digitals i la formació i ocupació. D'aquestes subseus, d'aquest treball de participació que vam fer a territori, s'han redactat uns documents amb unes conclusions que formaran part d'aquests dies del Congrés. Doncs les comissions que treballen en aquests àmbits també comptaran amb aquestes conclusions que venen de la participació de Castelldefels.
0: Molt bé, sense desvetllar del tot, perquè això es sabrà en el Congrés, però com resumiries en aquests 2 àmbits temàtics en els quals s'ha treballat Castelldefels i que es presentaran al 7è Congrés de les Dones?
1: En els dos àmbits, sobretot en el cas de la formació, l'ocupació i l'emprenedoria, sobretot el que ha preocupat una mica és com els estereotips de gènere d'alguna manera dificulten o posen més traves a les dones en l'àmbit de l'emprenedoria, sobretot que és on vam posar el foc, però també ens va permetre doncs, conèixer de primera mà aquelles iniciatives i també Castelldefels que es porten en aquest àmbit justament amb aquest objectiu, no? Des de la Guaita, doncs, els programes d'acompanyament que fan a l'emprenedoria també amb aquesta perspectiva de gènere. I les violències digitals doncs, ens va permetre doncs, primer plantejar-nos que són un àmbit que continua sent un repte perquè són àmbits nous, que sovint tenim poca informació, que controlem molt poc, la intel·ligència artificial, les noves aplicacions doncs, a vegades ens desborden, no? I com es reprodueixen, perquè també hem de dir no, que el món digital no deixa de ser una eina que utilitzen persones i a vegades amb un mal ús, diguéssim. I doncs com ens preocupa aquest àmbit i els reptes que tenim com a ciutat, no? Per poder detectar i atendre quan es produeixen aquestes violències masclistes justament en l'àmbit digital. Però també ens van permetre conèixer el CIEDI, que és un servei especialitzat en violències digitals a nivell de Catalunya, que també és un bon espai on poder, en el cas de poder d'estar en una situació, doncs poder anar-hi directament o posar-se en contacte directament o a través del Servei d'Informació d'Atenció a les Dones d'aquí Castelldefels, doncs que hi hagi una derivació si es donés en aquest àmbit doncs, algun tipus, alguna forma de violències digitals.
0: Molt bé, doncs, obertes, com deien, les inscripcions per participar en aquest 7è Congrés de les Dones. A qui van adreçades?
1: Doncs aquestes delegacions en un primer moment sobretot ens estem dirigint a les entitats del Consell de Dones amb les que durant els 4 anys doncs, anem treballant tot el que és a l'àmbit de polítiques d'igualtat d'una manera compartida doncs, amb aquestes entitats, també amb aquells agents que durant l'any i durant els anys doncs, participen en programes o de manera col·laborativa doncs, estem tirant endavant polítiques d'igualtat de gènere a la ciutat, però també estem obertes que si hi ha alguna dona, algun home que tingui interès doncs, de poder participar al Congrés, que es posi en contacte amb nosaltres per veure que també aquestes delegacions hi ha cabuda, perquè el que és més important doncs, és ser-hi i poder aportar la nostra veu, perquè també del Congrés us volia explicar que surten unes conclusions de totes les subseus i unes conclusions del Congrés que permet després redactar el que és el pla estratègic de polítiques de gènere de la comarca, del Baix Llobregat, que al final no deixa també de ser una guia cap a on volem com a societat del Baix Llobregat, del que formem part doncs, Castelldefels, doncs, continuar avançant perquè la nostra societat doncs, sigui més justa i igualitària tant per homes com per dones.
0: Hi ha un límit de participació, un límit de delegats
1: sí,
0: o delegades?
1: Correcte. Cada municipi, en funció del número d'habitants, doncs té un número de delegats i delegades. Per tant, hem de jugar una miqueta amb això. Per això també hem ficat un termini màxim. Acostumem a jugar amb unes 35 delegacions aquí a Castelldefels que creiem que són suficients doncs, per fer arribar la veu el més diversa de les diferents mirades que contem a la ciutat perquè participin de manera activa doncs, al Congrés. El Congrés són 2 dies, són a l'octubre, és un divendres per la tarda i el dissabte, que és el dia com més de treball, perquè el 23 és més a tot el procés doncs, de donar-te la documentació, d'inaugurar, de fer les conferències més inaugurals, i el 24 ja és un dia com més de feina, més posada d'allò remengar mànigues i posar-nos mans a l'obra, que són el 23 i 24 d'octubre. Per tant, també aquestes delegades i aquests delegats tenen el compromís de fer feina dura durant aquests 4 dies perquè les conclusions siguin el més riques i el més encertades doncs, per poder doncs, aportar i enriquir doncs, aquest debat comarcal.
0: Com poden tramitar les inscripcions per participar en el Congrés les persones interessades, Anna?
1: Doncs jo us recomano sempre o que vingueu presencialment a l'Espai Montserrat Roig, que ens agrada molt que vingueu de visita al carrer Església 117, que ens truqueu per telèfon aquí també a l'Espai Montserrat Roig, que és el telèfon de l'Ajuntament, i després quan us demana l'extensió, la 504, i si no, sempre ens podeu enviar un correu a igualtat@castelldefels.org i també dieu, mira, estic interessada en participar al Congrés, com ho puc fer? I a partir d'aquí, doncs, ens posem en marxa.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes informacions. Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de l'àrea de polítiques d'igualtat. Abans del 17 de setembre, obertes de les inscripcions per participar com a delegada o delegada al 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i ja acabem l'agost, comencem el setembre, així que comencem a agafar rebeques, que tenim ganes, que ara sigui una miqueta de frescor.
0: Sí. Molt bé. Una abraçada, Anna. Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Ens veiem.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: I seguim aquí al magazín. Així som, en directe des de Ràdio Castelldefels. Ens toca ara parlar de l'àrea d'educació, ja que demà divendres 4 de setembre Castelldefels donarà oficialment el tret de sortida al nou curs escolar 2026-2027 amb un acte d'inauguració. Les classes ja sabem que començaran amb aquest context d'incertesa el proper dimarts 8 de setembre i més de 8.700 estudiants d'infantil, primària, secundària i ensenyaments d'adults iniciaran un nou curs aquí a la nostra ciutat. Però abans que soni aquest primer timbre, la comunitat educativa de Castelldefels té aquesta cita demà al migdia al Teatre Plaza, on se celebrarà l'acte oficial d'inauguració del curs. Un acte que enguany incorpora un canvi d'escenari, però que manté l'objectiu de donar la benvinguda al nou professorat, acomiadar els docents que es jubilen i, sobretot, també generar un espai de trobada i de reflexió. I ho farà també amb una ponència d'Andrea Villallonga titulada Instruccions d'ús per a sobreviure al curs. En parlem ara de tot això amb la Marta Iglesias, tècnica d'educació de l'Ajuntament. Marta, molt bon dia, gràcies molt per estar bon aquí dia. Amb nosaltres.
1: A vosaltres per rebre'm.
0: Doncs comencem pel més immediat. Marta, què trobarem demà aquí al Teatre Plaza amb aquest nou acte d'inauguració del curs educatiu a Castelldefels?
1: Bé, la intenció d'aquest acte doncs, és crear un espai de trobada on agafem piles. Ja fa molts anys que fem aquest acte. Normalment el fèiem a la sala Margarida Xirgo de la biblioteca. Aquest any ha hagut una aposta política de fer una arrencada de curs doncs, ben gran i es farà al Teatre Plaza. I la intenció és trobar-nos

0: 150, i dupliquem, jo crec, no? Al Teatre Plaza estem parlant de 300?
1: 400.
0: 400, uau.
1: 400 i una mica més.
0: I clar, és un acte que ara s'obre també a la ciutadania perquè teniu més capacitat, s'inclou una ponència, de seguida entrarem també en detall.
1: Exacte.
0: No?
1: En aquest acte el que es pretén és que, evidentment, l'inici de curs no afecta només els docents i els centres, evidentment són part important, però afecta a tota la comunitat educativa. Per tant, convidem a tota la ciutadania, famílies, entitats, àrees de l'Ajuntament que estan implicades en projectes educatius, absolutament, evidentment, la Generalitat, hasta tota la comunitat educativa inclosa en aquest acte i convidada a omplir el formulari per poder assistir a una ponència que tenim moltes expectatives de que sigui una gran ocasió per reflexionar des de la vessant de l'humor i una ponència distesa.
0: Mm-hmm. Per què, Marta, per què és tan important que justament uns dies abans que comenci el curs hi hagi aquest espai, ja ens avançaves, un espai que va molt més enllà de l'àmbit només institucional, sinó que busca que sigui un nexe. De fet, ara estic pensant perquè venim també aquí a la ràdio que estem parlant, per exemple, de les festes de barri, aquesta mirada de cohesió social, de teixir comunitat, sí. No? Doncs crec, no?, que aquest acte també arriba amb aquesta voluntat de teixir i que tothom es conegui en l'àmbit educatiu, que pugui compartir i que pugui, bueno, sobretot pensant en la ponència, que puguin començar amb aquest petit també sí. Tastet d'humor i amb I ganes de encetar el curs.
1: No podem oblidar que aquest acte està contextualitzat dintre del Pla Educatiu d'Entorn. I el Pla Educatiu d'Entorn el que pretén, doncs, és poder crear aquesta xarxa de col·laboració i d'inclusivitat i participació de tots els agents implicats en el món educatiu. Per tant, evidentment, és un espai per trobar-nos absolutament tothom.
0: I ara passem a parlar concretament d'aquest un dels moments que serà centrals de l'acte. Estem parlant d'aquesta ponència de la conferenciant Andrea Vilallonga, amb un títol que ja ens dona una gran pista. Sí. El títol és Instruccions d'ús per a sobreviure al curs.
1: Sí. Bé, quan es va fer la proposta de la ponència, ja portem alguns anys que la intencionalitat, doncs, és no tant donar una ponència, doncs, magistral, que n'hi ha moltes i molt bones, sinó precisament, doncs, iniciar el curs des d'aquest punt de vista de positivitat, d'impuls i més, doncs, amb la realitat que tenim ara. Doncs, ens va semblar molt interessant poder recolzar a tota la comunitat educativa, com tu ben has dit a l'inici de l'entrevista, en aquest moment d'incertesa, doncs des de petits tics que ens ajudin a tothom a sobreviure, doncs, a totes les incidències i totes les coses que es puguin esdevenir durant el curs.
0: Uh-huh. Andrea Vilallonga, la ponent, és creadora del mètode Mirate, porta més de 20 anys ensenyant a comunicar amb consciència, amb actitud i amb intenció. Per tant, estem parlant d'una persona, una professional, que treballa especialment aspectes com la comunicació, el lideratge personal, també la gestió emocional.
1: Exacte.
0: Què pot aportar aquests àmbits al professorat i també a les famílies que assisteixin? Perquè això d'instruccions d'ús per sobreviure al curs,
1: per
0: professors i per famílies i pels propis alumnes.
1: És per tothom. Doncs la intencionalitat de la ponència, doncs, precisament, com et deia, és donar aquests tics, aquestes eines, doncs, que a nivell personal, evidentment, tots formem part d'una gran xarxa, d'una gran infraestructura, però cada peça és important. I més quan ens estem exposant a la situació, doncs, que tenim actualment en el món educatiu. Per tant, tot allò que ens ajudi amb petits recursos a trobar les eines necessàries per trobar la part positiva i per poder créixer entre tots, doncs creiem que és un bon espai. Doncs per fer-ho això.
0: Un espai per anar més enllà només del que potser

0: ens ocorreix quan pensem en el professorat, no? Els horaris, exacte, les ràtios, els recursos...
1: Clar. Tot allò que s'està reclamant des de la part educativa no és una pataleta, sinó és precisament perquè és molts professionals que s'estimen la professió, que estimen l'evolució, l'aprenentatge i fer tot aquest acompanyament als nostres infants i als nostres joves d'una forma, doncs, amb qualitat professional i digna. Llavors, clar, el que s'està reclamant precisament no és més vacances, no s'està reclamant això, s'està reclamant poder fer la feina ben feta. I el que intentem és, amb el que tenim, com ho podem fer? Com fem entre tots per construir aquest camí que ens sigui òptim, que sigui agradable i que sigui de qualitat, que és el que es pretén en el món educatiu i, evidentment, és un dels pilars del Pla Educatiu d'Entorn.
0: Precisament ara, amb aquest context d'actualitat, amb aquests diversos fronts que té sobre la taula l'àrea d'educació de la Generalitat, sí, aquesta situació d'incertesa de cara a l'inici de curs del dimarts, amb una opció de convocatòria de vaga, sí, en un punt de vista municipal, des de l'àrea d'educació, com esteu visquent aquesta situació?
1: Nosaltres estem expectants a veure si amb el desig de que s'arribi un acord que sigui favorable, evidentment, i el que volem és que realment, doncs, les condicions que es demanen, doncs, es pugui arribar a un acord que faci que els nostres infants i els nostres docents puguin gaudir d'un curs escolar agradable i digne.
0: En aquest cas, aquí a Castelldefels, aquest curs tindrem més de 8.700 estudiants, entre infants, sí, joves i adults. Què implica posar en marxa tota aquesta maquinària que hi ha darrere de que tornem a començar?
1: Doncs n'hi ha molta voluntat, molta vocació i n'hi ha molta intencionalitat de fer les coses ben fetes. I sobretot no podem oblidar el treball en xarxa, això és primordial, i com s'integren absolutament tota la dinàmica dels centres educatius, que és complexa. Pensa que en aquestes èpoques n'hi ha molts professors i professores que s'incorporen de nou a les nostres escoles, altres que jubilen. De sobte s'ha d'engegar i que estigui tot perfecte, que estigui tot quadrat i, a més, doncs, ha d'acoplar-se i formar part dels projectes transversals que el municipi ofereix. Llavors, el treball en xarxa és primordial.
0: Precisament, justament, estàs mencionant projectes transversals, et volia preguntar, perquè, clar, nosaltres, ciutadania, pensem, comença el curs escolar el 8 de setembre, doncs els nostres infants, adolescents, tornen a l'escola, però des d'un punt de vista municipal, des de l'àrea d'educació, hi ha molt més que només el curs escolar com a tal, els horaris pactats. Evident. Hi ha tota una sèrie de projectes transversals. Ja mencionaves que aquest acte de demà, precisament, arriba dins del Pla Educatiu Entorn.
1: Sí.
0: Una miqueta mirada general, què teniu sobre la taula, quins reptes arriben ara a l'àrea d'educació?
1: Bé, des del Pla Educatiu d'Entorn s'ofereixen més de 200 activitats que proposen les diferents àrees de l'Ajuntament. En aquestes 200 i picos, que les poden trobar, tots els docents fan la selecció d'allò que poden donar resposta als seus infants a la guia educativa. Allà, doncs, és el gran mirall de tot el que ofereix el municipi. I fora d'això, doncs, evidentment, hi ha programes amb molt de pes, amb molts anys de trajectòria, com és el programa d'activitats extraescolars, la campanya de teatre, Coneguem els nostres parcs. N'hi ha un munt de programes, doncs, que les escoles cada any, doncs, fan la petició de poder adherir-se a tota aquesta oferta del Pla Educatiu d'Entorn. que és molt gran i moltes àrees estan implicades, no és només educació. Tenim a salut, tenim a medi, a participació, n'hi ha moltes àrees de l'Ajuntament que les podem trobar a la guia educativa i ofereixen moltes activitats per donar, ser un complement més, per acompanyar, per enriquir més el sistema educatiu.
0: Precisament també en aquest context informatiu, avui mateix informaven des de l'àrea de serveis socials una nova subvenció per part de l'Ajuntament, també era referent a activitats extraescolars. Per tant, aquí hi ha tot un seguit de col·laboracions amb totes les àrees per fer possible aquest curs educatiu amb tot allò, tots aquells projectes que també el nodreixen.
1: Clar, per això parlàvem de la importància de la xarxa, perquè quan les escoles arrenquen i fa la planificació de tot el curs, doncs n'hi ha una sèrie de subvencions que es demanen, doncs, per facilitar, doncs, que puguin realitzar des de monitoratges de suport, inclusió, activitats extraescolars, doncs, tot el que és la proposta més artística, cultural, que se'ls facilita.
0: Doncs ara ja que arribem al final d'aquesta entrevista, Marta, el punt central, no, d'aquesta entrevista era aquest acte d'inauguració de demà. Sí. M'agradaria consultar-te què és el que t'agradaria que una vegada que acabi l'acte que s'enduguin les persones que han assistit sobre aquesta sessió, aquesta trobada de les entitats i de l'àrea d'educació.
1: Nosaltres des d'Educació pensa que per a l'acte de demà portem molts mesos preparant-lo. I no és simplement doncs, fer un esdeveniment més i ja està, sinó portem molts mesos doncs, creant unes expectatives d'allò que volem. I el que ens agradaria doncs, és que puguin trobar doncs, tothom que hi vingui doncs, alguna cosa, almenys alguna, doncs, que puguin aplicar en el seu dia a dia a nivell de l'entorn educatiu. Ens agradaria doncs, que sigui profitosa, que sigui distesa, que sigui còmoda i que tingui humor, perquè ens cala l'humor. Ens cala l'humor.
0: I tant que sí, més al mes de setembre que tot sí. Arrenca de nou.
1: I ràpid.
0: I molt ràpid, i molt ràpid. Doncs recordem que serà demà divendres 4 de setembre a la 1 del migdia que el Teatre Plaza acollirà aquest acte d'inauguració oficial del curs escolar 2026-2027. I Marta, ens comentaves que és una trobada oberta a la ciutadania. Com es poden inscriure?
1: Bé, doncs si entrem al web, des de l'article doncs, que va publicar l'Ajuntament explicant exactament qui és l'Andrea, què és el que fa, doncs podem trobar un formulari d'inscripció que està obert a tothom. Tothom que hi vulgui pot venir. Encara ens queden, el teatre és gran, ens queden algunes places, o sigui que convidem a tothom a entrar al web i buscar la informació sobre la inauguració. Només que es posi en el buscador inauguració del curs, poden trobar la informació i el formulari d'inscripció.
0: Perfecte.
1: I si no, alguna persona que ens està escoltant no troba la forma de fer-ho, només que contacti amb l'Ajuntament, amb l'àrea d'educació i no n'hi haurà cap problema.
0: I ho gestioneu.
1: I tant.
0: M'encanta, Marta, perquè també tota l'entrevista l'hem fet amb un bon somriure per part teva. O sigui, home, es nota que esteu... Setembre és un mes, ho estàvem comentant fora de micro, sí, no? Abans d'entrar a l'entrevista, setembre és un mes complex a l'àrea d'educació. Sí. Heu de tornar amb les piles ben carregades, tornar recuperant, perquè, clar, és el que dius, és molt important contextualitzar que aquest acte no és només un bolet, no és un inici que primer comporta de per si molta feina darrere organitzar-ho i que després això, que no és un bolet, que és una coseta que marca unes directrius, no? Entenc que són les línies de treball.
1: Clar, nosaltres des de l'àrea d'educació el que tenim molt clar és que qualsevol activitat, programa que s'engega o que el continuem és perquè realment hi creiem. Llavors, com hi creiem, com realment creiem que és un programa, una proposta doncs, que pot ser enriquidora, que és necessària, doncs ens hi deixem la pell. Llavors, clar, aquesta situació d'incertesa doncs, ens preocupa perquè el que volem és que tot rulli, no perquè nosaltres surtin els nostres programes, sinó perquè la comunitat educativa es pugui nutrir de tota l'oferta que el municipi doncs, facilita. I posem moltes ganes i molta il·lusió, per això tenim un somriure.
0: Molt bé, Marta. Doncs esperem que sigui un èxit aquest acte d'inauguració. Recordem això també, aquesta dada clau, aquest indicador que realment estem davant d'un acte que ja és tradicional, que porta molts anys, però que enguany fa aquest canvi. De Sala Margarida Xirgu, 150 persones de capacitat, passem a 400 al Teatre Plaza. Per tant, aquí ens ho explicaves, és una clara aposta per fomentar aquest acte, per permetre que més persones hi participin. Esperem que deia que sigui un èxit.
1: Segur.
0: I que la setmana vinent, quan parlem, perquè de fet aprofito també per avançar que el dilluns parlarem amb el regidor d'Educació, Ramon Amador, amb qui podrem entrar també molt més en detall de tot aquest inici que ens espera el dimarts i tota la situació des de l'àrea d'educació aquí a Castelldefels, i que ens faci també un bon balanç, que segur que sí, d'aquesta jornada de demà. Moltes gràcies, Marta Iglesias, de l'àrea d'educació.
1: A vosaltres, bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis.

0: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
3: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Radio Castelldefels.org.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: 60 minutos con el mejor techno.
5: Mezclando.
4: Radio Castelldefels 98.0.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Comença la